0: 6:44 de la mañana, 5:44 en Canarias. No me sé muy bien cómo es esto. ¿Cada vez amanece antes o más tarde? Esto es un atraco. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Pues si el día de San Juan fue el día más largo,
0: ¿sí?
1: Yo creo que ahora ya...
0: Es que se van acortando por atrás,
1: si no,
0: yo creo.
1: Si no lo
0: días,
1: sabemos,
0: ¿no?
1: Si no lo sabemos seguro, no lo digamos.
0: Vamos a
1: mañana
0: arriesgar.
1: Respondemos.
0: Vale, venga, ahí lo dejamos. Esto es cliffhanger, ¿lo llaman? ¿No? No sé.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: un
1: sí.
0: Ganchito para que mañana tengan que volver a poner el hoy por hoy si quieren saber a qué hora
1: que
0: amanece.
1: Luego, que luego si no salimos en la UBI.
0: Bueno, pues vamos allá. En cualquier caso, sea antes o después, siempre amanece. Y en el hoy por hoy, cada mañana amanecemos siempre en tres lugares de España. Esta mañana, además, vamos a amanecer con brevedad, Nacho.
1: Pues mira, sí, son tres municipios que tienen solo tres letras en su nombre. En la provincia de Alicante, en el municipio de Ibi, amanece a las 6:47 en apenas dos minutos, mínimas de 21, máximas de 32. En Foz, Lugo, amanece a las 7:05, mínimas de 16, máximas de 22. Y en CEA, Orense, amanece a las 7:11, mínimas de 15 y máximas de 29 grados.
0: Bueno, pues amanezcan ustedes así con esta brevedad, en Ibi o en Foz, o amanezcan, qué sé yo, me lo invento, en Villarrubio de los Morenos de Arriba, no importa cuán largo o corto sea el nombre de su pueblo, amanezcan siempre en el hoy por hoy y amanezcan con nosotros contándonos cómo se levantan, qué han hecho últimamente. Incluso había alguno ahí de un concierto, ¿no? Hay como, bueno, diferentes posibilidades de amanecer. Todas tienen cabida en este momento del hoy por hoy y todas nos las pueden enviar al 638-313466. Repetimos, el 638-313466. ¿Y con quién amanecemos hoy?
1: Hoy vamos a escuchar desde Urdués, Huesca, a José Antonio.
2: Soy José Antonio y quiero enviar mi amanecer desde Urdués, de la provincia de Huesca.
0: Ahí está.
2: No sé a qué hora amanecerá, pero por lo menos aquí 15 o 20 minutos después no aparece el sol, puesto que es un pueblo que está rodeado de montañas. Es un pueblo pequeñito que en invierno pues habrá unos 30 habitantes, más o menos. Ahora en verano a lo mejor se duplica. Bueno, también es un pueblo pequeño que ni los políticos lo recuerdan para hacer un mitin con los líderes nacionales. En fin, pues que hagan lo que... Es pequeñito y os recomiendo que vengáis a verlo. Os gustará. Lo buscáis en cualquier motor de búsqueda y veréis qué vistas más bonitas. Buenos días y que tengáis un buen día.
0: Pues buenos días, José Antonio. Efectivamente, también en los pueblos de 30 habitantes amanece siempre, todos los días. Nos acordemos más o menos de ellos y, de hecho, además, me atrevería a decir que son incluso amaneceres más bonitos, esos que se hacen ahí en la intimidad de un pequeño pueblo. Vamos con el mapa de sonidos. Hace solo unas horas que miles de neoyorquinos y de turistas han disfrutado de una puesta de sol conocida como el Manhattan Henge.
1: Sí, así se conoce este fenómeno que hoy ocurre cuando el sol se pone coincidiendo con la cuadrícula de las calles de Nueva York, es decir, justo entre los rascacielos de las calles de esa ciudad, lo que nos deja una de sus imágenes más famosas.
3: The best viewing spots are along major cross-town streets like 14th, 23rd, 34th, 42nd and 57th.
1: Aquí la televisión de Nueva York explicando cuáles son las calles donde precisamente se puede observar este fenómeno de manera más bonita. Bueno, ocurre dos veces al año en este 2026. El último ha pasado hace unas horas, justo esa coincidencia, esa puesta de sol. El problema... es que son miles de personas las que quieren tomar una imagen con su móvil en este momento que dura apenas segundos, provocando pues auténticas aglomeraciones, Sergio, en los cruces de estas principales calles desde donde es su visión ideal. Este evento es relativamente joven, no evidentemente la puesta de sol, pero sí,
0: sí, esto
1: sí
0: muy
1: hay momentos
0: no es.
1: De que vayan pues miles de personas que se encuentran en la ciudad de Manhattan, porque lo graban con el móvil. En realidad se dio a conocer en los 90, este fenómeno se popularizó, pero claro, no ha sido hasta los últimos años, con las llegadas de los móviles y también de las redes sociales, que se ha masificado como otros tantos eventos que ocurren al lugar del mundo, sí. Incluso lugares con encanto, ¿no?
0: Nos quedamos en Nueva York, un verano en Nueva York, porque aquella famosa pareja de escaladores que subieron al Empire State para declararse su amor, aquellos presos del amor, han hablado por primera vez desde lo ocurrido, que recordarán que al bajar les detuvieron.
1: Ocurrió el 1 de julio con todo el mundo mirando atónito aquella escena.
4: This is crazy.
1: Ha sido increíble. Estaban los periodistas que en directo estaban contando lo que estaba ocurriendo. Bueno, la pareja rusa fue detenida, pasó una noche en el calabozo, ahora ya están en libertad condicional antes de comparecer ante la justicia por los cargos a los que se enfrentan. En su perfil de Instagram han hablado por primera vez desde entonces.
5: Just to let you know, everything is okay on our side. We're good.
1: Simplemente para agradecer el apoyo recibido, ya han anunciado que pronto van a publicitar un proyecto especial en la ciudad de Nueva York, así que nos podemos imaginar que quizás hayan grabado aquella escalada a la antena del Empire State.
0: Qué difícil nos lo ponen, ¿eh? A cualquier hora que quiera hacer una muestra de amor, que tiene que escalar, que me pillen a mí ahí. Gracias, Nacho, hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol. Els bombers han treballat tota la nit per intentar estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcies, el tercer en menys d'una setmana, i això preocupa els veïns.
8: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no? Que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hi hagi hagut aquest incendi.
7: Això és el que deia l'alcalde Òscar Cendra, de moment ja ha calcinat més d'un centenar d'hectàrees. Ara anirem cap allà, però abans... Abans el temps torna a fer calor, avui tornarà a lluir el sol, però poden haver-hi bandes de núvols. També molta calitja provocada per la pols en suspensió. Termòmetre que va cap amunt i a ponent, novament, podrien arribar-se als 39 graus. Pel que fa al trànsit, tallada ara mateix la P2 a Montblanc per l'incendi d'un vehicle i el transport públic normalitat. L'incendi d'Aiguamúrcia continua cremant. El primer que fem ara és anar cap a aquesta localitat, al centre de comandament. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Més d'una vuitantena de dotacions han treballat durant tota la nit per tancar el perímetre d'un foc que ja ha cremat 114 hectàrees i té un potencial de 2.000. La prioritat és el flanc esquerre per evitar que arribi al fons d'un barranc i agafi velocitat cap a nuclis disseminats. El dret es vol ancorar a les pistes. Oriol Corbella és inspector dels bombers.
10: És una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades.
9: Continuen confinades des d'ahir a la tarda 2.500 persones de 5 municipis diferents. La carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia està tallada. Els Mossos, conjuntament amb els agents rurals, estan investigant les causes de l'origen d'aquest foc al municipi d'Aiguamúrcia. Estan desconcertats per 3 incendis en menys de 5 dies.
7: Gràcies, Eva. Amb el canvi climàtic i les elevades temperatures, els incendis, ho hem vist aquests dies, són cada cop més freqüents. Davant d'això, Collserola prova un sistema utilitzat a l'Amazònia per prevenir-los. El Parc Natural està assajant una prova pilot, un sistema de vigilància basat en intel·ligència artificial per detectar incendis de manera precoç. Gemma Alegrí.
11: L'objectiu del sistema és doble. D'una banda, reforçar la prevenció d'incendis, de l'altra, accelerar la resposta davant de possibles focs. A Collserola s'han instal·lat 2 càmeres en 2 punts del parc que detecten possibles columnes de fum i alerten els equips de vigilància a través d'una tecnologia brasilera basada en intel·ligència artificial que fa anys que s'utilitza a l'Amazònia.
12: El que es proposa aquest sistema és la utilització de la intel·ligència artificial en la detecció de falses columnes o la precisió que pot tenir en la ubicació dels punts o la monitorització de l'evolució dels incendis a partir de les característiques del territori.
11: Raimon Roda és el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
7: I una menor de 9 anys ha mort als gorgs de la Fontcalda del municipi de Gandesa a causa d'un despreniment de roques. L'accident també ha ferit una dona de 24 anys que està hospitalitzada en estat greu. Àlex Calatrava, bon dia.
13: Bon dia, Gisela. Els bombers han rebut l'avís de l'accident a les 5:20 de la tarda d'aquest diumenge. Fins a la zona s'hi han desplaçat un helicòpter del grup d'actuacions especial muntanya i un del SEM amb 3 dotacions terrestres, però no han pogut salvar la vida de la menor. La jove ferida ha estat traslladada a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan 23.
7: I dues persones han perdut la vida aquest cap de setmana setmana a les platges catalanes.
13: A Castelló d'Empúries, un home francès de 54 anys ha mort ofegat a la platja aquest diumenge. En el moment de l'incident hi havia vigilància i unjava la bandera groga. Mentrestant, a Badalona, una dona de 71 anys va morir després de patir un atac de cor a la platja del Coco. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra. Tant els socorristes com el sistema d'emergències mèdiques van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
7: Doncs ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Però és que a Llagostera hi ha una dona de 79 anys que va morir ofegada, en aquest cas però en una piscina privada dissabte a la tarda.
13: Una veïna va donar l'avís als serveis d'emergència en veure el cos de la dona surant a la piscina. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius d'emergències dels Mossos i de la policia, però no van poder fer res per salvar-la. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i els Mossos han descartat que es tracti d'una mort violenta. L'autòpsia n'haurà de determinar les causes exactes.
7: I continua el pols entre els docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre, mentre que el govern assegura que s'està reunint amb professionals del sector per escoltar les seves demandes. Laia Massaguer.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que va acabar el curs.
15: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i, al final, també reconduir, refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
14: Malgrat aquestes trobades, l'Assemblea Educativa ha anunciat una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia del curs. Mònica Rodrigo és la portaveu.
16: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
14: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
7: Entre les protestes del professorat, les sortides i que es realitzen per voluntat pròpia sense compensació econòmica. Davant d'això, ja hi ha més de 800 escoles i instituts que s'han sumat a una campanya per deixar de fer aquestes activitats i aquesta iniciativa ha tingut un dur impacte en el sector del lleure.
13: La patronal del sector demana al govern que regularitzi les sortides i colònies escolars i que ajudi al sector davant el boicot d'escoles i instituts.
7: En té més detalls l'Elia Pijuan.
17: Les empreses demanen que es clarifiquin les condicions i les compensacions que han de rebre les persones que acompanyen els menors en aquestes sortides i que es diferenciï entre sortides pedagògiques i viatges de final de curs, que tenen una finalitat més lúdica. El gerent de Sallec, Pep Montes, diu que fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació que ara es fa indispensable.
18: És una de les coses que nosaltres reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
17: Tot i que algunes famílies han consultat a les empreses si podien assumir elles la contractació de les colònies, les empreses creuen que no és una bona solució perquè exclouria els centres més vulnerables. Des del govern confirmen que durant les últimes setmanes hi ha hagut reunions amb Educació, Joventut, Treball i les empreses per buscar solucions.
7: I els immigrants que viuen a Catalunya utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona.
19: La població migrada que arriba a Catalunya és molt més jove, té una mitjana de 10 anys menys de diferència. I, per tant, és una població més jove, que ja hem vist que té menys patologies i que fa menys ús dels recursos sanitaris.
7: És Marta Torres, tècnica de l'Observatori de les Desigualtats en Salut, l'organisme que depèn de la Conselleria, i una de les autores de l'informe que conclou que en la seva etapa adulta les persones migrants residents a Catalunya van menys al metge que la població local.
13: Els immigrants pateixen un 25% menys insuficiència cardíaca, un 20% menys dels càncers més prevalents, colorectal, mama i pulmó, i un 15% menys de malaltia renal crònica. El 74% de les principals malalties de la nostra societat afecten més a la població autòctona que a la migrada. L'informe estableix que l'últim any el 63% de les persones procedents de països del PIB amb PIB baix han consultat l'atenció primària i han tingut una mitjana inferior a les 4 visites. Si mirem la població local, hi ha anat el 72% amb una mitjana superior a les 5 visites.
7: L'edat és un dels motius que fa que els immigrants, més joves, no vagin tant al metge com els ciutadans del país més grans, però aquest no és l'únic. També intervenen altres factors. Susana Ruiz.
20: Per exemple, que de vegades troben barreres culturals o que molts immigrants treballen en feines precàries i no els donen permís per anar al metge. Sigui quina sigui la raó, Etel Sequeira, experta en migració i salut de la Canfic, demana més formació pels professionals.
21: Igual que la tenim amb fragilitat o amb eutanàsia o amb moltes realitats socials que han anat passant, no? La població ha envellit i, per tant, nosaltres ens hem anat formant amb fragilitat, amb vulnerabilitat. La migració és una realitat que està aquí, que la maneguem, que la podem manegar bé quines persones necessitem formació.
20: El que necessiten aquestes persones és sentir-se compreses i ben ateses, diu l'Ethel, que és metgessa de família des de fa 27 anys.
7: I el Festival Internacional de Cors d'Europa, Cantat Júnior, ha donat el tret de sortida aquesta nit a Girona. 200 cantaires han interpretat cançons tradicionals catalanes. Durant tota aquesta setmana, la ciutat reunirà 1.200 infants de corals de fins a 12 països diferents.
13: És l'onzena edició del festival que torna a celebrar-se a Catalunya 20 anys després que l'acollís per primera vegada a Vic. Aquesta nit, a les escales de la Catedral de Girona, centenars de cantaires entre 10 i 16 anys han interpretat cançons tan populars com El cant dels ocells, El noi de la mare o Girona m'enamora. És un espectacle d'inauguració que ha estat dirigit per Jaume Sala, que vol ser un homenatge a la música en català.
7: I aquesta nit, al Palau de Pedralba,

0: Actua a les Nits d'Occident Zaz, l'artista francesa, amb pràcticament ja totes les entrades venudes. Així arribem a les 7. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
1: Poco a poco va avanzando el día, este lunes 13 de julio. Ya son las 7, las 6 en Canarias.

0: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol i Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. És la principal notícia d'aquesta jornada, n'hi ha d'altres, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps. Torna a fer calor, avui tornarà a lluir el sol, però poden haver-hi bandes de núvols. També molta calitja provocada per la pols en suspensió i el termòmetre que va cap amunt. A Ponent, novament, s'arribaran als 39 graus. Pel que fa al trànsit, està tallada l'AP2 a Montblanc per l'incendi d'un vehicle i el transport públic normalitat. Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i, com dèiem, dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. La direcció creu que el seu portaveu ha rebaixat el pols sobre el front d'Esquerres durant les últimes setmanes i Esquerra ja assumeixen que serà el candidat del partit a les properes generals, Laura Pons.
1: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha hagut pla B, afegeix una altra font que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà, això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés després d'un enorme desgast pel partit i del grup parlamentari per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, una estratègia que no agrada a Junqueras, encara que fons del partit asseguren que el president i el portaveu han pactat un tipus de pacte de no agressió perquè als dos els interessa que el tema no descarrili. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Rufián i Junqueras s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president. El 7% dels enquestats prefereix Rufián com a president de la Generalitat, mentre que el 5% prefereix a Oriol Junqueras.
0: Avui és el tercer dia d'onada de calor, la tercera a Catalunya des de principis d'estiu. La previsió és que el pic màxim arribi dimecres. Per això Protecció Civil manté activada l'alerta Procicat per calor, Pau Puig.
2: Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat i vigilin els col·lectius vulnerables, les persones majors de 75 anys que viuen soles, les persones amb discapacitat i malalties cròniques i aquelles que hagin de treballar a l'aire lliure. A més, recorda que durant aquests dies s'ha de beure aigua, evitar sortir al carrer a ple sol i mantenir pisos i cases el més frescos possible. Per la seva banda, els bombers han reforçat l'operatiu arreu de Catalunya, ja que el risc és de 5 sobre 6 al centre del país, al sud de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Doncs ho dèiem des de primera hora que continua actiu aquest incendi a Aiguamúrcia. Ens ho explicava l'Eva Hidalgo, però és que hi ha novetats, així que, Eva, tornem amb tu. Què està passant?
3: Doncs Protecció Civil ha ordenat fa pocs minuts l'evacuació dels ranxos de Bonany i algunes zones amb masies aïllades del municipi de Querol. No hi ha perill imminent pel foc i es demana que les persones surtin de manera ordenada i es dirigeixin cap al casal de Vila-rodona. El retorn està previst al vespre. Recordem que continuen confinades 2.500 persones de 5 municipis a banda d'aquesta evacuació de fa molt pocs minuts. Els bombers continuen treballant per tancar el perímetre d'un foc que ja ha cremat 114 hectàrees, segons el darrer balanç, i té un potencial de 2.000.
0: Gràcies, Eva. Qualsevol cosa ja saps, ens pots demanar pas. I en l'última setmana els bombers han treballat en diversos incendis simultanis, ho hem anat explicant aquí a l'Oi por Oi. Davant d'aquest escenari, cada vegada més freqüent, fa 4 anys va canviar la manera de treballar. Des d'aleshores, quan es declara un gran incendi, els bombers destinen de seguida recursos als focs menors per impedir que es descontrolin i agreugin la situació. Àlex Calatrava, bon dia.
4: Bon dia, Gisela. Des del 2022 els bombers prioritzen els recursos disponibles per poder donar resposta als focs a mesura que es van declarant. Claudi Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat en declaracions a SER Catalunya.
5: Quan tu ja tens un gran incendi forestal o un incendi ja que la capacitat d'extinció és molt limitada, per tant ja tenim clar que es farà gran, d'alguna manera aquell ja és gran, però no ens interessa tenir 3 de grans perquè ens ataquen. Llavors, doncs, a partir d'aquell moment, els que surtin, doncs els ataquem de forma molt contundent.
4: Segons l'inspector, la principal dificultat dels incendis són les altes temperatures que compliquen les tasques d'extinció. Els bombers recorden que, a més dels incendis forestals, han d'atendre altres emergències, com accidents de trànsit o rescats de muntanya.
0: I aquest cap de setmana ha estat, de nou, un cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes, amb dues víctimes mortals a Castellà del Vallès, un noi de 16 anys ha perdut la vida.
4: Per causes que continuen investigant-se, un cotxe amb 4 passatgers va sortir de la via i va impactar contra un arbre. Un dels passatgers menor de 16 anys va morir i els altres 3 van resultar ferits. Un d'ells en estat crític. Tots van ser traslladats a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís a les 5 de la matinada de diumenge.
0: I a Tortosa, el conductor d'una furgoneta ha mort després de xocar frontalment amb un cotxe.
4: A la C12, el conductor del turisme va quedar ferit i va ser traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 8:45 del matí.
0: Amb aquestes noves víctimes ja en són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons el Servei Català del Trànsit. I diversos comerciants afectats per l'esvoranc de la L9 del Putxet demanen la compareixença de l'asseguradora i que es garanteixin compensacions per les pèrdues que els està provocant tenir els negocis tancats.
4: Els comerciants de la zona afectada demanen que es tingui en compte la seva situació i que, si els seus locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que els veïns tornin a casa seva. Dimarts hi ha prevista una reunió on esperen que l'asseguradora comparegui i els doni garantia sobre el cobrament per compensar les pèrdues que estan tenint amb els comerços tancats. Lamenten, però, que sense una data definitiva de reobertura o documentació oficial que acrediti que els negocis han estat afectats, no poden iniciar els tràmits.
0: I continua el pols entre els docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre, mentre que el govern assegura que s'està reunint amb els professionals del sector per escoltar les seves demandes. Laia Massaguer.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que va acabar el curs.
7: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i al final també reconduir i refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
6: Malgrat aquestes trobades, l'Assemblea Educativa ha anunciat una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia del curs. Mònica Rodrigo és la portaveu.
8: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
6: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
0: D'aquí a un mes, una mica menys, el 12 d'agost, en ple dia, es farà de nit al sud de Catalunya, on es produirà un eclipsi total de sol. Fa més d'un segle que no n'hi ha cap. Davant l'excepcionalitat, en ciutats com Tarragona, aquests dies s'estan fent observacions per avançar com serà aquest fenomen. Gemma Alegrí.
9: L'últim eclipsi total a Catalunya va ser fa 121 anys, el 1905. Des de llavors, no n'hi ha hagut cap. El del pròxim 12 d'agost serà visible a tot Catalunya, tot i que només serà total al sud del país, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les zones de Lleida. El doctor en astrofísica Manel Sant Romà en destaca l'excepcionalitat.
10: Només passa una vegada típicament cada 300 anys. Per tant, si un no es belluga, i bellugar-se vol dir rascar-se la butxaca, i va a buscar-los, a caçar-los, que se'n diu els eclipses, doncs un no els veu, els eclipses. Els parcials són més habituals, perquè n'hi ha més, diguem-ne. No?
9: Per aquest motiu, la Generalitat ha habilitat una vintena de punts on es podrà observar.
0: I avui, Àlex, què celebrem?
4: Doncs que Ser Catalunya estrena avui la programació d'estiu. A partir d'aquest dilluns, aquesta emissora ofereix tots els programes de la casa en versió estiu amb una estrena inclosa. Als matins, com és habitual, l'oferta és doble. A Ser Catalunya, Laura Estrada agafa les regnes de l'Aquí Catalunya cada matí de 8 a 10 i a la Ser, l'equip d'informatius conduirà l'Oi por Oi Catalunya. Al migdia, què t'hi jugues amb Elena de Diego i Joan Tejedor? I a partir de la 1, la novetat, la treva amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora per oferir-nos un moment de desconnexió. A les 2, hora 14, amb els companys informatius. A les 3, llapis a memòria.
0: I a les 7 amb els companys del balcó, la Laura Polo Delfó. D'aquí una estona desgranarem més detalls d'aquesta programació d'estiu.
11: Ser Catalunya, Barcelona.
12: El 27 de juliol a les 9 del vespre viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
13: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
14: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER.
15: Aparador.
14: Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
16: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
14: Cada tarda a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
11: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol. Nova evacuació a Aiguamúrcia arran de l'incendi que ja ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. En breu anirem cap allà, però abans tres imprescindibles. I el primer és el trànsit.
1: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
0: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana amb paciència, sobretot per aquest tall a la calçada de la T244 durant més de 6 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa per aquest incendi forestal entre Querol i Aiguamúrcia. Per altra banda, també tenim un incendi, en aquest cas de vehicle, durant aquesta matinada a la AP2, precisament, que obre desviaments senyalitzats per la sortida 193 en direcció Barcelona. Per altra banda, a la mateixa via, a la AP2, també tenim un vehicle avariat en direcció Lleida que talla un carril a l'altura de Bisbal del Penedès i que deixa un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, retencions habituals a hores d'ara amb intensitat als voltants i accessos de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
0: Els bombers han estat treballant-hi tota la nit. En les darreres hores s'hi ha produït una nova evacuació. És en l'incendi d'Aiguamúrcia, ara hi anirem, però abans sí, abans hem de saber el temps que ens espera per avui. Núria Seró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Ja estem en la tercera onada de calor que ens acompanyarà fins dijous. Avui les màximes voltaran els 32 graus a la costa, a més la xafego serà acusada i a l'interior els termòmetres mouran entre els 35-38. Avui el cel el tenim una mica encalitzat, fruit de la calima, i avui es podrà escapar algun ruixat a les Terres de l'Ebre, com també al Pirineu més occidental. Les temperatures actuals van des dels 18 graus a Girona, 24 a Lleida, 25 a Tarragona i 26 a Barcelona.
4: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
0: I ara sí, els bombers que han treballat tota la nit en aquest incendi d'Aiguamúrcia. Allà s'hi ha produït una nova evacuació i tenim desplaçada al centre de comandament l'Eva Hidalgo. Eva, què tal? Bon dia. Quina és l'última hora?
5: Bon dia, Gisela. Doncs més de 300 persones dels ranxos de Bonany i de masies disseminades de Querol han estat evacuats a les 7 del matí. Els bombers estan preocupats pels focus secundaris que poden sorgir del cap del flanc esquerre, que preveuen que agafi força amb el vent de marinada i les altes temperatures al migdia. Va en direcció, doncs, precisament cap a aquests nuclis de població, i és per això que s'ha ordenat que de manera preventiva abandonin les seves cases. Mentrestant, recordem que 2.500 persones de 5 municipis diferents continuen confinades. L'inspector dels Mossos, Oriol Corbella, en parla de tot plegat.
6: Malgrat ara el foc no està creixent, el que sabem és que ara amb el vent, la marinada que entrarà, és probable que torni a iniciar. Fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
5: Arrenquen el dia a la zona 73 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris treballant en el perímetre d'un foc que ha cremat unes 170 hectàrees, un volum que de moment no creix. Sobre les causes, Mossos i agents rurals estan investigant l'origen d'aquest darrer incendi, el tercer a la zona d'Aiguamúrcia, en menys de 5 dies.
0: Gràcies, Eva. Qualsevol cosa ja saps que tens micròfons oberts. De fet, en plena onada de calor, la Fundació Arrels insisteix en les dificultats que suposen per a les persones sense llar els més de 1.600 elements d'arquitectura hostil que hi ha a la ciutat. Laia Massaguer.
7: La presidenta de la Fundació Arrels, Bea Fernández, recorda que les persones en situació de sense llarisme són especialment vulnerables a les altes temperatures.
8: Doncs poden patir, doncs, insolacions, cops de calor, poden patir cremades també per exposició a les radiacions.
7: Aquests dies, a les temperatures extremes, cal sumar-hi una altra problemàtica, l'arquitectura hostil, que dificulta l'assentament o el descans d'aquest col·lectiu. Segons l'últim recompte fet per la Fundació, a Barcelona hi ha més de 1.600 elements d'aquesta mena, com ara barrots a portals o bancs dividits en seients individuals. Albert Nogueras és membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
9: També altrament conegut com arquitectura antipersones. La tasca principal de l'arquitectura és donar recer a les persones, doncs, que sigui antipersones. És com que bàsicament està duent a terme l'objectiu oposat del que se li suposa.
7: Són declaracions a Ser Catalunya.
0: I una menor de 9 anys ha mort als Gorgs de Fontcal del municipi de Gandesa a causa d'un desprendiment de roques. L'accident també ha ferit una dona de 24 que està hospitalitzada en estat danyat greu. Àlex Calatrava, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. Els bombers han rebut l'avís de l'accident a les 5:20 de la tarda d'aquest diumenge. Fins a la zona s'hi han desplaçat un helicòpter del grup d'actuacions especial muntanya i un del SEM amb 3 dotacions terrestres, però no han pogut salvar la vida de la menor. La jove ferida està traslladada a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan 23.
0: Però és que dues persones més han perdut la vida aquest cap de setmana a les platges catalanes.
10: A Castelló d'Empúries, un home francès de 54 anys ha mort ofegat a la platja aquest diumenge. En el moment de l'incident hi havia vigilància i onjava la bandera groga. Mentrestant, a Badalona, una dona de 71 anys va morir després de patir un atac de cor a la platja del Coco. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra. Tant els socorristes com el sistema d'emergències mèdiques van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
0: De fet, ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. Però és que a Llagostera, una dona de 79 anys també va morir ofegada, en aquest cas, en una piscina privada dissabte a la tarda.
10: Una veïna va donar l'avís als serveis d'emergència en veure el cos de la dona surant a la piscina. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius d'emergències dels Mossos i de la policia, però no van poder fer res per salvar-la. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i els Mossos han descartat que es tracti d'una mort violenta. L'autòpsia n'haurà de determinar les causes exactes.
0: I l'inici del curs escolar es preveu convuls. Els professors ja parlen de vaga el 8 de setembre i el conflicte, lluny de resoldre's, continua enquistat. Enmig d'això, una de les reivindicacions del sector educatiu és la remuneració de les sortides i colònies, activitats que fins ara els mestres feien de manera voluntària. Mentre això no es resol, ja hi ha més de 800 escoles i instituts que han suspès les sortides de cara al curs vinent. Això està tenint un impacte en el sector del lleure, que parla de boicot i demana al govern que l'ajudi. En té més detalls Lèlia Pijuan.
11: Les empreses demanen que es clarifiquin les condicions i les compensacions que han de rebre les persones que acompanyen els menors en aquestes sortides i que es diferenciï entre sortides pedagògiques i viatges de final de curs, que tenen una finalitat més lúdica. El gerent de Sallec, Pep Montes, diu que fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació, que ara es fa indispensable.
12: És una de les coses que nosaltres reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
11: Tot i que algunes famílies han consultat a les empreses si podien assumir elles la contractació de les colònies, les empreses creuen que no és una bona solució perquè exclouria els centres més vulnerables. Des del govern confirmen que durant les últimes setmanes hi ha hagut reunions amb Educació, Joventut, Treball i les empreses per buscar solucions.
0: I CERT Catalunya estrena avui la programació d'estiu. Moltes novetats, i qui ens farà anar de cul és la Laura Estrada. Laura, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Que et poses al capdavant de l'Aquí Catalunya aquest estiu.
13: Així és, així senyora.
0: Què?
13: Així ho farem.
0: Nervis, nervis?
13: Una mica, sí? Mica, no et diré que no, sí, però bé.
0: Es veu diferent des d'aquest micròfon?
13: Una miqueta.
0: Què tenim avui el programa, Laura?
13: Avui estarem molt pendents, com bé sabeu, d'aquest incendi a Aiguamúrcia amb l'última hora, per saber exactament què ha passat. Parlarem amb l'alcalde d'aquí una estona. Tot això, doncs, acompanyat també de l'anàlisi que farà Marc Rovira, company del País a l'Aquí Catalunya. De seguida també farem, després a la part ja podríem dir més magazín, el racó de pensar. Aquest cas serà amb en Pere Estupinyà, que s'estrena també avui a l'Aquí Catalunya, el bioquímic, i ens parlarà sobre mentiders. No sé si tu ets molt mentidera, Gisela,
0: no,
13: si n'has dit moltes
0: gens,
13: de mentides.
0: Se'm nota tant, jo passo tan malament.
13: Mira, està bé això. No. Va bé saber-ho. I també si heu de marxar de viatge, també farem un repàs del que heu de saber en cas que us perdin, per exemple, les maletes als aeroports, i acabarem amb el manual de supervivència per saber què heu de fer en cas que us perdeu, per exemple, un dia al bosc.
0: Doncs escolta'm, Laura, ben atents que estarem al programa. Que vagi molt bé.
13: Gràcies, igualment.
0: I res, que ja sabeu que a partir d'aquesta hora l'anàlisi de l'actualitat en doble programació, l'Aquí Catalunya, CERT Catalunya amb la Laura Estrada, i l'Hoy por Hoy a la cadena CERT.
13: Són les 8, bon dia.
14: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: És dilluns, és 13 de juliol, i avui l'actualitat passa per...
1: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi amb aquesta setmana que hem tingut.
2: Podem dar esta buena notícia de estabilització.
3: Que la UME havia tenido que romper los candados para coger el agua de la piscina y dejar a todos los animales fuera, para que no se quemara.
4: And then after that, they left the room, and then within an hour...
5: Todo lo contrario, y vamos a hablar de las cosas que si incomodan al gobierno, el que tiene un problema es el gobierno. Porque si ese debate incómodo es un problema para la sociedad española, el Partido Popular va a abrir esos debates.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia i el tercer foc en 5 dies a la mateixa zona. Sentíeu l'alcalde, l'Òscar Cendra, amb qui conversarem d'aquí una estona perquè ens actualitzi quina és la situació allà. D'un foc a un altre, el de Los Gallardos, Almeria, que ha arrasat unes 7.000 hectàrees i ja està estabilitzat després de deixar 13 víctimes mortals, entre les quals hi ha 2 menors. També 16.000 evacuats. Avui el president Pedro Sánchez se'n va cap allà. Tot això quan ens trobem ja en la tercera onada de calor fins dimecres. I de l'exterior, l'Iran ha tornat a tancar Hormuz i ha atacat el Golf després de ser bombardejat pels Estats Units. En clau política, a casa nostra, Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i dona per fet que es repetirà com a candidat al Congrés. I després tenim el Partit Popular, que treu pit de les paraules de Feijó sobre les baixes laborals. De seguida us ampliem tot. Avui cap al programa també passarà el bioquímic Pere Estupinyà al Racó de Pensar. Sou mentiders? N'heu dit moltes a la vida? Se sap quan fa que mentim els humans? I el més important, quines mentides heu dit als vostres fills? De tot plegat en parlarem a les 9. Avui que és 13 de juliol, molts marxeu de vacances aviat, us interessarà escoltar segurament tots els consells que heu de tenir en compte en cas de perdre les maletes, avions, retards. I ja tocada a les 10 del matí estrenem el manual de supervivència. Avui, com sobreviure al bosc? Què heu de tenir en compte si heu definit, per exemple, el ras o si us enxampa una tempesta? Doncs tot això ho resoldrem amb en Sergi Montrabà, que amb 3 amics més van viure al bosc durant un mes. I mira, ja que parlem de temps i de boscos... Avui les temperatures han de ser altes. Atenció que en alguns llocs de Catalunya es poden superar els 40 graus. Núria Seró, bon dia. Torna l'onada de calor, eh?
6: Sí, ja estem en la tercera onada de calor que ens acompanyarà fins dijous. Hola, molt bon dia, i el pic d'aquesta nova onada serà dimecres. Avui esperem unes màximes al voltant dels 32 graus, això serà el que marcaran els termòmetres perquè la xafegor serà acusada i la sensació serà de temperatures més altes. A l'interior les màximes aniran entre els 35 i 38. El cel estarà encalitzat, tàrbol, fruit de la calima. I avui se pot escapar algun ruixat tant a les Terres de l'Ebre com també al Pirineu més occidental.
0: I em sembla, Núria, que també hi haurà pols sahariana a l'aire.
6: Com la calor, la pols també s'anirà intensificant al llarg dels pròxims dies. I és sobretot a l'alba i al capvespre, quan podem veure el cel amb uns tons taronja, fruit de la calima. Molta atenció, perquè si arriben precipitacions, la pluja serà en forma de fang.
0: Doncs moltes gràcies, Núria. I a les carreteres... Volem també saber a aquesta hora on hi ha complicacions des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs comencem la setmana amb paciència, sobretot per aquest tall a la calçada de la T-244 durant més de 6 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa per aquest incendi forestal entre Querol i Aiguamúrcia. Per altra banda, també tenim un incendi, en aquest cas de vehicle, durant aquesta matinada a la AP2, precisament, que obre desviaments senyalitzats per la sortida 193 en direcció Barcelona. Per altra banda, a la mateixa via, a la AP2, també tenim un vehicle avariat en direcció Lleida que talla un carril a l'altura de Bisbal del Penedès i que deixa un quilòmetre de l'altitud. Més enllà d'aquestes incidències, retencions habituals a hores d'ara amb intensitat als voltants i accessos de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I la banda sonora d'aquest dilluns ens la posa... Sí,

0: Avui el Festival Grec presenta en concert l'àlbum Flors Prohibides, que reivindica la desaparició forçada de la natura a Palestina. És una proposta d'artistes, com per exemple Clara Peya, Anna Andreu o Marc Pujol. Amb Tomàs Sánchez al control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya. I com dèiem, avui és dilluns i estem molt, molt pendents de tot aquest incendi que hi ha ara mateix a Aiguamúrcia. Fa pocs minuts que els bombers han demanat l'evacuació de les urbanitzacions més properes a aquest foc, declarat ahir a la tarda, que encara no està estabilitzat. En total, unes 300 persones han d'abandonar casa seva. Els han donat fins les 9 per marxar, demanen que en tots els casos els evacuats segueixin les indicacions d'emergències. La previsió és que els veïns puguin tornar al vespre. El foc ja ha afectat una superfície de gairebé 115 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Eva Hidalgo, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: A l'Eva Hidalgo la tenim desplegada allà. Què en sabem més de tot plegat, Eva?
1: Els bombers estan preocupats a hores d'ara pels focus secundaris que poden sorgir del clap del flanc dret, que preveu que agafi força amb el vent de marinada i les altes temperatures al migdia. És per això que s'han evacuat aquestes 300 persones properes dels ranxos de Bonany i masies disseminades de Querol. Mentrestant, recordem que 2.500 persones de 5 municipis diferents continuen confinades. Oriol Corbelles, inspector dels bombers.
2: Malgrat ara el foc no està creixent, el que sabem és que ara amb el vent, la marinada que entrarà, és probable que torni a iniciar. Fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
1: Arrenquen el dia a la zona 73 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris treballant a un perímetre d'unes 170 hectàrees. No creix aquesta àrea i aquest volum. L'estabilització, si tot va bé, no es preveu com a mínim fins a darrera hora del dia. I sobre les causes, Mossos i agents rurals estan investigant l'origen d'aquest darrer incendi, el tercer a la zona d'Aiguamúrcia, en menys de 5 dies.
0: Eva, moltíssimes gràcies. Qualsevol cosa saps que pots demanar pas i de seguida
1: t'actualitzem.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: I aquesta hora també puc saludar la Montse Font, és la cap de guàrdia responsable del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Què tal? Bon dia, Montse.
3: Hola, bon dia.
0: Hem llegit fa poca estona que Protecció Civil ha demanat als veïns que hagin de marxar, que agafin documentació i que agafin tot de material. Quina és la crida que feu exactament des de Protecció Civil?
3: Bé, els hem demanat amb una zona concreta del municipi de Querol que es confinessin, a la zona de ranxos de Bonany, Can Llenes, Cal Joan de la Costa i cases de Romanill. Aquests han d'evacuar no perquè hi hagi un perill imminent, però sí per les previsions, el canvi que hi pugui haver cap al migdia i no haver de fer una evacuació urgent, que seria molt pitjor, amb el qual aquesta nit hem pogut preveure ja doncs, una zona d'acollida que ens ha ofert l'alcalde de Vila-rodona, el casal de Vila-rodona, i per tant els hem demanat doncs, que marxessin de casa, que tanquessin portes i finestres, que deixessin la parcel·la oberta, això sí, i que s'enduguessin sobretot el que eren doncs, la documentació, papers, medicaments i animals de companyia, almenys fins ben bé aquesta nit, que amb que ja esperem que doncs, l'incendi pugui estar ja perimetrat del tot, no haver de patir i córrer, i per tant doncs, demanar-los que facin aquesta acció. La resta de municipis continuen confinats.
0: Tot això ho dèiem, és important deixar clar que és per prevenció, que no és que aquest foc ara mateix no estigui ja en aquestes cases.
3: Sí, evidentment no està en aquestes cases, però es fa amb prevenció. Sí que és veritat que ens comentaven els bombers que ara estaven fent unes cremes controlades i podia semblar que les flames eren més grans, però bàsicament no és això, sinó que ells estan fent creant aquests perímetres de seguretat i per això probablement en el moment en què ells estan evacuant doncs puguin veure unes flames més grans, però no és el que ens preocupa ara.
0: I en cas que els veïns no puguin sortir, per exemple, perquè no tenen cotxe, no sé si hi ha previstos alguns mecanismes sí. O sistemes perquè puguin sortir.
3: Hem activat un autocar que ja està situat aquí al municipi, i a part, doncs, per si hi ha persones amb algun tipus de discapacitat, doncs, també hi ha vehicles oferts per agents rurals i per Mossos que els poden desplaçar fins al lloc aquest.
0: Des de Protecció Civil, què els preocupa ara a aquesta hora?
3: Bé, ara a aquesta hora ens preocupa el que pugui passar cap al migdia, que seria aquests canvis de vent i que pogués ampliar-se la zona, però com dèiem, com que hem fet aquesta evacuació doncs amb temps suficient, preveiem que a les 9 ja hauria d'estar acabada aquesta evacuació, doncs en principi ara estem pendents només del que seria l'evolució d'aquest incendi.
0: Montse Font, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Judit Caselles i Miquel Giol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: I és que en el que portem de juliol s'han declarat centenars d'incendis forestals de vegetació, amb 389 focs registrats entre l'1 i el 9 de juliol, segons dades d'Interior.
4: El més greu ha estat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat més de 2.200 hectàrees i s'ha convertit en el gran incendi de l'estiu fins ara. També han estat destacats els focs de Sant Manat, amb unes 160 hectàrees, Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, amb més de 100 hectàrees, Navarcles, amb 30 hectàrees, i Comiols, a Artesa de Segre, amb 28 hectàrees.
0: A tot això, ja estem immersos en aquesta tercera, ho heu sentit bé, sí, tercera onada de calor de l'estiu. Hem d'esperar màximes que superin un altre cop els 40 graus i especial atenció a les comarques de l'oest de Catalunya.
4: Les mínimes en aquesta part no baixaran dels 25 graus. També especial atenció a les comarques del litoral i prelitoral central i sud. En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Els bombers de la Generalitat han reforçat el seu operatiu i es manté al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. Protecció Civil també demana precaució.
0: Més detalls, Pau Puig.
6: Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat i vigilin els col·lectius vulnerables, les persones majors de 75 anys que viuen soles, les persones amb discapacitat i malalties cròniques i aquelles que hagin de treballar a l'aire lliure. A més, recorda que durant aquests dies s'ha de beure aigua, evitar sortir al carrer a ple sol i mantenir pisos i cases el més frescos possible. Per la seva banda, els bombers han reforçat l'operatiu arreu de Catalunya, ja que el risc és de 5 sobre 6 al centre del país, al sud de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Precaució i responsabilitat. Aquests dies, els Mossos han denunciat un camioner per llançar una cigarreta encesa a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
4: Un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Diverses patrulles van localitzar el camió a la Nacional 2 a Agullana. El conductor, un home de 52 anys i una dona, li han posat una multa de 500 euros i li han retirat 6 punts del carnet.
0: I encara sobre incendi, situem-nos a Los Gallardos, a Almeria, perquè ha ascendit el balanç de víctimes mortals a 13 persones. La nova víctima mortal és una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital a causa de les cremades.
7: En total són 13 les persones que no han pogut sobreviure a l'impacte de les flames. A més, hi ha una trentena de persones de qui encara no se'n sap res, 10 continuen desaparegudes i 23 més encara no s'han pogut localitzar. Això sí, el foc ja s'ha pogut estabilitzar i els bombers ara treballen per extingir-lo del tot. En total, unes 7.000 hectàrees cremades amb un perímetre de més de 40 quilòmetres. Ha estat qualificat com l'incendi més mortal a Espanya del segle XXI. S'ha autoritzat també el retorn esglaonat a casa de les 1.000 persones evacuades després que aquest dissabte ja es permetés el retorn de 600 veïns més.
8: Lo que son las casas y el núcleo está bien, no está quemado, pero toda la periferia está... Bueno, todo el monte está negro.
9: Vino Guardia Civil y dijeron que se parara todo y que había que abandonar el camping lo antes posible.
10: Mi casa no ha llegado el fuego, pues ha quedado cerca, pero vimos ya tanto humo y con el viento que hacía pues vimos como que llegaría también.
7: Aquest matí Pedro Sánchez visitarà la zona. Aquest cap de setmana també hi està la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha destacat el paper dels serveis d'emergència.
11: Quan hi ha emergències i catàstrofes d'aquest calibre, la millor manifestació per poder ser eficaces, per poder ser solidaris, per respondre a lo que la gent nos pide, és la unitat, és treballar tots conjuntament.
7: El mateix ha fet el president andalús Juanma Moreno, afegir que la població s'ha de prendre les ordres dels serveis d'emergència al peu de la lletra.
12: Que nos queda un verano complicado. Y ese verano complicado significa que tenemos que estar todos muy atentos. Los vecinos son fundamentales en muchas situaciones. Primero para alertar, cuando se le dan instrucciones. No son recomendaciones, son instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son órdenes.
7: I atenció al que diu Ecologistes en Acció, denuncien que s'han incomplert la llei de prevenció d'incendis a la zona. Els municipis afectats no tenien actualitzats els plans locals de protecció contra incendis. Hi ha una llei del 2010 que, segons l'entitat, no s'està complint i que obliga els ajuntaments a disposar d'aquests plans d'emergència que són del tot necessaris perquè la gent sàpiga com actuar. De moment, Laura, l'incendi de Los Gallardos no se sap quin és l'origen del foc.
0: Obrim carpeta política. I tornem cap a casa, perquè Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. La direcció creu que el seu portaveu ha rebaixat el pols sobre el front d'esquerres durant les últimes setmanes i que Esquerra ja assumeixen que serà el candidat del partit a les properes generals. Laura Pons.
5: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha hagut pla B, afegeix una altra font que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà? Això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés després d'un enorme desgast pel partit i del grup parlamentari per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, una estratègia que no agrada a Junqueras, encara que fons del partit asseguren que el president i el portaveu han pactat un tipus de pacte de no agressió perquè als dos els interessa que el tema no descarrili. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Rufián i Junqueras s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president. El 7% dels enquestats prefereix Rufián com a president de la Generalitat, mentre que el 5% prefereix a Oriol Junqueras.
0: Aquesta setmana l'atenció està posada a Luxemburg. Està previst que la justícia europea es pronunciï sobre la llei d'amnistia. I és important, perquè és el tret de sortida perquè el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre els recursos d'empara que té pendents de resoldre 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. En cas de ser favorable, què?
7: Doncs suposarà un reconeixement a l'aposta de Pedro Sánchez i pot desbrossar el camí del retorn de Carles Puigdemont i també dels dos exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. El que ha de fer el Tribunal Europeu és resoldre si la norma compleix o no amb el marc legal europeu, que és el que el Suprem creu que no fa. El moll de l'os de tot plegat és la malversació. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de resoldre si aquest tipus de malversació del que s'acusa Puigdemont, entre d'altres, és amnistable tenint en compte el dret europeu. L'informe de l'advocat general, que sol anticipar com serà el veredicte de dijous, ja va avalar l'amnistia. La sentència també tindrà efecte sobre les inhabilitacions de Junqueras i Turull, entre d'altres.
0: I tot plegat també tindrà un impacte sobre la relació de Junts amb la Moncloa. El govern espera que una resolució favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia l'ajudi a reconduir la seva relació amb Junts en la recta final de la legislatura.
7: La Moncloa comprovarà aquesta setmana fins a quin punt podrà reconduir el rumb de la legislatura i intentar sortir de la inacció en què està immers l'executiu per la pressió dels tribunals. A l'equip del president confien que això acabi normalitzant d'alguna manera la relació amb Junts, els vots dels quals són imprescindibles per tenir alguna opció de tirar endavant les mesures d'habitatge i també per negociar els pressupostos. A dia d'avui, aquestes són les dues iniciatives amb què vol demostrar Pedro Sánchez als grups que hi ha motius per allargar la legislatura fins al 2027.
0: I en clau estatal, els assumptes judicials que afecten el govern han estat l'arma en què el PP s'ha servit per exigir el final de la legislatura, precisament. Però ara, a Gènova, canvien d'estratègia i miren de prendre aquesta iniciativa al debat públic introduint nous assumptes, com per exemple la polèmica amb les baixes laborals. El que fan ara és intentar revestir d'estratègia aquestes paraules de Feijó.
7: La darrera polèmica ha arribat aquest cap de setmana durant el Congrés de les Noves Generacions del PP, quan el líder popular ha tornat a situar en el centre del debat les baixes laborals. Des de Gènova defensen que el líder popular no deixarà d'entrar en qüestions controvertides pel temor a les crítiques que li puguin fer des de l'esquerra i assegura que darrere d'aquest gir hi ha una estratègia política.
0: L'objectiu, diuen, és disputar a Vox la iniciativa del debat públic i no deixar tot l'espai discursiu a l'extrema dreta. I encara sobre el PP, tenim el govern de Macron, el de França, sí, que ha condemnat les paroles de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, que ha dit en un article que la selecció francesa juga sense francesos.
7: Diversos membres de l'executiu de Macron han qualificat aquestes paraules de racistes i d'absolutament inacceptables. Adverteixen que aquest tipus de discursos alimenten els atacs racistes contra els futbolistes, especialment contra Kylian Mbappé. També s'hi han dirigit altres dirigents polítics francesos que han recordat que la selecció està formada íntegrament per ciutadans francesos. De fet, 23 dels 26 jugadors van néixer a França. Pedro Sánchez també s'hi ha pronunciat, diu que guanyi el millor i que perdi el racisme.
0: Per aquesta via obrim plana internacional. Quan passen això avui, 20 minuts de les 8 del matí. L'Iran ha tancat Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units.
4: L'Iran i els Estats Units s'han continuat bombardejant després d'un cap de setmana de decrets creuats, principalment per la situació a l'estret d'Hormuz que el règim dels ayatolars tracta de bloquejar. Durant tota la nit, l'exèrcit nord-americà ha llançat projectils contra diversos punts de l'Iran. Com a represàlia, Teheran assegura haver atacat bases militars dels Estats Units a Kuwait i Bahrein. El detonant immediat de la nova escalada han sigut els atacs iranians contra diversos vaixells comercials que navegaven per l'estret. L'Iran deixa clar que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat.
0: I mentre la tensió segueix sobre el Golf, Israel ha tornat a bombardejar Gaza en una incursió que ha deixat almenys 6 morts, entre ulls un nen.
4: I els judicis per corrupció a Netanyahu han entrat en una fase clau. Falten pocs mesos per les eleccions i ara el judici passa per les declaracions dels testimonis de la defensa, els informes penals de les parts i la deliberació. I
0: escolteu això, els espanyols paguen més que els estrangers pel mateix hotel a Espanya.
4: És el que es coneix com a segmentació de preus. Un mateix hotel té i una mateixa habitació poden costar força més o força menys en funció del país des d'on es faci la reserva. El preu mitjà d'una habitació d'hotel a Espanya supera els 236 euros per nit, però els turistes estrangers acostumen a pagar menys que els espanyols. Els establiments ajusten les tarifes segons la demanda de cada mercat, de manera que com més interès desperta una destinació en un país determinat, més alt acostuma a ser el preu per a les reserves fetes des d'aquell país.
0: Uns anuncis i seguim parlant aquest cop d'educació.
13: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
14: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: La patronal del Lleure demana al govern que regularitzi les sortides i colònies escolars i que ajudi el sector davant del boicot d'una majoria d'escoles i instituts que ja han dit que el proper curs no en faran, informa Èlia Pijuan.
16: Les empreses demanen que es clarifiquin les condicions i les compensacions que han de rebre les persones que acompanyen els menors en aquestes sortides i que es diferenciï entre sortides pedagògiques i viatges de final de curs, que tenen una finalitat més lúdica. El gerent de Sallec, Pep Montes, diu que fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació que ara es fa indispensable.
17: És una de les coses que nosaltres reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
16: Tot i que algunes famílies han consultat a les empreses si podien assumir elles la contractació de les colònies, les empreses creuen que no és una bona solució perquè exclouria els centres més vulnerables. Des del govern confirmen que durant les últimes setmanes hi ha hagut reunions amb Educació, Joventut, Treball i les empreses per buscar solucions.
0: A tot això continua el pols entre docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre.
18: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
0: És la portaveu d'Assemblea Educativa, la Mònica Rodrigo. El govern, però, assegura que s'està reunint amb professionals del sector per escoltar les seves demandes.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que es va acabar el curs.
19: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar, que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules, i al final també reconduir, refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és total.
4: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
0: I una dada cridanera. El 60% dels joves no saben nomenar una víctima d'ETA i 2 de cada 3 no saben dir el nom d'un terrorista famós.
4: Així ho recull un estudi del Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals que publica el periòdic. Es desprenen d'una enquesta alumnes d'ESO i batxillerat que també reflecteix que la meitat d'ells creu que el que va passar al País Basc va ser un conflicte entre dos bàndols. Pels creadors de l'estudi, això suposa un gran risc pel desconeixement del passat i pel perill d'aprendre d'una forma esbiaixada.
0: Diversos comerciants afectats per l'esvoranc de l'L9 a tocar del Putxet demanen la compareixença de l'asseguradora i que es garanteixin compensacions per les pèrdues que els està provocant tenir els negocis tancats. Recordem que els van desallotjar el dimarts de la setmana passada i la previsió és que no puguin tornar com a mínim fins aquest divendres.
4: Demanen que es tingui en compte la seva situació i que si els seus locals estan en bon estat puguin reobrir abans que els veïns tornin a casa seva. Demà hi ha prevista una reunió on esperen que l'asseguradora comparegui i els doni garanties sobre el cobrament per compensar les pèrdues que estan tenint amb els comerços tancats. Lamenten, però, que sense una data definitiva de reobertura o documentació oficial que acrediti que els negocis han estat afectats, no poden iniciar els tràmits.
0: A Barcelona, els delictes han baixat gairebé un 40% al metro i a Rodalies entre el gener i el maig d'aquest any. La majoria dels delictes que es denuncien són per robatoris de mòbils i carteres, que representen el 85% del total.
4: Ho llegim al periòdico. Els Mossos han rebut menys denúncies en comparació amb l'any passat per furts al transport públic. Ho atribueixen principalment a l'augment de la pressió policial per combatre aquests actes. Els agents tenen detectats tants lladres que actuen de manera individual com d'altres que actuen en grup.
0: I aquest últim any s'han reduït un 15% les ocupacions d'habitatges a Catalunya. Tot i això, continua sent la comunitat autònoma on hi ha més ocupacions.
4: Amb gairebé 6.000 denúncies, concentra el 40% de les dades registrades a tot l'Estat, recull El País. És la proporció més alta per cada 100.000 habitants, segons dades del Ministeri d'Interior.
0: I de la crònica de successos... Una nena de 9 anys ha mort a Fontcalà, de la Terra Alta, quan ahir va caure d'una roca mentre es banyava.
4: En el mateix incident, en aquesta font d'aigua termal de Gandesa, també hi ha resultat ferida greu una jove de 24 anys.
0: Això en un cap de setmana on han mort dues persones a les platges catalanes.
4: A Castelló d'Empúries ha mort ofegat un home de 54 anys de nacionalitat francesa i a Badalona una dona de 71 anys va morir després de patir un atac de cor a la platja del Coco. Ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A Llagostera, una dona de 79 anys va morir també ofegada en una piscina privada el dissabte.
0: I queda menys d'un mes pel 12 d'agost, serà quan en ple dia es farà de nit al sud de Catalunya, on es produirà un eclipsi total de sol. Fa més d'un segle que no n'hi ha cap. Davant l'excepcionalitat, en ciutats com Tarragona, aquests dies s'estan fent observacions per avançar com serà aquest fenomen. Ens ho explica la Gemma Alegrí.
20: L'últim eclipsi total a Catalunya va ser fa 121 anys, el 1905. Des de llavors no n'hi ha hagut cap. El del pròxim 12 d'agost serà visible a tot Catalunya, tot i que només serà total al sud del país, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les zones de Lleida. El doctor en astrofísica Manel Sant Romà en destaca l'excepcionalitat.
21: Només passa una vegada típicament cada 300 anys. Per tant, si un no es belluga, i bellugar-se vol dir rascar-se la butxaca, i va a buscar-los, a caçar-los, que se'n diu els eclipses, doncs un no els veu, els eclipses. Els parcials són més habituals, perquè n'hi ha més, diguem-ne, no?
20: Per aquest motiu, la Generalitat ha habilitat una vintena de punts on es podrà observar.
0: Els esports i la cultura després d'uns anuncis.
13: Ser Catalunya, Barcelona.
22: ¡Hey, campeón! En el próximo partido que veas con tus colegas, lleva Bonobon, el delicioso snack de chocolate, relleno con crema de cacahuete y crujiente barquillo. Disponible en sabor chocolate con leche, chocolate blanco y con relleno de dulce de leche. Por cada gol, un Bonobon. Pídelo en tu tienda de barrio. Bonobon, dulzura en cada jugada.
23: ¡Tenemos buenas noticias! En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras, prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. LaTiendaHome.com.
24: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
25: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
26: La treva pactada entre les dues parts...
25: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
27: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
28: Ni som enemigues.
29: Ni estem en guerra.
28: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
27: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Un minutet i arribarem a 9:15 del matí. Oriol Llopart, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem parlant de Marc Márquez, que signa un cap de setmana perfecte a Sachsenring, a Alemanya, i encarrila la seva remuntada al Mundial.
1: Exacte, Marc Márquez aconsegueix la seva 10a victòria a Sachsenring i iguala el rècord de victòries en un mateix circuit de Giacomo Agostini i ja és tercer al Mundial. Aquesta nova fita del pilot de Cervera fa que encara més... El pilot de Cervera fa encara més gran de llegenda, sobretot si es té en compte que en menys d'un mes ha retallat 100 punts del líder del campionat. Ara es troba només 18 punts de Jorge Martín, que ha estat cinquè, per darrere de Costa, Raúl Fernández i Ogura.
0: Aquesta setmana serà clau per saber també els finalistes del Mundial. Ens espera una Argentina-Anglaterra, d'una banda.
1: Un partit amb una gran càrrega emocional pel que va significar la guerra de les Malvines. Tot i això, Lionel Scaloni ha volgut recordar que al cap i a la fi només és un partit de futbol.
2: És un partit de futbol, eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
0: No és més que és un partit de futbol, eh? D'una banda Argentina-Anglaterra, de l'altra, ja ho sabeu, Espanya-França. I a tot això, per cert, Messi s'enfronta al que podria ser el seu últim partit en un Mundial.
1: El millor jugador de tots els temps, és a dir, Lionel Messi, disputarà per primera vegada un partit contra Anglaterra. L'Argentí ha qualificat aquest duel d'especial i ha assegurat que s'ha de viure pel que és, una semifinal. En cas d'aconseguir la classificació el dimecres, Messi disputaria la tercera final de la seva carrera en una Copa del Món.
0: Per cert, que a l'AS avui entrevisten a Pau Cubarsí amb motiu del Mundial. I què diu?
1: El defensa afirma que viure una experiència com aquesta és espectacular i que m'he vist aixecant la Copa del Món.
0: Això ho dius tu o ho diu ell?
1: Això ho diu ell, jo no m'he vist pas.
0: Van der Poel, tercera victòria d'etapa al Tour de França.
1: L'estrella neerlandesa i net de Polidor va provocar una escapada al massís central i suma la seva tercera victòria de l'etapa al Tour de França. Tot i competir sota la bandera dels Països Baixos, Mathieu Van der Poel continua sent un dels grans ídols del públic francès que li dona suport amb la mateixa passió que els seus.
0: I Sinner pot a Medvedev i consolida el segon Wimbledon seguit.
1: Sinner remunta per imposar-se a Medvedev en 4 sets i l'italià suma el seu cinquè títol del Gran Slam.
0: I en cultura... Laia Massaguer, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Laura.
0: Bon dia. Mort el protagonista de Jurassic Park, per això estem posant aquesta banda sonora tan èpica, Sam Neill, als 78 anys.
3: L'actor, amb una carrera de més de 5 dècades i 150 papers, ha mort, segons ha anunciat la seva família en un comunicat al seu perfil d'Instagram. L'artista, que havia superat ja un càncer de sang, expliquen, ha mort de forma repentina i inesperada.
0: Avui que el Festival Grec presenta en concert Follos Prohibides, que és l'àlbum que reivindica la desaparició forçada de la natura a Palestina.
4: Arriba un cop de sort i apaga tots els plors.
3: És una proposta d'artistes com Clara Peya, Anna Andreu o Marc Pujol. El festival reuneix avui algunes de les veus d'aquest disc i altres artistes com Marina Rossell, Alosa o les germanes Judit i Meritxell Nederman. Tot plegat avui a les 10 de la nit als jardins del Festival Grec.
0: Perdó, apuntat. I acabem amb la troballa arqueològica a la vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès.
3: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat una gerra amb un ou a dins que va fer servir d'ofrena als déus fa 1.800 anys. És un ritual que feien abans de construir per demanar als seus déus que els fossin favorables. Les excavacions de la campanya d'enguany al Pla de l'Horta s'han centrat en una àrea que es dedicava a la producció agrícola.
0: Posem uns anuncis de seguida l'anàlisi.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026 organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Passen 3 minutets ara mateix de 8:45 del matí. Puc saludar en Marc Rovira. Què tal, company del País? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bon dilluns.
0: Molt bon dilluns per tu també. Escolta'm una cosa, Marc, hem començat la setmana seguint amb la tònica que portem aquests dies, un altre cop pendents d'aquests incendis, en aquest cas el d'Aiguamúrcia, declarat ahir la tarda, que encara no està estabilitzat, és el tercer en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, ara mateix explicàvem que aquestes vora 300 persones han hagut d'abandonar casa seva, han evacuat la gent de forma preventiva, i ens

0: tota una tasca prèvia, que és la de la prevenció. I si bé en la reacció sí que els bombers demostren que són un cos eficaç i que tenen capacitat per desplegar-se amb una immediatesa i una eficàcia realment admirable, sí que és veritat que en la prevenció tenim una assignatura pendent, i la prova la tenim cada vegada que hi ha un incendi d'aquestes característiques, que ens demostra com les flames corren a una velocitat considerable. És a dir, és evident que durant els estius serà molt difícil que en un clima i en una situació geogràfica com la nostra siguem capaços de reduir el risc d'incendi forestal a zero, perquè això ha estat així històricament, però sí que és veritat que hauríem de ser més hàbils a l'hora de preparar les condicions i l'entorn perquè almenys aquests incendis no tinguessin aquesta capacitat tan devastadora que estan demostrant i que en aquests casos posen fins i tot en joc la integritat de les persones i que obliguen a confinar nuclis, poblacions i urbanitzacions.
1: Que em fas pensar també, ara ho deies, en els pagesos. Pagesos que mentrestant també han demanat poder intercedir més, poder contribuir més a aquesta gestió forestal, que suposo que també és una assignatura encara pendent, podríem dir.
0: Sí, això ho veiem sovint, Laura, quan ens toca anar, com a professionals dels mitjans d'informació, ens toca anar a cobrir incendis. A mi la veritat és que se m'obre un dubte, és a dir, moltes vegades veiem a gent dels territoris afectats que posen una mica en dubte la tasca dels serveis d'extinció, dient... com si haguessin fet una actuació massa prudent, massa lenta. Si em permets que ho digui així, una mica una reacció de cunyat, no? Això ja es veia venir, és que van tardar molt a desplegar-se. Jo, sense posar en dubte que la funció dels pagesos i dels veïns de la zona i dels voluntaris sol ser apreciada pels equips d'extinció d'incendis, jo no voldria que això servís per qüestionar la tasca i les estratègies que dissenyen els que realment ja entenen que són els efectius d'extinció, el cos de bombers i els comandaments de bombers. És a dir, la feina dels pagesos, dels voluntaris, dels ADFs és molt important, sobretot amb el que deia, en el cas dels pagesos, amb la prevenció, però escolta, quan tens un foc desbocat, a més, aquests focs que ens criden tant l'atenció, aquests focs de sisena generació, Alerta que quan els bombers et diuen no volem gent pel mig, però alguna cosa és, perquè la imprevisibilitat de les flames és absoluta.
1: I tant. Doncs estarem molt, molt pendents. De seguida que puguem, nosaltres saludarem també a l'alcalde d'Aiguamúrcia. Però també m'agradaria preguntar-te, Marc, per la plana més política, podríem dir, perquè aquesta setmana tindrem els ulls posats a Luxemburg, perquè està previst dijous que coneguem aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia espanyola, que pot obrir la porta al retorn de Puigdemont. Pot obrir, dic només, no és vinculant. Això és important també que ho diguem i que ho remarquem. No significa aquest retorn immediat. Tocarà esperar a veure què diu el Suprem, però et volia preguntar per quins escenaris s'obren per Puigdemont i també per com pot condicionar això també a Pedro Sánchez.
0: Sí, ho expliques molt bé tu, és a dir, decideixi el que decideixi aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una cosa sabem clara, el retorn de Carles Puigdemont no es preveu immediat. És a dir, si hi ha una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia, evidentment la situació de l'expresident de la Generalitat canvia radicalment, la seva situació política i personal és un punt d'inflexió, aquesta resolució de dijous. Per posar-li una catifa de cara a preparar un retorn, seria un error, crec, pensar que, encara que tingui un pronunciament totalment favorable, Carles Puigdemont pot estar aquí de manera immediata, perquè això no serà així. Cal llavors també que es pronunciï el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i això, pel que sabem, no es produirà fins després de l'estiu. Ara bé, és evident que la situació és d'una rellevància absoluta, no només per Carles Puigdemont i Junts per Catalunya, sinó també per a la legislatura espanyola. Un Carles Puigdemont amb capacitat d'instal·lar-se de nou a Catalunya, amb capacitat de ser una peça absolutament determinant sobre la política catalana i sobre la política espanyola, evidentment condiciona de manera radical aquest final de legislatura. Pedro Sánchez ja ha anunciat que ell té intenció d'acabar la legislatura el 2027, fins i tot amb voluntat d'aprovar aquests pressupostos, una cosa que semblava inversemblant. La capacitat de negociar-los amb Junts per Catalunya, amb Carles Puigdemont aquí o no, pot ser una partida completament diferent. Per tant, insisteixo, la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no és tan rellevant perquè puguem tenir un juliol o fins i tot un principi d'agost mogut informativament

0: pensant en un retorn de Carles Puigdemont aquí, sinó pel que representa de cares a la tardor i al començament de 2027, el que dic, aquesta recta final de la legislatura espanyola.
1: Que parlem molt de Puigdemont, però també això tindrà efectes doncs, sobre Toni Comín, sobre Lluís Puig, també sobre Oriol Junqueras. I per aquesta via m'agradaria també preguntar-te, perquè avui estem explicant aquí a la ràdio, que Esquerra dona per fet que Gabriel Rufián repetirà com a candidat al Congrés. La direcció creu que el seu portaveu ha rebaixat el pols sobre el front d'Esquerres durant les últimes setmanes i Esquerra ja assumeixen que serà el candidat del partit a les properes generals. Com ho hem de llegir, això, Marc? Perquè semblava que havien de fer camins separats, però ara resulta que potser no.
0: Sí, doncs ho hem de llegir potser una mica des de la sorpresa, perquè sabem, vamos, no és cap sorpresa per ningú si diem que Gabriel Rufián té una relació, no m'atreviria a dir tensa, però segurament sí distant amb el president del partit, amb Oriol Junqueras, i no és que sigui distant, sinó freda, absolutament agra, la relació que té amb els seus companys del grup parlamentari a Madrid, els 7 diputats que té Esquerra Republicana al Congrés. Diguéssim que és una mica, cada un fa la guerra pel seu compte, d'una banda hi ha Gabriel Rufián i de l'altra hi ha la resta. En un context com aquest sí que podia semblar complicat que Gabriel Rufián aconseguís revalidar la seva condició de líder d'Esquerra Republicana al Congrés. Però ai, carai, és que les enquestes el posen en una situació privilegiada, tant de notorietat com de preferència de vot. I això, difícil és que un partit polític es deixi perdre aquest trunfo. Per tant, més enllà de les tensions internes que pugui haver-hi entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, entre Gabriel Rufián i la resta del partit, la seva notorietat pública, en un moment on costa tant que la societat conegui i valori la tasca que fan els polítics, doncs és evident que Esquerra Republicana no ho pot deixar escapar. I per tant, ni que sigui una mica allò apretant les dents o resistint-se al que tinguin ganes de fer els membres de la direcció del Partit Republicà, doncs és evident que sembla que l'aposta per Gabriel Rufián acaba caient pel seu propi pes.
1: Per tant, podríem dir una mica que Rufián necessita Junqueras i Junqueras necessita Rufián?
0: Junqueras necessita Rufián si aspira a tenir un resultat bo a les eleccions espanyoles del Congrés dels Diputats, en aquestes eleccions que ja hem dit que Pedro Sánchez veurem quan les convoca, però sembla que podria ser al voltant de la primavera del 2027. D'una banda, mira, responent a la teva pregunta, intentant fer-ho de manera clara, en aquests moments Esquerra necessita a Rufián per consolidar aquest bon resultat. Però Rufián necessita Esquerra perquè, malgrat els seus intents de construir aquesta plataforma que agrupi les esquerres de diferents territoris de l'estat espanyol per competir contra això que diu ell, no? Se li ha de plantar cara, s'ha de trobar l'instrument, l'eina més eficaç per plantar-li cara al bloc de dreta i extrema dreta, aquesta aliança de PP i Vox que més d'hora que tard sembla que acabarà governant a l'estat espanyol. Doncs de moment aquesta plataforma, aquest instrument que Gabriel Rufián diu que seria l'ideal per combatre aquesta aliança de PP i Vox amb més garanties, doncs sembla que no està trobant la manera de desbloquejar-ho, de construir-ho, d'armar-ho. I per tant, doncs sí, ell, sent cap de llista d'Esquerra Republicana, s'assegura, com a mínim, aquest protagonisme que sembla que tant li agrada tenir en la política espanyola. No sé si tant en la política catalana, sembla que de moment se sent més còmode en la política espanyola que en la política catalana.
1: I creus per això que aquesta relació s'allargarà de moment fins les generals i, per tant, després ja veurem què passa?
0: És una mica arriscat fer, ja ho saps tu, Laura, és una mica arriscat fer pronòstics en l'escenari polític actual, però evidentment seria un daltabaix gros per Esquerra Republicana i pel propi Gabriel Rufián pensar en que hi hagués un moviment sísmic de tanta notorietat que propiciés un trencament d'aquestes característiques, perquè malgrat, i recupero una mica el fil del que et deia abans, malgrat que Gabriel Rufián dins d'Esquerra, diguéssim, no és que tingui els millors amics per anar-se'n a sopar cada divendres, sí que és veritat que també dins del partit hi ha una corrent que avala la seva posició, diguéssim, de líder del partit al Congrés, perquè això els hi procura no només uns resultats electorals òptims o acceptables, sinó que també els hi procura una projecció exterior molt notable. Gabriel Rufián és un artista a l'hora de vendre el missatge en pocs segons, això que és tan valuós en la política, de trobar la fórmula de fer arribar el teu missatge amb aquest espai tan buscat, tan car, que va sempre amb vosaltres, amb les ràdios, amb les televisions, amb els titulars dels diaris. I per intentar posar un exemple que sigui conegut o que sigui comprensible per tothom, fins i tot aquells que estan fora de la bombolla informativa o de la bombolla política, doncs em fa pensar una mica, si ho recordes, amb el que passava a l'època de Pablo Iglesias, i quan cobríem aquelles eleccions i la gent arribava al col·legi electoral i et deia, bueno, quina és la papeleta del Coletas? És a dir, moltes vegades ni tan sols costava identificar quin era el partit polític d'aquell personatge que, pel que sigui, havia aconseguit tenir un ressò popular, no? Doncs Gabriel Rufián s'està convertint en això, en una mena de personatge polític que transcendeix les sigles. I, per tant, això, el partit polític que capitalitza aquest ressò, aquesta popularitat, doncs n'acaba traient rendiment.
1: Marc Rovira, sempre tan clar i molt clarificador. Gràcies.
0: Moltes gràcies i molt bon estiu.
1: Bon estiu a tu també. Fins ara. Adéu,
0: adéu. Que vagi molt bé.
1: I a aquesta hora puc saludar també, ja ho sabeu, estem pendents de l'evolució d'aquest incendi a Aiguamúrcia, i puc saludar el seu alcalde, que és l'Òscar Cendra. Òscar, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Quina situació tenim ara mateix al municipi?
2: Bueno, estem a l'expectativa a veure aquests dos fronts que tenim, dret i esquerra, com evolucionen, i aquest aire que també s'està girant.
1: Quina és la previsió, per això, de les properes hores, d'aquest temps?
2: Bueno, ara mateix la previsió és que faci vent, que pugin bastant les temperatures, l'humitat caigui, i, bueno, esperar a veure com es gira.
1: Parlàvem abans amb Protecció Civil, que ens deien això, que el moment clau seria sobretot ara al migdia. Hem parlat d'aquests veïns evacuats. No sé ara mateix des de l'Ajuntament, doncs, si heu parlat amb ells, quina informació en teniu, si l'esteu ajudant, ens deia també, accedir alguns a l'autocar en cas que no tinguessin vehicle.
2: A veure, aquestes persones que estan evacuades són tot del municipi de Querol, són aquestes organitzacions i el poble de Querol, i alguna part de Pontons. Nosaltres ara mateix, dins del nostre municipi, no tenim cap poble afectat.
1: Val.
2: Sí que és veritat que s'està evacuant cap a Vila-rodona, molta gent també s'està evacuant, doncs, cap a cases familiars, amics, i es fa perquè els bombers puguin treballar més bé i sense risc. No s'està fent perquè hagi pujat el nivell de protecció del foc. No?
1: Sobre l'origen del foc, per cert, en sabeu més detalls? Se sap alguna cosa més?
2: No. L'origen, com vaig fer les declaracions ahir, s'està estudiant, ho tenen tots els cossos de seguretat, i s'ha d'esperar. S'ha d'esperar a veure què està passant.
1: Aiguamúrcia, de fet, perquè els oients ho sàpiguen també, és una d'aquests 70 municipis en risc extrem del Pla Alfa, que inclou també 8 espais naturals restringits. Com es preveu aquest estiu? Perquè, clar, ho dèiem, són 3 incendis en només 5 dies. No sé quina és la previsió i si us esteu plantejant inclús potser prendre noves mesures, no ho sé.
2: A veure, des que s'ha hagut l'incendi i ara que estem al tercer, no?, amb 5 dies que estem dient, ja tenim molts camins que s'han marcat, des dels cossos de gent rurals, que s'ha prohibit, no? Si es prohibeix a l'entrada, es prohibeix sempre aquestes persones que volen anar a passejar, els propietaris i els pagesos, doncs, hi poden seguir passant, i també, doncs, si seguim amb aquestes alertes i aquestes calors, doncs, també durant hores, doncs, a lo millor pot ser que es plantegi de tancar, restringir, i van accessos a les hores més complicades.
1: Has dormit aquesta nit, vostè? No sé com ha passat aquestes últimes nits.
2: Bueno, ho he intentat. S'ha dormit una miqueta, però tot costa. Costa perquè, doncs, bueno, és una angoixa i un pensament de que et sents una mica impotent, no pots fer gran cosa.
1: No, ens en fem càrrec. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Nosaltres el que farem ara, quan queden aproximadament això 12 minutets per arribar a les 9 del matí, deixeu-me introduir-vos aquest espai, perquè el que hem escoltat fins ara és informació, és real. Hem parlat ara mateix amb l'alcalde d'Aiguamúrcia per aquest incendi que afecta Catalunya. Però per tal d'arribar a les 9 volem oxigenar una mica i ho volem fer amb un espai que tinc aquí l'Oriol Llopart, que està sentint amb el cap. Oriol,
3: exacte.
1: Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: Amb un espai que es diu, ja el nom ho indica tot, el desinformatiu.
3: xula, no, la sintonia? Està molt bé.
1: Sé que agafa molt bé el que seria l'esperit d'aquest espai.
3: D'aquest espai.
1: El desinformatiu. Exacte. Ja ens dona pistes d'això. Sí. Un espai que no el faràs sol,
3: no,
1: ets acompanyat.
3: Ah, efectivament. No el faig sol, tinc uns companys que tant tant vindran. Avui m'acompanya el Fènix. Hola, què tal? Bon dia. El Pere Torrana. Hola, què tal? I la Maria Lluïsa. Ai, nena, quina gràcia que em fa de veure't, que estiguis per aquí. Quina il·lusió. Jo tinc una pregunta. Nosaltres, quan hem de parlar... Doncs mira, Pere, quan llegeixis Pere, vol dir que et toca parlar. Si no ho veig, doncs t'estàs calladet, xato.
1: Vaja.
3: A veure, Laura, anem per feina. A tu, avui és el Dia Mundial del Rock and Roll. A tu t'agrada el rock?
1: No és el meu gènere estrella, podríem dir. No és el que demano quan vaig als karaokes, per posar un exemple, però sí, sí, m'agrada.
3: Vale.
1: Vosaltres també, la resta de...
3: Home, home, a mi m'agrada tot, però a mi qui m'agrada molt és Nino Bravo.
1: Home, és que un beso i una flor, vull dir, cançó
3: sí, mitiquíssima. Però, sí, mitiquíssima, però n'hi ha una que em torna encara més boig, que es diu Tu canviaràs, que és un temazo que te cagues, tu, mira. Aquesta, pole. Vine para no volver, sé muy bien que con el último
1: beso, sí. Canta molt bé,
3: canta
1: molt bé, però crec que hauríem de continuar.
3: Per què canvia?
1: Sí, però la música, sisplau, ja està, suficient. O sigui, la traiem perquè això no és un karaoke, sisplau. No?
3: Vaya merda de programa, no? Escolta, Fènix, a veure, això no es pot dir, eh? En antena. Perdona, Laura, a veure. Anem de cara a barraca. A mi sí, a mi m'encanta el rock. De fet, avui porto una samarreta d'AC/DC. De fet, explico sempre que és el meu pare qui em va com adoctrinar, entre cometes, val? I això m'ha produït que el meu Spotify Rap em surt que tinc 75 anys.
1: Vaja, molt bé, molt acurat. I tens alguna cosa pensada?
3: Doncs sí, mira, he pensat que si algun oient vol trucar i ens vol explicar alguna anècdota sobre el rock and roll o alguna curiositat, doncs serà benvingut. Així que obrim telèfons.
1: Molt bé, doncs obrim telèfons.
4: Hola.
3: Hola.
4: Hola, m'escolteu?
3: Hola, sí, hola, què tal? Què ens vol explicar?
4: El meu pare també m'ha adoctrinat amb la música.
3: Què em diu ara?
4: Concretament té una obsessió amb els Rolling Stones.
3: Sí, igual que el meu. Hòstia, mira, fa gràcia,
4: no,
3: això.
4: No, de gràcia cap ni una. Pensi que ell té una obsessió malaltissa.
3: Va, home, no siguis exagerat, una obsessió malaltissa.
4: La meva mare es diu Angie, eh?
3: Bueno, home, pot ser coincidència.
4: I cada vegada que ens creuem per casa, li he de saludar traient-li la llengua.
3: Bueno, home.
4: I el pitjor de tot,
3: què?
4: Sap el que és el pitjor de tot?
3: No, no ho sé.
4: Que em fa venir la taula a rima del Sympathy for the Devil.
3: Home, però escolti'm, això no és adoctrinament, això està com una cabra. A més, jo em referia més que m'ensenyava cançons, que em posava...
4: La sort que té, sap?
3: Sí.
4: El meu no em deixa escoltar res més que no sigui l'àlbum Steel Wheel.
3: Home, molt bon àlbum. Deixi'm posar una cançó per situar els nostres oients.
4: No!
3: Perquè... Bueno, vale, home, per una vegada que em tocava parlar...
4: Perdó, però que no puc més. El porto escoltant cada dia des de l'agost del 89.
3: Cada dia?
4: Cada puto dia.
3: Però no plori, home. A veure, quants anys té vostè, digui?
4: En tinc 58.
3: Home, amb 58 anys, per què no marxa de casa si està tan malament?
4: No puc, perquè quan era petit em va fer firmar un document que deia que només podia marxar de casa el dia que els Rolling deixessin de tocar.
3: Home, però...
4: Saben?
3: Sí, ja, però...
4: I divendres passat van treure un nou àlbum.
3: Bueno, home, ha d'agafar el seu pare i plantar-li cara i dir-li, papa, fins aquí hem arribat. Vull dir, no pot anar plorant per... Ui, què és això?
4: No! Ajuda,
3: però...
4: ajuda, no!
3: Perdoni?
5: És l'hora d'escoltar el Roni.
3: Hola?
5: Sí? On ets? Ajuda'm, sisplau,
3: sí,
5: ajudeu-me, sisplau. Hola, fill. A qui truques?
4: No, a ningú, papa, a ningú.
3: Escolta'm.
5: Va, som-hi.
3: Escolta'm.
5: Que avui veurem la versió en directe.
3: I has de plantar, digue-li que no. Digue-li, planta't aquí, digues, prou. Efectivament, tio, digue-li, que t'has cansat.
5: Que no aguanto més. No vull escoltar més els Rollings. Si li para la música. Perdona, fill. M'ha semblat escoltar que deies que no volies escoltar més música?
4: Això he dit? No, no, no, papa, no. He dit
3: sí, digue-li que sí.
4: Que no volia escoltar res més que no fos la teva música, papa.
5: Ah, molt bé, fill. M'havies espantat. Anem, fill. Fot-li canya, Siri. Ho sento, nois. No he sigut capaç.
3: Però, escolta, li has de dir que no.
1: Madre, quina por, no?
3: Per tenir un pare d'aquesta manera, val més no tenir-ne cap, també t'ho dic.
1: Però escolta, cosa, potser que matisis una mica, no? Potser l'hora de demanar trucada.
3: Sí, potser sí. A veure, expliqueu-nos anècdotes.
1: Sisplau.
3: No aquesta situació.
1: Clar, vull dir, curiositats, coses una mica més normals.
3: No, això que dona aquest mal rotllo, perquè és molt d'hora pel matí. A veure, en tenim alguna altra?
1: Ja que sí.
5: Bon dia!
3: Ai,
5: bon dia, som en Jaume.
3: Bon dia.
5: De Santa Maria de Palautordera.
3: Molt bé, endavant, Jaume. Què ens vol explicar? Què diu?
5: Jo trucava per explicar que vaig anar a l'únic concert dels Beatles que van fer a Barcelona, aquí, al 60.
4: 65.
3: Què em diu ara? Vostè estava a l'únic concert que han fet els Beatles,
4: sí, senyor,
3: a casa...
4: Sí, és el que acabo de dir,
3: ja,
4: sí.
3: Ja. I què tal? Expliqui'ns.
4: Home, va ser un concert fantàstic.
3: Sí?
4: Però és que el plat fort ve ara,
3: saben? A veure, digui-li.
4: Allà vaig fer una amistat amb en John Lennon.
3: Perdoni, perdoni, m'està dient que vostè va fer una amistat amb en John Lennon?
4: Sí, sí, sí. És que és exactament el que acabo de dir, sí, sí.
3: Ja ho sé, ja. Home, però això és una meravella. A veure, quina... Vull dir, expliqui'ns, com va sortir això?
4: Jo estava al concert i crec que va ser durant la cançó She Love You, que de cop i... No, el She Love You no va ser pas el She Love You, no. Era amb l'altre, amb la Don't Let Me Down, que de cop i volta en John Lennon es va... No, calli, que potser sí que va ser amb el She Love You.
3: És igual si no recorda la cançó. Aquest fet és el de menys.
4: Perdoni?
3: Què?
4: Escolti'm una cosa. Li serà igual a vostè que és jove i té tota la vida per endavant i es pensa que estarà així sempre. Però a mi el metge m'ha recomanat fer esforços per recordar les coses.
3: Disculpi, home, que no li passa males, que li deia per anar de cara barraca.
4: A vegades, sense voler-ho dir a males, no som conscients del dolor que poden provocar les paraules,
3: Té tota la raó. Li demano disculpes. Em pot disculpar? Jo només volia ajudar-lo.
4: Bueno, si és així, disculpes acceptades.
3: Gràcies. Pot continuar, sisplau?
4: Sí.
3: Hola?
4: Hola.
3: Ah, val, està aquí. Per un moment pensava que l'havíem perdut. Jaume?
4: Què?
3: Que no continua.
4: Sí, però estic recordant què estava explicant abans que vostè m'interrompís.
3: Vostè estava parlant sobre
4: calli.
3: El concert... Què?
4: Li dic que calli,
3: vale,
4: eh?
3: Però a veure...
4: Quan parli de la meva memòria, calli!
3: D'acord.
4: Que no entén res del que li he dit abans. Què m'ha dit el metge?
3: Ha de fer esforços per treballar la memòria, és veritat.
4: I vostè creu que si m'ho diu, jo faig algun esforç?
3: No, Jaume, però la ràdio no podem estar en silenci. Si no, l'oient es pensarà que ha sintonitzat Ràdio Cementiri i no la SER. Jaume? Jaume.
4: No, és tu, és que...
3: Bueno,
4: si vostè no calla, així és impossible. Tu, quina ràbia.
3: Bueno,
4: mira que l'anècdota era bona, eh?
3: Repeteixo, amb tota la bondat del món li puc recordar què ens anava a explicar.
4: Anem a veure.
3: Sí.
4: A vostè el seu pare encara l'ajuden en bicicleta?
3: No, no m'ajuda, no.
4: No, oi?
3: No.
4: Ni tampoc deu portar rodetes?
3: No, tampoc.
4: Doncs jo tampoc necessito que vostè m'ajudi en res.
3: No, però a veure, no
4: si no ho recordo, no ho recordo.
3: Home, ja, però és que era molt bona l'anècdota, eh?
4: Ja ho sé, ja que era molt bona, però és el que ja a mi no em sap, pensi que em fa més mal a mi que a vostè. D'acord? Doncs au,
3: però...
4: ja trucarem un altre moment. Adéu.
3: No, Jaume, Jaume. Jaume. És la meva estrena, no em feu això.
1: Déu-n'hi-do, quina estrena, no?
3: Sí, de dues trucades, un sombat i l'altre que no...
1: Tot això perquè és el dia del
3: rock and roll. Del dia mundial del rock and roll.
1: Fixa't, avui.
3: Avui, quin desastre.
1: I entenc que tu celebraràs posant AC/DC, no?
3: AC/DC, sí, quan torni cap a casa posaré algun àlbum per oblidar tots aquests testimonis que han entrat avui, perquè no...
1: Mare meva, quina fantasia, tu. Escolta, Oriol Llopart, moltíssimes gràcies.
3: A tu, home. Demà
1: més
3: i millor, no?
1: Demà seguirem una mica més, podríem dir, amb aquest desinformatiu. A veure quines notícies hi ha deformades demà. Un anunci i podem saludar de seguida en la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, la Raquel Serrat, precisament per parlar també d'aquesta gestió de boscos davant dels incendis.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Falten ara mateix 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Puc saludar a la Raquel Serrat. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Ella és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Ja sabem que estem avui pendents d'aquest incendi a Aiguamúrcia. No és l'únic que ha cremat a Catalunya. De fet, des de l'1 de juliol, al 9, hem parlat abans que hi havia més de 300 focs declarats a Catalunya de vegetació. Vull dir que és una situació, ja ho sabeu, complicada. Són estius que estem encadenant amb molts incendis. I per això volíem també parlar amb vostès, per també tenir el vostre punt de vista davant d'això. No? Què està fallant en aquesta gestió dels boscos ara mateix, Raquel?
7: Doncs el que falla és que portem dècades d'inacció, d'una falta de gestió clara de tota la massa boscosa. I bé, tot això combinat doncs, amb l'augment de temperatures que ens porta el canvi climàtic i doncs, també que la situació de la pagesia va canviant arreu del territori, doncs, fa que tinguem uns boscos que són un polvorí que en qualsevol detonant doncs, es pot convertir en un incendi greu. Nosaltres el que demanem com a pagesia doncs és que si se'ns facilita les nostres tasques per poder treballar, doncs que segurament el país no cremarà tant, no? Perquè la nostra activitat doncs ja porta intrínseca una gestió territorial que moltes vegades crea aquests tallafocs naturals o aquest mosaic agrari que evita que els incendis siguin tan grans. Mm.
1: Quan parlem de... sentim parlar d'incendis de sisena generació, de grans focs forestals, jo em pregunto, què ha canviat respecte fa potser 20 o 30 anys en aquesta gestió? Què heu notat?
7: Nosaltres tenim un bosc mediterrani, per tant el foc sempre ha estat un aliat a l'hora de gestionar aquests terrenys, i va arribar un moment que la política prohibia qualsevol activitat que suposés cremar un marge, cremar rostolls, pràctiques habituals que teníem la pagesia i que es va convertir en una prohibició. També lligat amb la gestió directa forestal, que no es feia perquè la gran part dels boscos de Catalunya són privats, els productes que s'obtenen dels boscos no són suficientment rendibles i tampoc hi ha cap suport a aquests propietaris perquè puguin gestionar i treure un rendiment del bosc. Hi ha hagut un abandonament de tot plegat, i és el que ara ens porta aquests incendis de sisena generació, que qualsevol espurna, no?, es converteix en un incendi que és una desgràcia.
1: Mm. Com us preocuparia arribar potser d'aquí 10 anys a Catalunya? És a dir, si les coses no canvien o quin és l'escenari que se us planteja ara en el pitjor dels escenaris, eh?
7: Si les coses no canviessin, d'aquí 10 anys hauríem vist coses molt grans aquí a Catalunya, desgràcies d'importants, no? Segurament el que s'ha patit a Andalusia aquí es podria, perquè també tenim moltes urbanitzacions que es van fer malament, es podria dir, en zones on boscoses corren un perill, no? Uh-huh. Dels anys 94-96 que va haver els incendis més grans a la Catalunya central, hem après molt amb extinció, però no s'han aplicat polítiques de prevenció. Mm. I tenim bombers molt preparats, equips molt preparats per atendre els incendis com una emergència, però això ha de canviar. Sí. El que s'ha de fer és planificar els incendis durant tot l'any, no?, per evitar-los.
1: S'han reunit recentment, ara, aquesta última setmana, amb el departament...
7: De fet, avui tenim una bilateral amb la Conselleria, Unió de Pagesos amb la Conselleria, per tractar diferents temes, però evidentment els incendis sortirà, sí. Mm.
1: Doncs Raquel Serrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Dir-vos també a aquesta hora, oients, que Protecció Civil, a aquesta hora, a les 9, sabeu que és quan estava previst, que era el topall màxim perquè els habitants d'aquests diversos 7 municipis i nuclis disseminats afectats per l'incendi haguessin d'abandonar casa seva. En concret, s'ha establert aquesta evacuació dels ranxos de Bonany, també Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases de Romanill, de Querol. Protecció Civil ha assegurat que l'evacuació es farà ordenadament, ja ho sabeu, fins a aquesta hora, fins a les 9 del matí, i que si precisament hi havia persones que no tenien, per exemple, vehicle per poder marxar d'aquesta zona, el que farien era precisament aplicar, establir un servei d'autobús per a aquestes persones. Dir-vos també que a aquesta hora tenim una última hora que ens explica la Judit Casellas, i és que l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'una nena de 9 anys a Fontcalda.
8: Sí, recordem, us ho explicàvem a l'informatiu, ahir li va caure una roca mentre es banyava. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Gandesa ha decretat aquests dos dies de dol oficial. En el mateix incident, una jove de 24 anys també ha resultat ferida greu.
1: Gràcies, Judit. Tota la informació que pugui haver-hi de tot plegat us l'anirem explicant en directe fins les 10 del matí en directe a l'Aquí Catalunya. Però ara, quan passen 3 minuts de les 9, toca obrir el racó de pensar.
6: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
9: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri del Poblenou de Barcelona. El barri els va acollir molt bé i per celebrar-ho, el 5 de juny, van fer una festa al carrer Pere IV que va durar tot el dia. Hi va haver vermut, paella, xocolatada, concerts, poesia, xerrades i lectures dramatitzades de textos sorgits dels cursos de l'obrador de la Beckett. A més, es va presentar la temporada 26-27, en la que comptarem amb alguns dels creadors més estretament lligats a la història de la Sala Beckett i que manté l'aposta constant de promoure la nova autoria catalana. Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mar Rosic, amb Oriol Genís, serà el primer espectacle, i és que Oriol Genís serà un dels grans protagonistes amb el cicle Paraula, cos i caràcter. El veurem en 4 espectacles, per exemple, Compto cada passa meva sobre la terra.
10: Jo tinc força memòria per les cares, per la gent, I a vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat.
9: Victòria Spumber, Sergi Balbel, Ferran Dordal, Oriol Pla, Pau Matas, Pepa Plana, Mario Gas, Maria Velasco, Mercè Sàrries i el col·lectiu Padana, Missa i Repicant són alguns dels noms de la nova temporada de la Sala Beckett.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Avui arrenquem temporada d'estiu, ja ho sabeu, us acompanyarem fins al 28 d'agost i, per tant, és dia de presentacions. Pere Estupinyà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Nosaltres també de comptar amb tu aquest estiu. És una veu coneguda per aquesta casa, però pels qui encara no el tinguin situat, és bioquímic, és químic, divulgador, conegut pels seus articles sobre ciència, sempre amb un component filosòfic de reflexió. És a dir, una de les millors veus per promoure el pensament crític. Benvingut al Racó de Pensar de l'Aquí Catalunya, Pere. Aquí sempre comencem amb la mateixa pregunta, que és: què t'ha fet pensar aquests dies?
1: Bueno, diverses coses, no?
0: Bona senyal.
1: Sí, home, mira, pensa que jo estic sempre vinculat al que està passant al món científic. La setmana passada, no sé si ho vau cobrir vosaltres, però hi havia aquí a Barcelona el Congrés Europeu de Neurociència, de la FENS, i hi havia 8.000 neurocientífics a Barcelona, a la fira. O sigui, era algo molt més potent que el Tour de França. I allí van passar moltes coses, no? És a dir, quan te trobes en congressos de científics, en este cas de neurociència, és com que quan parles amb científics t'expliquen el que serà notícia al futur. Mm-hmm. Vale? És a dir, els científics van publicant els seus resultats. I això és un procés molt lent. És a dir, quan diuen hem descobert un nou homínid o un nou fòssil que igual l'han trobat 10 anys atrás. Vale? Si tu haguessis parlat amb ells a les excavacions 10 anys atrás, t'haguessin començat a parlar del que passaria. No? Llavors sí. Ja, per exemple, per ficar algo concret, vaig estar parlant amb una gent que estaven investigant una cosa que li diuen fotofarmacèutica o fotofarmacologia. Què dic, què és això? O sigui, jo quan me conten algo que no he sentit mai, sento molt d'interès, vale? I jo crec que és una cosa a transmetre a tothom, o sigui, perquè no, en general mos agrada les històries que algo coneixem, ens agrada escoltar veus conegudes o cares conegudes o històries conegudes, i això, bueno, està bé, mos dona confort, o les cançons, la música, pues, quan ja la coneixem, pues, és com que sabem el que passarà, i això ens dona una mica de dopamina al cervell i ens va bé, però la novetat per a mi és molt més estimulant. No podem estar fent novetats, o sigui, atenent a novetats cada 10 minuts, però és interessant. Llavors, quan jo estic a un congrés i me diuen fotofarmacologia, dic, això què és? Llavors te comencen a explicar que un fàrmac, pues, és una molècula gran, complexa, que té un centre actiu, diguem-ne, que s'enganxa a una enzima o a una membrana d'una cèl·lula o a un virus o una bactèria, el que sigui, i fa una funció. Llavors, el que fem en els fàrmacs normalment és que molts, bueno, sigui pastilla o sigui injecció, el que sigui, pues, los introduïm al cos i van per tot l'organisme. Però en realitat on tenen que fer una funció és a un punt concret.
0: Clar.
1: Llavors, el que fan és que a este fàrmac li fiquen una part molecular que és fotosensible i que el que fa és, quan està sense llum, desactivar este centre actiu. És com si tinguessin una palanca molecular que el tapa, vale? Per dir unes altres paraules. Llavors, només s'obri quan li accedís llum roja, llum vermella, llum infraroja, o alguns són en ultravioleta, però el que estan investigant més és infraroja. De manera que si tu, per exemple, vols que el fàrmac, un antiinflamatori, per exemple, actue al genoll, i només el genoll, que no et desinflame tot el cos, que desinflame només el genoll, tu te'l pots prendre a una dosis inclús més elevada de lo recomanable, perquè no farà res a la resta del cos, i llavors li ficaràs llum infraroja al genoll i obrirà aquesta espècie de tapa molecular fotosensible i podrà afectar només a un lloc concret. Llavors, això és una de les coses que és, bueno, de les coses novedoses de la ciència, esta seria una.
0: Està molt bé, està molt bé. Què et anava a dir? Pere, també ens agradaria comentar un article que tenia a veure precisament que vas escriure fa un temps sobre mentir. Ara que canviem una mica el registre, perquè és un tema que ens va cridar molt l'atenció i el vam estar parlant fora d'antena, eh? I m'agradaria avui aprofundir. D'on et va venir això de mentir als fills, aquesta, la mentida? D'on et neix? Sense revelar la màgia, podríem dir.
1: Sí, jo t'entenc. No, mira, a veure, jo em dedico a divulgació científica i estem en un moment que per les redes socials la gent menteix Descaradament. Per què? Perquè l'algoritme premia la viralitat de les mentides. És a dir, si tu aquí a la ràdio de cop ara t'apareix un tipo dient que ha vist extraterrestres o que jo què sé, qualsevol animalada, ¿vale? I tu t'ho creus, o una teràpia, ve una nutricionista i te comença a dir qualsevol cosa, aquí, si tu li dones veu, pues algú et criticarà i tu voldràs corregir. A les redes socials això és el contrari. A les redes socials, quan algú diu una animalada, se viralitza, perquè és algo sorprenent, perquè dius, uau, això no ho havia vist, i li ensenyes als companys. Llavors, jo estic molt ficat en el tema del pensament crític i crec que és ara mateix, en l'àmbit de la divulgació científica, el punt clau a atacar. No només explicar ciència bé, sinó rebatre el que no és. Però llavors m'haig d'anar compte que hi havia unes sèries de creences que són innocents, però que no estan fomentant el pensament crític. I, per exemple, són el que fan els pares als seus fills. Perquè els fills creuen en la màgia i creuen, diguem-ne, en els Reis Mags o en el huevo de Pasqua o en el ratoncito Pérez. Jo estava en la meva filla, que tenia 7 o 8 anys, i li cau una dent, o, bueno, no, de fet era més petiteta quan li veu això, li cau una dent i lo de ficar-la al sota el cuixí perquè vindrà de nit el ratoncito Pérez i li canviarà el dent per 10 euros o 2 euros o el que sigui.
0: Creus que això és incompatible, dic... és incompatible amb el pensament crític, això?
1: No, òbviament sí que ets, però d'alguna forma a l'article que vaig escriure, que es titulava Pares que enganyen els fills, perquè després vaig estar parlant amb certs pares, de companys de tal, sobre altres creences, els Reis Mags o altres que els diem als fills, i dic, això, los estem enganyant, los estem dient una fantasia, los estem dient que existen els extraterrestres perquè els fa il·lusió esta màgia, i vaig veure tot el procés, és un exercici intel·lectual, el propi procés de ma filla i d'altres d'intentar negar l'evidència per aferrar-se a la creència. Ella vol creure que el ratoncito Pérez existe.
0: Sí.
1: I hi havia un moment que ella...
0: Jo ho entenc, digues. Però t'anava a dir, Pere, vull dir, el tema aquest de voler creure en algunes coses, creus que això també és replicable en els adults? És a dir, aquesta necessitat de voler creure en allò que... Perquè penso, un exemple seria l'horòscop, no? En
1: sí, absolutament, però en tot, o sigui, l'horòscop és un exemple claríssim, o sigui, és absurd, o sigui, pensar que els astres que estan a anys llum de distància tinguin alguna influència en el que em passarà a mi demà en funció si he nascut un dia o un altre i tenia una carta astral, això és absurd, científicament no té cap sentit, i la gent a vegades llegeix l'horòscop per curiositat, com una historieta més, però sí que hi ha gent, persones que se ho creuen. I quan tu els ho expliques científicament que no té sentit, en lloc d'escoltar-te, algunes sí que t'escolten i canvien d'opinió, però algunes volen creure això. O quan t'apareix, un exemple més clar, més recent, el doctor Sant Segarra aquí a Catalunya dient que hay una supraconciencia i que després de la muerte nos vamos no sé dónde per algunes xorrades quàntiques que diu, que no té ni idea de quàntica, però ell ho solta. I la gent, claro, lo que li està dient és que hay vida después de la muerte. Òbviament, vols creure això. I si te ho argumenten en uns termes quàntics que tu no entens, perquè si tu no saps quàntica, te poden dir que l'energia i que l'efecte túnel i tal i qual, i tu pots creure. Llavors, allí hi ha un efecte de voler creure que jo crec que és el contrari al pensament crític. El pensament crític te fa dubtar de les coses i te fa analitzar-les un moment des de fora i després, òbviament, també creus. Jo crec que no existeix esta supraconsciència que diu el senyor Segarra, però i puc estar equivocat, però després d'haver-ho analitzat és com que és més serio.
0: No, és que és tot un tema, perquè és veritat que, clar, les veritats, tu per saber una cosa i per convèncer-te d'una cosa necessites com que t'ho expliquin, veure-ho d'alguna manera, potser a vegades inclús empíricament, poder-t'ho tu mateix demostrar, però em pregunto fins a quin punt ha anat a més això, és a dir, no sé tenint en compte el que deies ara de les xarxes, el paper que tenen les xarxes, aquesta propagació de fake news tan ampla, fins i tot al punt que a vegades veiem el Grok, la intel·ligència artificial de Twitter, la gent li pot preguntar coses d'això, és veritat, Grok? Li arriben a preguntar unes coses a Grok, que a vegades penso, per què ho pregunto? O si no, no us podeu buscar vosaltres mateixos la vida i contrastar aquesta informació, que és tan fàcil també ja directament dir-li al Grok? És a dir, que s'arriba a un nivell d'apatia, potser, a l'hora de voler buscar la informació, que penses, sí. Ha anat a més això? També és aquesta conseqüència de les xarxes?
1: Que això està demostrat inclús empíricament en molts estudis. Les xarxes estan contribuint a la desinformació de manera neta. És a dir, hi ha gent que fa molt bona feina a les xarxes, però l'algoritme no premia això. Yeah. Premia l'espectacularitat. O sigui, jo acabo de publicar un llibre sobre longevitat i el parlo d'una manera com a més realista, més científica i tal. Però si jo volgués vendre molt, doncs jo me'n vaig a un videopodcaster d'estos i començo a dir que estem ja preparats per a viure 150 anys o 170 anys, vale? I m'invento alguna teràpia miraculosa. I això, l'algoritme, la gent que està mirant les xarxes, encara que pense que pot ser mentira, com que és sorprenent, ho mira més temps. Llavors, yeah. L'algoritme el que veu és que aquell vídeo, en lloc de veure's 4 segons, se veu 15. I diu, això és que és interessant, llavors lo mostraré a més persones. Llavors, això és la viralitat. I si tu, fica-hi en nutrició, si tu dius, oye, la nutrició sana és comer verdura, molta fibra, evitar ultraprocessats, si dius lo obvi, bueno, això és una bona informació, però no té viralitat. En canvi, si tu dius, lo millor, hi ha una recepta màgica que són el zumo de arándanos mezclado de no sé què, o sigui, que te ho inventes, això com que és més diferent, pues, viatja més per les redes socials. Llavors, el que acaba passant és que quan a ma mare m'envia coses dient això és veritat o és mentira. Ja no sabem en redes socials què és veritat o mentira. Quan t'escolten a tu, sí. Aquí a la ràdio, diuen, home, aquí són periodistes, és un programa serio, o sea, se poden equivocar, perquè tots ens podem equivocar, però en principi hi ha uns filtres. Sí, sí. A les redes no hi ha aquests filtres.
0: Clar. I tornant al tema de la mística aquesta del creure o no creure, aquesta màgia... Creus que els humans necessitem creure en alguna cosa no científicament provada? Que tots d'alguna manera o altra, o potser qui més qui menys, perquè potser tu em dius, no, mira, Laura, jo no crec en absolutament res que no sigui científic.
1: A veure, jo no... Si fes això, llavors jo seria un creient en la ciència. Saps? No, la ciència... A veure, la ciència no és una religió. La ciència és un mètode. La ciència, a mi, me dona... Per a mi, el que és la ciència és la millor font de coneixement. I és perquè és una manera d'investigar en lo desconegut, i el que et dona són una espècie de lleis. O sigui, és a dir, la ciència te diu, pues, que la velocitat de la llum, per exemple, no es pot superar. Mm-hmm. És un dels dogmes científics, i això està demostrat empíricament, que tu, més ràpid de 300.000 km per segon, no pots anar. Llavors, tu t'apareix un tipo, que això m'ha passat, que cree que fue abducido por los extraterrestres i que lo llevaron a la luna de Ganímedes, que és una lluna de Júpiter, en un quart d'hora va arribar. I això implicaria superar la velocitat de la llum, perquè la llum tarda més de 15 minuts en arribar del Sol a Júpiter. Llavors dius, això no pot ser. Clar. O, mira, un exemple recent de que una amiga que va vindre a casa farà un parell de setmanes, i em deia, mira, que jo estava vivia a Mèxic i tenia un problema de salut, no sé què, i em van curar en una màquina de software quàntico, en una teràpia especial que tenia software quàntico. I llavors jo li vaig dir, això és impossible. Diu, com que és impossible? Diu, això, si jo tinc un cosí físic, i em va dir que sí. Diu, pues s'equivoca. Jo mostrava molta seguretat, o sigui, molta rotunditat. Per què? Perquè jo sé perquè és una llei de la física que la quàntica i el software quàntic només operen en unes condicions d'aïllaments molt grans que generalment se fan a temperatures baixíssimes prop del zero Kelvin. És a dir, és impossible que algú tingui una màquina a temperatura ambient que treballi en software quàntic. Ni a Mèxic, ni a l'MIT, ni al Barcelona Supercomputing Center, a cap lloc. Llavors, quan tu tens este coneixement tan sòlid de la ciència, és més difícil que t'enganyen. A esta amiga la van enganyar. O sigui, hi havia un aprofitat que sap que la gent no té ni idea de quàntica i que li vendrà una teràpia que li costarà uns diners dient que tenia un software quàntic. Llavors, jo sí que confio en la informació científica com a guia, però no és que... O sigui, òbviament hi ha moltes coses que no... O sigui, la democràcia no és científica, saps?
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar,
1: és un acord que tenim entre humans de dir, mira, el voto de les persones vale per tots igual. Llavors podria aparèixer un i dient, no, és que els que tenen llicenciatura el vot hauria de valer més que els que no tenen llicenciatura. I algú diria, no, això és antidemocràtic. I llavors se podria discutir sobre quina és la millor fórmula. Però no és una cosa que pugues analitzar científicament, és un acord entre humans. O sigui, no tot és ciència a la vida, faltaria més. Però per analitzar fenòmens, però que socials també, com pot ser la migració. És a dir, a veure, la migració dona més violència o no violència? O com, a l'MIT tenien un projecte de com refugiats, per exemple, de Síria, quan arriben a Alemanya, de com repartir-los per la ciutat de manera que generen menys guetos i s'integren més i puguin inclús ser un impuls econòmic. És a dir, tot això els científics, els acadèmics que estan passant-se la vida investigant en aquestes coses tenen una informació molt valuosa. Llavors jo crec que com a societat i com a individus val la pena que utilitzem la informació científica.
0: Reprenent el fil que dèiem al principi d'aquest de mentir als fills, m'agradaria sumar una persona a la conversa, que és la sociòloga Cristina Sánchez Miret. Hola, Cristina, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que també ens estava escoltant. I m'agradaria aprofundir en aquest tema de mentir, mentir com a concepte, mentir en general. Cristina, com és que mentim? Per què mentim? Adults, ara que ho deien també amb en Pere, aquesta necessitat que a vegades de difondre, en aquest cas potser seria per aquest interès de viralitzar i per tant arribar potser a vendre més llibres, m'invento. Però més enllà d'això, per què mentim les persones?
3: Perquè és un mecanisme que ens ajuda a tirar endavant en moltes situacions en què o no sabem què fer o no volem admetre quines són les circumstàncies o quines són les raons de la situació. Llavors això acostuma a passar molt. Mira, ara mateix que, per exemple, jo estic aquí per telèfon, si no contesto alguna cosa, et podria dir, si per exemple m'estàs esperant, et podria dir, no, ja estic arribant, no he sortit de casa encara, d'acord? És a dir, també hi ha tipus i tipus de mentides.
0: Sí, és veritat.
3: Respecte dels fills, són molt perilloses, són molt, molt perilloses. Perquè el que pensa, una cosa és en una situació, diríem, en un moment fortuït en què ni ho has pensat de dir una mentida, et surt, podríem dir, una mitja veritat i una altra és mentir sistemàticament. Tenir aquest element, aquesta eina, com una qüestió que forma part de la teva vida i la integres en el teu funcionament.
0: Clar.
3: Perquè les mentides es noten. Mm-hmm. Si no la primera vegada, segurament la segona. I perquè, sobretot, les criatures tenen una gran capacitat d'observació i llavors tenen clar que alguna cosa no quadra. Clar. És a dir, la racionalitat és important en tot això. Jo soc d'una època, per exemple, en què molts pares sortien a fumar al balcó o deien que no fumaven a les seves criatures perquè a l'escola es va posar de moda i sort, d'acord? Va ser un element de canvi. La política pública jo crec que va funcionar més, no és que no estés ben dissenyada, sinó que això formava part del disseny, que les escoles van dir a les criatures que fumar matava. I llavors les criatures ho deien a casa. Doncs molts pares fumaven al balcó i deien no, els meus fills no ho saben, perquè nosaltres ens esperem que no hi siguin, que estiguin dormint, no sé què. Jo dic, els teus fills ho saben, seguríssim que ho saben. I estan aprenent a que certes coses es poden fer d'amagat.
0: Clar. També és veritat que hi ha tipus i tipus de mentides, com deies, algunes d'aquestes que et surten potser inconscientment, i en canvi n'hi ha d'altres que sí que has de preparar-te una mica més la coartada. Aquestes que surten inconscientment, això és un mecanisme, com deies, d'autoprotecció? És innat
3: de tirar endavant,
0: en l'humà?
3: Com de supervivència, en un sentit light, ja m'enteneu, eh? És a dir, doncs, que es donen moltes vegades en situacions com aquestes. He d'arribar a un lloc i no arribo, o he de fer una cosa determinada que m'és un problema, jo què sé, per exemple, anar amb uns amics i no voler-hi anar, o tenir una trobada i dir... ai, doncs estic malalt. A veure, també hi ha gent que ho fa servir per la feina. És una mica diferent, d'acord? O sigui, hi ha vegades que tenen com un component social, perquè hi ha regles no escrites, però sí establertes, que tu consideres o que et portaran problemes o que et poden fer quedar malament.
0: Cristina, Pere, us he de demanar que espereu un moment, perquè justament en aquesta hora, ara quan passen quan són les 9:25 minuts del matí, està compareixent la consellera, Núria Parlon, per precisament aquest incendi d'Aiguamúrcia. Allà hi tenim l'Eva Hidalgo, a veure si podem escoltar en directe què està dient la consellera.
2: Divendres i dissabte. Dissabte vam tenir com un nou focus, que es va poder controlar, i ahir cap al migdia a la tarda va començar a cremar en el que es coneix com la Vall de l'Infern, amb molta força. Bombers ha estat treballant amb més de 270 efectius, vehicles destinats especialment a aquesta zona, un total de 66 operatius treballant dintre del que seria l'incendi amb més de 270 bombers, també mitjans aèrics que vam tenir durant el dia d'ahir. Es van activar dos foques també del Miteco, i es va treballar fins que es va poder volar a hores de vol amb tots els mitjans disponibles, inclosos els mitjans aèris, i durant tota la nit s'han estat fent diferents maniobres per controlar especialment flanc dret, el cap de l'incendi, i el flanc esquerre. Com que en el flanc esquerre ens podíem trobar que s'activessin diferents incendis al llarg del dia d'avui, focus secundaris que poguessin impactar, aquests incendis poguessin impactar, i aquests focus secundaris quan pugi el vent i també s'escalfi el dia amb les temperatures altes que s'espera per avui, doncs s'ha fet una evacuació controlada en la qual bombers ha determinat quines eren les urbanitzacions que s'havien de... en aquest cas d'evacuar preventivament, per si al llarg del migdia pogués arribar al foc aquestes urbanitzacions, especialment a ranxos de Bonany i també a el que seria la part de Can Llena, la urbanització de Can Llena. Llavors s'ha fet una evacuació preventiva de ranxos de Bonany, de Cal Joan de la Costa, de Can Llena i de cases de Romaní, totes elles del municipi de Querol. A les persones, Mossos d'Esquadra, Serveis de Protecció Civil, han fet l'evacuació, que ja gairebé s'ha culminat en un 90%. Hi ha unes 50 persones que estan acollides al casal de Vila-rodona. També agrair a l'alcalde la predisposició per cedir aquest espai amb els seus animals i mascotes domèstiques, gossos, aproximadament uns 33 gossos i gats i 50 persones, i d'altres han optat per anar a casa de familiars o han anat a la urbanització de Mas Vermell també, i s'han col·locat en aquella urbanització per poder estar amb tranquil·litat. Bombers treballa amb un pronòstic positiu, ara Ricard Espósito entrarà i concretarà els detalls, però sí que és veritat que hem de treballar amb la màxima prevenció i protecció de les persones. Per tant, com en aquest cas es podia fer una evacuació preventiva ordenada, així s'ha dut a terme per garantir la seguretat de les persones en el cas que l'incendi pugui, el flanc esquerre, pugui generar aquests focs secundaris i impactar en les urbanitzacions.
0: Doncs ja heu sentit, paraules de la consellera Núria Parlon d'Interior, aquests 66 operatius que estan treballant ara en l'incendi, tota aquesta població evacuada per seguretat, tota la informació que anem sapiguent. De fet, ara us sentíeu, que ho deia, que haurà de parlar també precisament l'inspector José Luis López, dels bombers. Tenim l'Eva Hidalgo allà desplegada, vull dir que quan acabi i pugui explicar-nos què és el que ha dit i quina és l'última hora, us ho farem saber aquí en directe al programa. Torno amb la Cristina Sánchez Miret i amb en Pere Estupinyà. Hola a tots dos que esteu aquí. Deixem un moment posar un anunci i seguim parlant de mentir als fills.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són 9:15, ara sí, Cristina Sánchez Miret, hola. Hola de nou. I Pere Estupiñà, hola, què tal?
1: Hola.
0: Seguim en aquest racó de pensar, parlant d'això, d'enganyar els fills. Ho deia la Cristina, que és perillós, que això ho hem de fomentar, perquè els nens precisament ho veuen tot. Se n'adonen de tot i, per tant, s'ha d'anar amb compte amb aquestes mentides. Algunes, a vegades, com deien, surten soles o surten com a mecanisme, no?, per tirar endavant, de protecció. I jo us anava a preguntar, també, bueno, t'anava a preguntar, Cristina, com podem ensenyar, també, als nens a detectar aquestes mentides i als pares com els hi fem entendre que no és bo tirar cap aquí?
2: A veure, per començar surten soles, però no tothom. Hi ha gent que li surten més soles i hi ha gent que li surten menys, eh? Tot i que potser és molt difícil dir que ningú en cap moment ha dit alguna mentida i potser trobaríem algú, eh? I aquí entrem en un aiguabarreig amb les mitges veritats, eh? És a dir, per exemple, en una situació difícil en què algú està molt malalt, dir no, l'avi està, no es troba bé, però tu saps que està en una altra situació, d'acord? És a dir, que el terreny és molt ample i el que farem és anar una mica per sobre. Però el que és important entendre és que les criatures, que siguin petitones, no vol dir que tinguin, que siguin baixetes, que tinguin pocs anys, no vol dir que no tinguin un mapa de com és la vida i, sobretot, el més important, la vida social, vull dir, la vida en general, que tinguin un mapa de com funcionen les coses. I el que és més important, l'estan creant, l'estan fent, estan aprenent, s'estan socialitzant per veure com s'han de comportar, què toca i què no toca, què és normal i què no és normal. Llavors, habituar la idea de que la mentida forma part de la nostra vida com una qüestió funcional té problemes i pot tenir problemes a la llarga amb segons qui i amb quines situacions, d'acord? Llavors, per això és tan important que a les criatures se'ls expliqui en la mesura del possible quina és la realitat, d'acord? Això ens passa molt, per exemple, si he posat abans l'exemple d'una persona que està malalta, o el tema de la mort. O, per exemple, es troba molt, es dona també en les separacions de les parelles. És a dir, la idea bàsica que hem de tenir al cap és que les criatures són petites però no són tontes.
0: Clar.
2: D'acord? I llavors això, que moltes vegades, a més, molts pares i mares ho fan per protegir, acaba sent com un boomerang, acaba sent una eina que torna, saps? Una eina de doble tall, que l'agafis per on l'agafis fa mal. Segurament ajornat, més tard, però acaba donant-se aquesta situació.
0: Pere, vols preguntar o dir alguna cosa, també?
1: Sí, bueno, jo tenia una mirada molt més superficial, d'això de l'article que vaig escriure en l'anècdota esta estava escoltant atentament, i és veritat que sobretot el que passa és que si després se'n donen compte de que els has mentit, encara que sigui amb bona intenció, això et pot afectar la confiança, tant dels fills com de les persones adultes. Quan algú et diu una mentira i ho descobreixes, dius, ja jo no sé si el que em diràs després quin grau de veracitat pot tenir. Però jo em ficava en este plantejament, no? Mira, Pasqua d'est any, que estàvem a Itàlia, i Eva ja té 8 anys, ja és gran, saps? La petita de 4 no se n'entera. Llavors estava el conejo de Pasqua. El conejo de Pasqua que tenia el huevo de Pasqua. Llavors, qualsevol adult sap que el conejo de Pasqua no ha puesto un huevo allí con un regalo i tal, però els infants és com que volen creure que això és real encara. Llavors jo estava allí en Eva i li dia, perquè clar, jo no li vull enganyar a Eva, jo vull fomentar-li el pensament crític. Llavors li dia, Eva, que raro, no? Un conill que fica un ou. Llavors és com a que me mira en cara de ja està, ja m'estàs fastidiant la màgia de voler creure, no? Llavors és tota aquesta reflexió que me va arribar sobre mantenir la fantasia, que és algo molt bonic, però al mateix temps fomentar el pensament crític, bueno, que és una

0: dir-vos així, però és que crec que ho haurem de deixar aquí.
1: Abans que però diguem queda... algo inapropiat, no?
0: També. Però queda apuntat per la propera. Escolta, moltíssimes gràcies a tots dos per compartir les vostres reflexions aquí al Racó de Pensar. Sempre és un gust escoltar-vos, a tots dos.
2: Vinga, una abraçada.
0: Que tingueu molt bon dia. Gràcies. Adéu. I avui que arrenca la segona setmana de juliol, moltes persones fan vacances, afortunats ells i elles que poden. És moment de preparar maletes, agafar vols, reservar hotels, activitats... I sovint ens organitzem a corre-cuita, ens deixem coses importants, però escolta, hi ha alguna forma, fórmula correcta per preparar-se un viatge? O en tot cas, com ens hauríem de preparar idealment? Podem saludar a aquesta hora en Daniel Cebrián, ell és director del programa de continguts en consum de la Diputació de Barcelona. Daniel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: També, tu de vacances no encara?
3: No encara. Queda poquet, però encara no.
0: I escolta, què diries als oients? Com s'han d'informar abans de fer una reserva per anar de vacances? Què ens han de fer saltar, per exemple, les alarmes de no triar un allotjament en concret?
3: En principi, és que és molt, molt bàsic, però el sentit comú. Preus excessivament baixos... cosetes d'aquestes de, que no poden ser veritat.
0: De webs d'aquestes estranyes, no? També URLs estranyes. Correcte. I companyia.
3: Depèn moltíssim com fem la contractació. Si ho fem d'una manera més tradicional, mitjançant una agència de viatges o un professional, un operador turístic, o si triem allò, doncs el tema de la contractació per internet. I el que estaves comentant, doncs triar portals de confiança.
0: Uh-huh. I escolta una cosa, ens poden apujar el preu del viatge contractat sense previ avís?
3: No. Mira, en principi, perquè puguin pujar el preu d'un viatge, estem parlant de viatges combinats, comprats amb un operador, perquè puguin pujar el preu, tenia que haver estat prèviament declarat amb el contracte. Tenien que haver avisat en anticipació. I encara i així, està limitat per llei a un 8% com a màxim. I, a més, no poden pujar, no poden fer aquesta puja als 20 dies abans de sortir. Mm. I a més ha de ser per raons justificades en el sentit, per exemple, taxes, canvis de moneda, estava pensant el tema de carburants també podria servir. Però torno a insistir, ens ho han d'haver comunicat o ha d'estar clarament expressat amb el contracte.
0: Clar.
3: I no pot superar aquest 8%. I encara i així, mira què et diré, i encara i així, nosaltres, si no ens interessa aquest viatge, aquest preu, podem renunciar sense que la companyia ens pugui carregar cap tipus de penalització.
0: I escolta una cosa, en cas de cancel·lacions, quan val la pena reclamar si ens han cancel·lat un viatge?
3: Si em parles si la cancel·lació és per l'operadora.
0: Sí.
3: Pues, en principi, ens ha causat un dany. Això tindrà a veure, primer, com estava contractat, perquè el que sí que és cert és que hi ha contractes, hi ha viatges d'aquests que ja ens avisen que necessiten un número mínim de persones per tirar endavant. Ah. Tot això ha d'estar contractualment expressat.
0: Val. I pel que fa a transport, si partim un retard de l'avió, per exemple, no me'n recordo com era quantes hores a partir de quantes hores t'ho han de compensar, com funciona això?
3: A partir de 3 hores. A partir de 3 hores i la indemnització és automàtica. I va en funció dels quilòmetres que hi ha distància entre aeroports. Mm. Si no em falla la memòria, són fins a 1.500 quilòmetres, 250 euros, fins a 3.000 són 400 euros i a partir de 3.000, 600 euros. Sempre i quan sigui una companyia europea o estrangera que vola o que surt d'un aeroport comunitari. Per aquesta normativa només s'aplica a la Unió Europea.
0: Vale. I escolta'm una cosa, un altre tema que crec que molta gent també els preocupa. Digue'm. Alguns s'hi han trobat, segurament, La maleta. Què passa quan ens perden la maleta? Què hem de fer en aquests casos? On van a parar aquestes maletes normalment? Com ho hem de fer?
3: L'has encertada perquè és una de les reclamacions més habituals darrerament. Tema de pèrdua d'equipatge en un aeroport. El primer, el que m'agradaria que quedés claríssim als vostres oients. Si tenim qualsevol incidència amb l'equipatge, no podem sortir de l'aeroport sense un document que es diu PIR, que és les abreviatures de part d'irregularitat d'equipatge. Aquest document ens ho donaran al mateix aeroport, habitualment estan els mostradors

0: que hi ha les sortides de les cintes aquestes d'equipatge. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, estem admitint que l'equipatge ha arribat correctament. Un cop tenim aquest document, aquest document simplement vol dir que no estem conformes, no és cap reclamació, simplement que no estem conformes i que hem deixat la nostra negativa. I a partir d'aquí disposarem d'un màxim de 7 dies per reclamar a la companyia aèria els danys, si és pèrdua, si és deteriorament o el que sigui. Però molt important, no sortir de l'aeroport sense aquest document.
1: Vale.
0: I evidentment fer la reclamació a la companyia el més aviat possible.
1: Vale. Perquè, escolta, hem demanat nosaltres als oients precisament alguns exemples de què s'han trobat amb aquestes maletes, perquè, vull dir, ja us dic, segurament a casa també ho esteu pensant vosaltres. Qui més, qui menys, ha tingut algun ensurt amb alguna maleta? Escolteu, per exemple, el cas que ens expliquen a continuació.
2: El meu marit i jo vam fer un viatge a Mallorca en avió i ens vam perdre la maleta. Quan vam arribar a Mallorca vam haver de fer la reclamació i era un divendres. Ens van dir allà a l'aeroport que ja la buscarien, que probablement la rebrien, però dilluns, perquè com era cap de setmana, doncs no podria ser abans. Clar, quan et passa això ho passes molt malament, perquè clar, és que et quedes absolutament sense res. No entren els teus plans que això et pugui passar, però passa. Vam tenir sort i dilluns al matí vam trobar la maleta i ens la van enviar a l'hotel. Vam tenir molta, molta sort.
1: En aquest cas van tenir molta, molta sort. Podem escoltar una altra anècdota, aquesta també en final, feliç, sobre la pèrdua d'una maleta. En aquest cas, per això, per ser una mica despistat.
3: La meva història és de fa uns 3 anys, quan amb uns amics vam fer un viatge que vam recórrer Vietnam i Tailàndia. Primer vam anar a Vietnam i després havíem d'agafar un avió per anar cap a Tailàndia. Doncs anem a l'aeroport amb moltíssim temps, passem el control de seguretat tranquil·lament i ens vam posar a dinar en un restaurant. I amb aquests amics sempre tendim, segurament és un error, a apurar fins a l'últim moment per embarcar a l'avió. Doncs quan estem ja a la porta d'embarcament, un dels meus amics se n'adona que no té la seva maleta. Tal qual, estava tot en plan última llamada, no sé què, i nosaltres corrent per l'aeroport, per tots els llocs, pel restaurant, pel lavabo, pels passadissos, buscant on estava la maleta. I finalment el meu amic la va trobar solita i desolada al lloc del control de seguretat, que l'hauria portat allí fàcilment.
1: Aquesta és una altra de les històries, vull dir que s'havien deixat la maleta. Escolta'm una cosa, deixa'm, Daniel, incorporar la conversa amb Pedro Seminara. Hola, Pedro.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: El Pedro va treballar en un handling de maletes, és a dir, el servei on es gestionen les maletes a l'aeroport, els qui les agafen i les col·loquen. Pedro, estàs aquí per una missió molt important, que és desmentir i confirmar què passa amb aquestes maletes. És a dir, quan les rebeu, és possible perdre-les allà? Com les tracteu?
4: Sí, és super sovint i super habitual que es prenen les maletes. Sobretot aquelles maletes que són de trànsit, vull dir, és aquelles que el seu destí no és, bueno, en el meu cas, a l'aeroport d'una altra destinació. Es duen maletes de trànsit i és tan fàcil com que perdin una etiqueta. Si perden una etiqueta, la maleta ja no està identificada i tu no pots obrir una maleta que no és teva per qüestions de privacitat i tal. I llavors la maleta queda en l'aire i és molt difícil de tornar a identificar.
1: En cas que no tingui aquesta etiqueta, què en feu d'aquesta maleta? L'heu de portar en un espai concret?
4: Doncs mira, on estan totes les... Ja, dins de l'aeroport, vull dir, de la part que ningú veu, vull dir, hi ha moltíssimes cintes i moltíssims jocs especialitzats respecte a aquest món de les maletes, i hi ha una part on estan totes les maletes que no tenen destinació, o estan perdudes, o no saben què fer. Doncs van a aquell lloc, intenten reubicar-les amb les peticions que arriben de gent que ha perdut les maletes i tal. I és un lloc immens on hi ha milers i milers de maletes que, doncs, estan perdudes.
1: I escolta una cosa, aquests vídeos que circulen a vegades de treballadors dels aeroports llançant maletes bruscament, això és real? És una exageració? És anecdòtic?
4: Tristament no. Moltes vegades es van aquestes coses Però també, vull dir, bueno, no és per justificar-ho, però també és veritat que moltes vegades el volum de feina és tan gran i les condicions, fer-ho en ple estiu, uh-huh, en condicions duríssimes, doncs a vegades acabes com, doncs, anant ràpid i no es té tota la cura que s'hauria de tindre. Igualment, insisteixo, no és una qüestió de justificar-ho, perquè res justifica tractar malament les pertinences d'algú. Vull dir, no és el mateix justificar que explicar. Vull dir, em refereixo que moltes vegades, doncs, quan ets un treballador, estàs en una feina dura, doncs vas tirant i hi ha coses com aquestes que es veuen i, bueno, sí, moltes vegades sí que és real.
1: Pedro, moltíssimes gràcies, que vagi bé. I Daniel Sabrián, també t'acomiado ja, que vagi molt bé, que tinguis bon estiu. Gràcies per estar amb nosaltres
0: moltes
1: avui.
0: Moltes gràcies. Vinga, fins ara. Adéu.
1: I deixem acabar amb unes curiositats que ha buscat la Laia Massaguer sobre les maletes perdudes als aeroports. Què has trobat? A veure.
5: Mundial es perden diàriament unes 100.000 peces d'equipatge. És un informe de Cita, una empresa de la indústria aeronàutica. Però no tots els aeroports són igual en la gestió de l'equipatge. Tenim un cas molt excepcional, que és l'aeroport internacional de Kansai, proper a la ciutat d'Osaka, al Japó, que en 30 anys de funcionament no ha perdut cap maleta ni cap altre objecte.
1: Fixa't.
5: És brutal.
1: Prenem nota d'això. Moltes gràcies, Laia. I a aquesta hora, quan falta això un quart d'hora mal comptat per les 10 del matí, puc saludar a l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
6: Què tal? Hola, Laura. Bon
1: crec que
6: dia,
1: ja ha acabat aquesta tensió de mitjans, des d'allà per l'incendi d'Aiguamúrcia. Què tenim? Quina és la informació a aquesta hora?
6: Doncs la darrera hora és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que aquest foc pot haver estat provocat. Els agents rurals han trobat proves a dins del que és el perímetre. Recordem que és el tercer incendi, en menys de 5 dies a aquesta zona d'Aiguamúrcia. L'alcalde estava molt preocupat, es mostrava molt preocupat. Els veïns, doncs, també, perquè sospitaven que hi podia haver una mà humana darrere d'aquest origen, i efectivament, doncs, la consellera diu que s'està investigant. De moment no consten detinguts, sí que hi ha hagut alguna identificació, però de moment no hi ha cap detingut per l'inici d'aquest incendi, que ha cremat 150 hectàrees ja, té un perímetre de 8 quilòmetres, i on s'estan concentrant ara tots els esforços és el flanc esquerre, per evitar que quan s'intensifiqui el vent, doncs, de cara a aquest migdia, puguin revifar focus secundaris. Per tal de prevenir totes les persones que viuen a prop d'aquest flanc esquerre i per tal d'evitar mals majors, s'ha ordenat l'evacuació a les 7 del matí, doncs, de 300 persones que són, doncs, de Ranxos de Bonany i també Masies de Querol. L'evacuació de 300 persones, una cinquantena d'elles estan al casal de Vilarrodona, d'altres se n'han anat a casa de familiars. Segons Protecció Civil, s'ha fet el 90% d'aquesta evacuació. Tots estan bé, amb la previsió, doncs, que puguin tornar a casa a la tarda vespre. Com a mínim, l'incendi continuarà actiu durant tot el dia d'avui i serà darrera hora, a partir de quarts de vuit, quan es valorarà si es dona per estabilitzat o no, però encara queden moltes hores per davant, i sobretot el que temen més els bombers són aquestes hores centrals del dia per les altes temperatures i el vent.
1: Tota la informació la tindreu a la SER i a SER Catalunya amb l'Eva Hidalgo. Gràcies un cop més.
6: Gràcies.
7: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Ara mateix queden 10 minutets per les 10 i aquest dilluns volem estrenar un espai nou que es diu Manual de Supervivència, i ho fem amb una vocació de servei públic. Per si mai us trobeu en situacions adverses al medi, que sapigueu què podeu fer, què necessiteu portar a la motxilla, quins elements teniu per orientar-vos, per sobreviure en aquest cas. El convidat d'avui té una història singular. Us poso un context, perquè en plena pandèmia del coronavirus, quatre amics van decidir viure plegats un temps en un lloc allunyat de la societat, el bosc. L'objectiu era estar-s'hi sobrevivint un mes sencer, amb alguns pocs objectes de casa i sense res més que la natura, que el que ha portat en aquest món la natura, del que ens proveeix el bosc. Es pot sobreviure sense res a la muntanya? Què hem de tenir en compte? Què es menja? D'on surt l'aigua? Per respondre-ho tinc aquí al costat en Sergi Monrabà. Què tal? Molt bon dia, Sergi, com estàs?
9: Hola, bon dia. Molt bé, un plaer estar aquí.
1: Que tot això, l'escenari escollit que vau triar en aquest cas va ser el Montseny. Amb tu comencem, com dèiem, aquest manual de supervivència, però abans d'entrar en el que seria aquesta supervivència en si, per què vau decidir anar-vos-en tants dies sols a la muntanya sense res?
9: O sigui, el motiu principal era el de buscar aventura. Veníem ja de diferents experiències d'aquest tipus, sempre fora de casa. Havíem fet diversos viatges a Alaska, al Canadà, fent experiències similars de descens del riu amb canoa, d'una mica d'acampada lliure als boscos d'Alaska, experiències d'aquest estil. El que passa que al trobar-nos tancats a casa, doncs vam començar a reflexionar i dir, ostres, que sempre realment hem anat molt lluny a buscar coses d'aquestes, però potser aquí a casa també tenim la possibilitat de viure una experiència, dient-ho així, única o diferent, sense haver d'anar-nos-en tan lluny, sense haver d'agafar un avió i fer una experiència més quilòmetre zero, donades les circumstàncies de que no ens podíem moure.
1: Tot el vostre testimoni queda recollit al llibre Emboscats, que podeu llegir oients que els que estiguin interessats. Però segur que els que ens estan escoltant ara es pregunten, tot aquest temps que vau ser al bosc, d'on treien l'aigua, d'on treien el menjar, on dormien?
9: Clar, primer de tot, el que vull dir és que era una experiència de supervivència, però nosaltres posàvem les condicions. Llavors, d'entrada, nosaltres vam decidir que portaríem estris, eines, olles per cuinar. Si no tinguéssim tot això, estaríem parlant d'un altre tipus de supervivència, potser més complexa, però en el nostre cas, el nostre objectiu era que el que ens havíem de proveir d'aliment i d'aigua ho traguéssim del bosc. Llavors, l'aigua no és molt difícil, és a dir, si tens un riu a prop, l'únic que fèiem era bullir-la per eliminar tot el que fos microbis i coses que ens poguessin, no?, sentar malament. I el tema d'alimentació sí que vam tindre uns mesos previs de quasi mig any de reconeixement d'espècies silvestres comestibles. I bueno, el llibre apareix que al final vam acabar recopilant un total d'unes 70 i pico plantes, bolets, arrels que vam utilitzar durant l'experiència.
1: Castanyes, moltes castanyes menjàvem.
9: Uf, sí, clar, tampoc l'època no va ser per res triada a l'atzar, sinó que vam tirar la tardor en part per la castanya, també per un altre element que era la nyàmera, que era bueno, és una planta que té una arrel que també és comestible i que també ens donava molt aliment, però també per un tema de... És que precisament ara que estem a l'estiu amb el tema dels focs i aquesta història, nosaltres veníem justament aquell any, no només era la tardor entrada, era octubre-novembre, sinó que també veníem d'un glòria, d'un bosc molt humit, d'unes condicions bones per fer aquest tipus d'experiència. Sempre d'alguna manera diem que es van com alinear les condicions perquè poguéssim fer-ho. Nosaltres tots treballàvem a l'hostaleria i estàvem ultraparats, vull dir, no és que no... Si no, no ho haguéssim pogut fer. Ens anem un mes, deixant la feina, deixant-ho tot, no podíem. Però clar, es van donar aquestes condicions i vam decidir aprofitar el temps. Hi ha qui feia pano, la pandèmia, hi ha qui feia no sé quines històries. Nosaltres ens va donar per aquest rampell i vam fer això.
1: Què anava a dir? En un moment del llibre, em sembla molt bonic, reivindiques tot el que coneixen les generacions que ens han precedit, les àvies sobretot, no? Aquests coneixements que tenen doncs, per identificar bolets verinosos, per identificar, per saber quines propietats tenen les plantes, que tot això s'està perdent una mica. Com també hi havia la figura, crec, dels que construïen trampes per caçar animals. Vosaltres vau haver de fer documentació d'això? Ja en sabíeu perquè crec que algun dels quatre potser tenia més coneixements?
9: Sí, bueno, els coneixements eren bastant diferents. Hi havia qui entenia més el tema de bolets, més l'altre el tema de plantes. No vam voler caçar, precisament perquè no en teníem coneixement i tampoc ens veiem capacitats per fer-ho i, de fet, creiem que amb el que trauríem de vegetal ja podríem sobreviure, que després, si has pogut veure el llibre a Itàlia, veus que al final comencen a aparèixer dificultats, sobretot lligades a un tema energètic que, per molt que ens omplíssim, no estàvem cobrint tot el que necessitava el nostre cos. Però en aquest sentit, sí que és veritat que tots, siguent de Montseny, siguent de poble, tinguent àvies que han viscut en aquest territori tota la vida, és cert que hi ha molts coneixements que tenim donats per descomptat pel fet de viure en aquestes zones, que realment quan ens hi ficàvem dèiem, ostres, que potser això no és tan obvi, saps? Saber diferenciar un bolet verinós d'un que no, una planta comestible d'una que no, i bueno, una mica en aquest sentit, doncs sí que és veritat.
1: Per qui ens puguis escoltar ni un dia es quedi al bosc i de cop i volta es desorienti, quines maneres tenim d'orientar-nos al bosc?
9: Què recomaneu? Sí, aviam, tampoc, ja et diguem, nosaltres érem sobretot experts en el tema de l'alimentació. Tema orientació, sí que les nocions bàsiques de saber on està el nord, on està el sud, a partir del sol, clar, si que bueno, sempre el sol està al sud, llavors tens, ja saps on està l'est, l'oest, i el... però si tens un dia nuvolat o si és de nit, no som tan experts.
1: Vale.
9: El que t'haig de dir que nosaltres aquí jugàvem a casa. O sigui, literalment jugàvem a casa perquè el Montseny ens el coneixem com, bueno, com el que viu a Barcelona i es coneix la ciutat. No? Doncs llavors no teníem dificultats per orientar-nos, sempre sabíem cap on anàvem.
1: I pel que fa a eines, què creieu que no pot faltar en una motxilla, per exemple, d'una persona que va... És a dir, en el vostre cas, quins eren els imprescindibles?
9: Bueno, qualsevol cosa que et permeti fer foc i, bueno, evidentment, si tens un matxero, pues, perfecte, però si inclús una pedra foguera, que sembla com molt més arcaic, és molt útil perquè si el matxero se't casca et quedes venut, bueno, si encara et fa la xispa potser pots treure alguna cosa, però la pedra foguera no fallava. I a nivell d'anècdota, en el llibre, és una mica anecdòtic, però nosaltres posàvem el cistell era imprescindible perquè el nostre temps, que no sé si en parlarem o no, però bàsicament s'ocupava en un, et diria, un 70% del treball productiu era recol·lecció i processament d'aliments. Llavors, per nosaltres el cistell era bàsic perquè sempre sortíem hores a recol·lectar i era com... I llavors, pues, evidentment, portar un sac ben aïllat pel fred... I en aquest cas, nosaltres no portàvem tenda perquè vam construir una cabana en una zona amagada del bosc i no ens calia. Però els manuals de supervivència el que centren sempre primer és el refugi. Però clar, en la nostra experiència no ens centrem al refugi perquè ja el teníem.
1: Clar, ja el teníeu fet.
9: Com que vam posar les condicions, doncs vam decidir anar amb el refugi fet d'entrada.
1: Que això, perdó, és legal el que vau fer? És a dir, podria haver vingut una persona, un agent rural, un mosso i dir, ei, què feu aquí, nois?
9: Segur que no... El que passa que el Montseny, dintre de que és una muntanya, amb les seves normatives i tal, també s'ha d'entendre que, et diria que no ho sé amb dades, però un tant per cent molt gran és privat i els boscos els gestiona la mateixa gent del territori, tots ens coneixem, llavors és al final és com...
1: Jugàveu a casa. Sí.
9: Parlàvem amb la gent d'allà, diríem que estarem aquí a aquesta època, sabíem de qui era la zona també, vull dir, no és legal i de fet... Ara que et deia que anteriorment havíem estat a Alaska, per exemple, hi ha un tipus de gestió en aquests països molt diferent amb això.
1: Per què?
9: Perquè tu, per exemple, anaves a un parc natural i la cultura és de que la gent està molt més preparada, tothom té coneixement, de, diguem-ho així, de supervivència, i no està tot prohibit, sinó que tot està regulat de manera que tothom pugui fer-ne un ús, o sigui... recreatiu, però controlat. Tu anaves a un parc natural que hi havia ossos, que hi havia llops, que hi havia alces, que no era, vull dir, que era molt més perillós. Però, en canvi, et donaven la informació necessària, et deixaven allà al mig de la carretera, en una zona de tundra, i tu tenies llibertat d'acampada lliure, però tu sempre informaves on estaves, era com controlat, però deixant llibertat a la gent, i, de fet, et anaves trobant la figura aquesta del Boy Scout per tot arreu, perquè són com els guardes d'allà, diguéssim,
1: sí,
9: que estan a la profunditat del bosc, no estan a la carretera.
1: Saps? Us vau trobar vosaltres algun ensurt d'aquests, d'animals no esperats?
9: Aquí?
1: Per al Montseny.
9: Al Montseny, sí, però ja et dic, bueno, que tenim aquí senglars i cabirols a la nostra zona. Més d'una vegada ens trobàvem els senglars, sobretot quan anàvem per la zona de la Fageda, tu anaves caminant per allà, collint pues, pibes de faig o el que fos, i de cop se't sortia la família de senglars corrents, però també normalment són animals que fugen, que
1: sí,
9: no hi ha depredadors.
1: No t'ataquen.
9: Si no comencen a introduir l'os al Pirineu i tal, de moment no crec que haguem de tindre molta por en aquest sentit.
1: I escolta, m'agradava molt per anar acabant, que dèieu en un moment com d'importants són els cinc sentits a l'hora de trobar aliment, que a vegades penses, no, un bolet, a jutjar per la vista, no tinc ni idea de bolets, o sigui, jo segurament moriré de gana, però tu veus un bolet i és veritat que deies, no, això si olorem potser podem descobrir quin aliment és, o si es pot menjar
9: o no. Sí, sí, és que a més hi ha moltes bolets o plantes, per exemple, hi ha plantes que quan està florida veus la flor i dius, vale, està clar, però llavors quan no està florida doncs hi ha veus les fulles, no? Que veus tres allà, tres fulles verdes, una més punxaguda, una més no sé què, i dius, ostres, jo com diferencio això? I a vegades n'hi ha que només pel tacte, perquè és rugós, o un bolet blanc que fa olor farina, que, saps? Vull dir, hi ha indicadors...
1: Aquest es podria menjar, el que fa olor farina.
9: Sí, però clar, hi ha no sé quants blancs que saps? Que no te'ls pots menjar. Llavors, el diferenciar-ho, utilitzant tots els sentits, doncs, trobo que és important, tot i que sempre has de saber quines són les més verinoses per no fer servir realment tots els sentits, perquè només falta que agafis una planta verinosa i...
1: No, clar, clar, i no ho puguis explicar després... Sergi Monravà, moltíssimes gràcies. Ens hem quedat sense temps, però, escolta, queda pendent que tornis a venir un dia que vulguis aquí al Manual de Supervivència, perquè, escolta, és un llibre, ja us dic, oients, si teniu ganes, llegiu, perquè déu-n'hi-do aquí les experiències. Gràcies, Sergi. I nosaltres tornem demà puntuals a les 8 del matí a l'Aquí Catalunya amb tota la informació i entreteniment que necessiteu.
10: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que acaba de pasar por la antena de la SER, por el programa Hoy por Hoy, asegura que el decreto de vivienda que se va a aprobar este mes de julio va a incluir una prórroga reforzada de los alquileres. Aldo Gómez, buenos días.
11: ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, asegura que los ministros de Sumar quieren reforzar esta prórroga para extender tanto el plazo de cobertura como el número de beneficiarios. También incluirá la regulación de los alquileres de habitaciones y de temporada.
12: Pero queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces, y queremos extender también el plazo de cobertura para que, bueno, pues pueda llegar a más familias inquilinas, sí, y también incorporaremos pues las matizaciones y las solicitudes que nos hicieron algunos de los grupos políticos que entonces no la apoyaron y que dijeron: si introducen estas variaciones, entonces, o estos matices, entonces la podremos aceptar.
11: Mañana se debate en el Congreso la reforma del sistema de dependencia. El ministro ha pedido al PP que vote a favor de dicha reforma. Otro miembro del gobierno, el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llamado a su homólogo francés por el artículo del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el que hablaba de la selección de fútbol de Francia, diciendo que tenía una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Dice Álvarez que estas palabras no representan para nada al Ejecutivo español.
13: Lo que dejó escrito el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, es absolutamente inaceptable. Exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación.
11: En una hora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita el puesto de mando avanzado de Turre, en Almería, que es de donde se están coordinando las labores de extinción del incendio de los Gallardos. Son 13 las víctimas mortales, 10 las denuncias de desaparición. La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, acaba de estar en Televisión Española. Asegura que lo más probable es que la cifra de fallecidos se quede en 13, porque en las últimas batidas no han localizado a ninguna persona más.
14: El escenario más cierto y probable en estos momentos es que, como usted bien decía, y esperemos que no sea así, que no tengamos que ninguno de las personas que están heridas tengan una evolución favorable, serían 13 víctimas mortales.
11: Y el PSOE pide la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como investigado por acoso a una exconcejal del PP que formaba parte de su gobierno. Tendrá que declarar el próximo 9 de octubre. Radio Madrid, Alfonso Gea.
15: El primer edil llega así ante la justicia tras el interrogatorio a la víctima hace justo hoy 2 semanas. El 27 de octubre están llamados a declarar un alto cargo del gobierno municipal, también próximo a la denunciante, y el 9 de noviembre otros miembros del equipo de gobierno actual. La acusación ha solicitado de la misma forma una batería de interrogatorios, incluyendo a la propia presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso.
11: Gracias, Alfonso. Nos queda la información del deporte. Sampe, ¿qué tal? Buenos días.
16: Muy buenas. España y Francia preparan ya en Dallas la semifinal mundialista, donde mañana les enfrenta por un puesto en la final del domingo en Nueva York. Estuvo anoche en el larguero el seleccionador español Luis de la Fuente.
17: Yo creo que el equipo está perfecto. Han llegado al momento que tienen que llegar, y estoy seguro que tanto Nico como Víctor van a tener un papel importante en el transcurrir de lo que nos quede del campeonato.
16: En casa comienza hoy la pretemporada para los tres grandes de la Liga. Arrancan sin los mundialistas Real Madrid, Atlético Madrid y Barça. Además, el Atlético presenta a la 1 de la tarde al centrocampista danés Hulman.
11: Gracias, Ampe. Son las 10 y 3, las 9 y 3 en Canarias.
7: Ser Catalunya.
1: Bon dia, us parla Gisela Rodríguez. L'incendi d'Aiguamúrcia hauria estat provocat, és el que acaba de dir la consellera d'Interior, Núria Parlon, des del centre de comandament. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Bon dia, Eva.
18: Bon dia. Els agents rurals han trobat indicis dins del perímetre. És el tercer foc en menys d'una setmana a la zona. De moment no hi ha detinguts i la investigació continua en marxa. Així ho ha explicat la consellera.
19: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
18: El que més preocupa als bombers, que treballen a un total de 150 hectàrees, és el flanc esquerre i els focus secundaris. És per això que s'ha ordenat l'evacuació de 300 persones dels ranxos de Bonany i urbanitzacions de Querol.
1: Gràcies, Eva. I la Guàrdia Civil ha detingut 4 persones per haver llançat a Catalunya fins a 46.000 tones de residus procedents de França. Entre la brossa també s'hi trobava material tòxic. Àlex Calatrava.
20: L'objectiu d'aquesta organització era estalviar-se les taxes que imposa França. Aquests residus, amb documentació falsa, feien passar la brossa
2: plaça com a productes o terres i les entraven principalment al municipi de Sant Esteve Sesrovires, a Barcelona. Alguns dels residus eren llançats als abocadors de materials no perillosos, però la policia sí que ha detectat hidrocarburs i altres components que són perjudicials pel medi ambient i per les persones. Ara s'investiga quins riscos han causat a la població, als cultius i a les aigües subterrànies.
1: I l'Ajuntament de Gandesa decreta 2 dies de dol per la mort d'una nena de 9 anys als Gorgs de Fontcalda.
2: L'accident ha estat a la tarda d'aquest diumenge quan s'ha desprès una roca en aquesta zona de bany. També una jove de 24 anys està ferida en estat greu a causa de l'accident. El consistori diu que totes dues són de la mateixa família i l'ha convocat un minut de silenci a les 13 hores d'avui davant l'Ajuntament.
1: Doncs això és tot. Més notícies d'aquí una hora.
21: De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Pedro Blanco aquí en la SER.
22: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
23: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
24: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
23: en España.
24: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
26: Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
27: Mueve. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
28: Carglass cambia. Carglass repara.
29: Compartir un melón de Aldi en verano es lo mejor.
30: No lo comparto.
29: ¿Lo que he dicho?
30: No, el melón. Esta semana el melón a 0,89 el kilo.
29: Y el tomate pera a 1,29 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
30: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
31: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
32: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: tarda, Soli.
1: Bona tarda.
0: Què et passa pel cap i també pel cor quan escoltes l'himne del teu país d'origen, de Senegal?
1: Només em passa al cap el patriotisme, el fet de tenir un sentiment de pertenència. Em recordo també quan era molt petit al col·le, és els moments que aprendem allí.
0: La cantàveu al col·le?
1: Sí.
0: Això ens ho estem trobant molt en aquesta edició especial mundial, que en molts països es canta l'himne a l'escola.
1: Exacte.
0: Bona tarda, i ara?
2: Bona tarda.
0: I tu què sents quan escoltes l'himne de Senegal?
2: Jo sento recordatori i recordar-me que formo part d'un país molt gran i també molt d'orgull.
0: Tu fa més anys que vius aquí que allà, oi?
2: Sí, des de guarderia.
0: Sí, vas venir aquí amb...
2: amb 2 anys.
0: Amb 2 anys.
2: Sí.
0: I tu, Soli, 50-50, no? Perquè crec que vas arribar al 2026.
1: Exacte. I
0: ai, al 2006.
1: Al 2006 i ara estem al 2026.
0: O sigui, arribes amb 21?
1: Amb 20, 21, i jo porto la meva meitat de la meva vida a Senegal i l'altra meitat aquí a Catalunya.
0: Heu tornat a Senegal des que esteu aquí?
1: Jo sí, jo torno ara mateix, cada 2 mesos estic a Senegal.
0: Cada 2 mesos?
1: Cada 2-3 mesos màxim estic entre... Tinc un peu en cada lado.
0: I com és que vas tan sovint?
1: Amb els projectes que fem des de nostra associació i nostra cooperativa. Tenim projectes de cooperació a Yembol, que és d'on soc, dels barrios de Dakar. I res, fem allí projectes de cooperació.
0: Tu i ara hi has anat des que estàs aquí?
2: Sí. Jo, bueno, quan era més petita, almenys, cada any a l'estiu, que són 3 mesos, jo ho allargava fins a 5 mesos.
0: Que estava 5 mesos?
2: Sí, per exemple, agafàvem vacances del juny al dia 19, crec que era. El dia 1 jo ja estava a Senegal i tornava a l'octubre, normalment. I això ho feia cada any. Però després vaig baixar una mica el ritme a mesura que em feia més gran.
0: Ara quant temps fa que no hi vas?
2: Fa 3 anys, des del 2023.
0: Tens ganes d'anar-hi?
2: Sí.
0: Quan vens des d'aquí cap allà, canvia la visió del Senegal de la que tu tenies quan estaves allà?
1: Jo crec que tot canvia amb el primer viatge. És com si has oblidat tot.
0: Com que ho has oblidat tot?
1: Sí. El primer viatge sempre, perquè jo vaig fer la meva primera viatge amb 5 anys. Amb 5 anys de desconnexió amb moltes coses.
0: Sí, amb 5 anys vol dir que portaves ja 5 anys aquí a Catalunya. 5
1: anys, exactament.
0: O sigui, el 2011, una cosa
1: exactament,
0: així.
1: Exactament, és el 2011. I això, doncs, pues, tot canvia, no? Com hasta la llum, no? Hasta la llum de Senegal és diferent. Entonces, todo cambia y tú eres otra persona y algunas cosas cambian. Las miradas, reflexiones, costumbres, hasta el agua que tú bebías toda tu vida, portas allá, el primer cop que beba aquest agua et pot tener un dolor de panxa, por ejemplo.
0: Si t'has occidentalitzat.
1: Exactament.
0: I també ho veus a la mirada dels veïns? Com aquest és de fora.
1: Nosaltres, jo sempre el que diu que no som de ningú lloc. No som ni de Senegal, no som ni d'aquí. Perquè d'aquí no es classificant.
0: O sou dels dos llocs, no?
1: Jo és el que diu sempre. Jo em sento català, jo em sento de Barcelona, jo em sento barcelonès, jo em sento de Sant Boi. Soy samboyano, entonces es una me lo quita.
0: I tu, i ara?
2: Jo sí que és més complicat perquè al final he crescut aquí des que sóc petita. Llavors hi ha moltes coses que sí, a vegades em costa una mica entendre o a ells mateixos els costa entendre de mi perquè no tenim com moltes vegades la mateixa visió, però...
0: Sí. Un exemple d'això seria?
2: per exemple, jo sóc una persona que estic molt acostumada perquè com m'han ensenyat a ser molt directa quan dic les coses, saps? En plan, dir-ho, o sigui, no passa pel mig, dir-ho directament. I en canvi, doncs, a Senegal és molt més acostumat quan una persona petita parla amb una persona més adulta, doncs, parlar d'una manera molt més diferent de com aquí estem acostumats.
0: Sí, com un respecte,
2: exacte,
0: una manera de parlar amb la gent gran.
2: Potser algo que per mi és normal expressar-ho d'aquesta manera, Jo puc veure normal aquí, i moltes persones aquí ho veuen normal, però potser si ho expresso allà de la mateixa manera, potser no ho veuen de la mateixa manera perquè no és el mateix tipus d'educació. Però al final a mi ho entenc i depenent del lloc on estic m'adapto
0: no?
2: una mica més, sí.
3: Oh, no.
2: M'adapto una mica més, però si no... S'ha d'entendre els dos contextos al final.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, un Llapis de Memòria conjunt de dues persones d'origen senegalès. Ells són el Malamin Soli i la Yara Chiam.
4: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria conjunt entre el Sol i la Yara, que és com volen que els hi digui, jo ho intentaré. Amb la cançó, si ho dic bé això, Gestu, de la cantant senegalesa Aïda Sam, que pel que tinc entès forma part d'una llarga saga de músics senegalesos. De fet, el seu avi és un dels músics més legendaris del Senegal, el Samba Diabaré Sam, i la persona que ha escollit aquest tema ets tu, Yara.
1: Sí.
0: I ara ens has d'explicar el per què.
1: Aquesta cançó, especialment a mi, cada cop que l'escolto tinc un sentiment, no sé, m'encanta. Perquè jo, quan vaig arribar aquí, vaig arribar amb el meu pare, que ja portava molts anys a Barcelona, i la meva mare encara vivia a Senegal, perquè ja va venir molt més tard que jo. I sempre que anava de vacances, bueno, l'any que just que va sortir aquesta dona de cantant, va trobar una cançó que m'encantava molt, i jo sempre l'escoltava amb la meva mare, i aquesta cançó també quan va sortir l'escoltava molt amb ella. Llavors quan jo estava aquí l'escoltava, moltes vegades la cantàvem per al telèfon i sempre em recorda ella. I justament aquesta cançó té una part de la lletra que diu Manuí Manyó Fi Manjau Matarà.
0: Que això és quan... Wolof?
1: Wolof, és Wolof.
0: És la llengua que es parla al Senegal, sí. A més del francès.
1: Sí, una de les tantes llengües. I diu Manuí Manyó Fi Manjau Matarà. Quan jo vaig venir aquí no sabia res i era una nena petita. Llavors com em sentia molt identificada amb aquesta part de la cançó, però jo sempre que l'escolto em, no sé, em dona molts bons records. I era com, per mi és nostàlgia d'aquells anys, la qual, bueno, estava amb la meva mare i sempre parlàvem per telèfon. I, doncs,
0: això, i us la cantàveu per telèfon?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Cap al que ens dius, primer va venir el teu pare?
1: Sí, molts anys abans, el 92 o així.
0: El 92?
1: Sí, sí.
0: I tu ets de l'any?
1: 2005.
0: O sigui... Bé, els números diuen que en una visita vas ser engendrada, no?
1: Sí.
0: Això diuen... Bueno, una visita profitosa que va sortir bé. El teu pare ve al 92?
1: Sí, 90-92 més o menys, sí.
0: I com és que decideix fer aquest viatge?
1: Perquè ell primer estava al Marroc i llavors, bueno, ell va dir, bueno, mi gente, no vamos. I doncs va entrar a Espanya, a Barcelona, més en concret, i, bueno, va començar en el món de la restauració a Barcelona, creant un restaurant senegalès a Plaça Real, que va ser el 93 o el 94, si no m'equivoco. I després d'això va obrir també una tenda a Gràcia, després va tancar el restaurant a Plaça Real i va obrir un altre restaurant a Gràcia també, a Joanic.
0: Sí, li van anar bé les coses.
1: Sí, sí. I després, bueno, el 2015 o així va tancar el restaurant. I, bueno, jo vaig arribar el 2007,
0: Set,
1: el 2007,
0: no?
1: Sí. I la meva mare va arribar el 2012.
0: Llavors, sí, vas estar 5 anys,
1: sí.
0: Que éreu el teu pare.
1: I jo. I, bueno, això, quan anava sempre de vacances, anava justament per veure la meva mare i també, doncs, per empapar-me de tota la cultura senegalesa, perquè al final no deixava d'estar rodejada de persones catalanes barcelonines. Llavors, aquest viatge també m'ajudava, doncs, a reconnectar amb les meves arrels.
0: Clar, tu suposo que de la teva estada al Senegal en menys de 2 anys poc te'n recordes.
1: El que m'expliquen.
0: Normal, és normal.
1: Sí.
0: Que en aquest tema, amb la cuina senegalesa, aquí tenim un eix connector entre els dos, perquè tu també et dediques a la cuina, sí. No, Soli? Que diria que el plat més conegut, almenys, és el Tieboudien.
1: El millor plat.
0: El millor plat.
1: Sí.
2: Bueno,
0: aquí tenim discrepàncies, ara entrem. Que a Senegal es menja en coberts o es menja amb la mà?
1: Depèn de quan de bo estigui el plat.
0: Expliqueu-me això.
2: No, depèn de on està, depèn de la família. Si no es menja amb la mà, és amb culleres, no?
1: Sí, amb culleres, sí.
0: Però és un plat comú, no? He vist.
2: Plat comú, sí. Això sí que és...
0: I tothom va agafant d'allà.
1: Sí,
2: amb normatives.
1: Exactament.
2: Amb normatives.
0: Hi ha una normativa que és que només pots agafar amb la mà dreta.
2: Perquè l'esquerra, normalment, en nostres països, és per fer altres coses.
0: Explica'm això.
2: És per al lavabo.
0: Ah,
2: bé.
0: Diguem-ho clar, és per netejar-se el cul.
2: Exactament.
1: Sí. Llavors, no vols menjar amb la xamà...
0: És de mala educació, no?
1: Que netejar el cul, exacte.
0: Sí. Va, jo que sóc esquerrà, aniria malament a Senegal. Que tu en el teu restaurant, malament, Soli, serviu a Tieboudien?
2: Sí, tenim a Barga, tenim Kebujen, tenim tot les plats.
0: Kebujen.
2: Sí, tenim Kebujen, Kebujap, sí.
0: Quin és per tu el plat típic senegalès més suculent?
2: Com jo soy mandinka.
0: Què vol dir això? Ens has de donar context.
2: Jo soc del Casamàs.
0: Sí, del sud.
2: Del sud, que m'identifico molt amb Catalunya, en aquest part. I en nostra cultura el mafe és algo molt idèntica. Per exemple, Yara és d'altra ètnia.
1: Sí.
2: Ells cada dia comen kebujen. Cada dia.
1: Bueno, a veure.
2: Cada dia.
1: T'ha passat, eh?
2: Se lo canvien de color, de blanc o de rojo.
0: Sí, cada dia mengeu arròs amb peix.
1: Bueno, a la meva casa, personalment, no.
0: Clar, perquè tens un pare xef.
1: Sí, a Senegal, quan vaig... Sí. Jo sí que menjo cada dia xef. Mm. Quan si el dilluns fan xep de color blanc
0: xep, li dieu el...
1: xep, sí. Dimecres fan una altra cosa, però a mi un quart en un tàper del dilluns, així jo el dimarts ho menjo, i dimecres fan xep de color vermell i jo fan una altra cosa i jo menjo el tàper del dimecres perquè a mi m'encanta el xep. Jo puc estar 3 mesos menjant xep i no em canso.
0: Tu d'on ets, de Senegal?
1: Jo soc de Dakar.
0: Vale, de la capital, sí, i tu ets del sud.
2: Exactament.
0: Sí, aquí tinc un català de Senegal i una madrilenya, perquè ens fem una idea de com funciona la cosa.
2: Exactament, exactament.
1: Literalment, sí.
0: Que el teu restaurant, Solí, és la cooperativa Barca.
2: Exacte.
0: Com neix aquesta cooperativa?
2: Va néixer en plena pandèmia, però la provocació de su nacimiento és a través de los proyectos de cooperación. Queremos autofinanciarnos en cosas que hacemos en nuestros países, ¿no? De facilitar el acceso al internet, crear un espacio de centro cívico como aquí, facilitar a la gente de crear cooperativas y sus propios negocios. Y dijimos, pues vamos a hacer... Yo en ese momento estaba en el sector de solería. Y digo, lo más fácil es hacer catering. El primer año me he facturado 20.000 euros, así en las bromas. Y de allí, pues, por cosas de la vida, los tres que estuvimos, nos hemos quedado sin trabajo y hemos dicho, mira, creemos que aquí hay negocio. Y justo vino la pandemia y me recuerdo cuando fuimos al notario, nos decía, yo estoy cerrando cada día empresas y pueden irse a abrir. Y le dije, así queremos abrir. Y así nació. Empezamos primero con solamente caterings y eventos y festivales. Y luego pues nos salió la oportunidad del antiguo barrio Par, que está en Sants, porque todo lo que nosotros hemos hecho ha sido dentro de Sants, que tiene una cultura del cooperativismo, que tiene un movimiento social. Es un barrio que a mí me encanta muchísimo. Todo ha nacido dentro del Cambadjo, ¿no? De ese movimiento de lucha, y me identifico muchísimo, y nuestro proyecto también se identifica mucho, ¿no? Porque al final acabo lo que decimos nosotros, que somos unos activistas gastronómicos. Y esa oportunidad del barrio Upar, como ha crecido, ha hecho crecer un poco todo. Empezamos con 3 y ahora tenemos una plantilla aproximadamente de 14 personas. Y hacemos festivales aún hasta Portugal. De hecho, justo saliendo de aquí vamos a hacer nuestro checklist para preparar mañana de salir de aquí para ir a Portimao para el festival de Afronation.
0: Claro, porque feu cuina... Africana.
2: Y la importancia es también tener propuestas para todos los eventos y cosas que se organiza aquí, que tienen relación hacia el continente africano. Intentamos responder a esa necesidad, ¿no? Donde sea, desde un festival de baile, desde un Afro Brunch, desde un Yofe, desde Madrid, Almería, hemos hecho casi todo el tour de España.
0: Y sí, que te tirada, això.
2: Y en eso es una final, una decisión política que queremos, porque queremos que la gastronomía africana ocupe un lugar importante en Cataluña.
0: ¿Y todos los trabajadores de la cooperativa son africanos?
2: Ahora mateix, sí. Bueno, ¿por qué levantar la mano?
0: Sí, ha aixecat el dit, la Yara.
1: Som 13 africans y una persona que no es africana.
2: ¿Por qué? ¿Quién?
1: Priscila.
0: Priscila.
2: Yo lo considero africana.
0: ¿Y esa Priscila?
2: Es una que es de Perú.
0: Bueno.
1: Bueno, a ver, ¿cómo que bueno?
0: Bueno, africana no es. Sabemos otras cosas, pero africana no. Bueno, no, habías...
1: Pero todos somos africanos.
0: Tú estás allá dins.
1: ¿A on? Sí.
0: A la cooperativa.
1: Ah, sí.
0: ¿Y qué fas tú?
1: Yo no faig res.
2: Es la jefa.
1: No, yo estic a la part més d'esdeveniments i caterings. de preparar logística, parlar amb els clients i tal.
0: Sí, tu ets la ment pensant, la que organitza...
1: Molt no penso.
0: ...els tinglados. Sí.
1: Una mica entre tots també amb el Soli. Som un equip, som un pack, que li dic. Soli és Yara i ara és Soli, ens diuen així. Els nostres noms van sempre junts. I entre els dos sí, organitzem esdeveniments, festivals, càterings, serveis importants.
0: I va funcionant la cosa.
1: Sí.
0: Doncs hem començat aquest llapis de memòria conjunt amb la cançó que la Yara li recorda aquelles converses telefòniques amb la seva mare. I ara ha arribat l'hora que soni la cançó que el Soli dedica a la seva mare. I aquesta cançó és Gambia Musolu, de Jalibà Kouyaté.

0: Que, i ara suposo que al treballar junts tu ja coneixies la història del Soli.
1: Pues no la vaig conèixer, o sigui, no la vaig conèixer al principi, la vaig conèixer després d'un any de estar treballant amb ell.
0: I vas flipar, no? Suposo.
1: Sí, és que em costa a vegades escoltar la seva història.
0: Per què?
1: No sé per què, és com... No sé, és que... no sé si és com per la relació tan propera que tinc amb ell o no sé, però em costa sentir com totes les situacions per les que ha passat. És com... o sigui, no em puc imaginar com arribem a un punt que un ésser humà

0: ha d'arribar com a aquests extrems, saps? Llavors, no, no sé, però sempre que hi ha alguna història d'una persona migrada que ha hagut de passar pel desert o per certs països...
1: No sé. La quantitat de gent que mor en el camí.
0: Només pensar que potser aquesta persona podria ser un familiar meu, o sigui, perquè al final tots tenen família, tots són família, els faig com si tots siguin família meva, saps? Ho sento com el mateix malestar.
1: I suposo també que tens aquest punt de dir, uau, que afortunada he sigut de... I clar, tu arribes aquí amb 2-3 anys, entenc que t'adaptes bé, no? Perquè és un llenç en blanc, que es diu, vull dir, està tot per fer.
0: Sí.
1: Que al llarg de la teva vida, per això has patit episodis de racisme?
0: La cosa és... Sí, però no era conscient de que era racisme, perquè jo he crescut doncs, en un ambient sempre de persones catalanes. L'escola era l'única negra de la classe fins a primer de primària, que va venir un altre nen que també, bueno, lo dejamos así. Després a l'ESO també quasi pràcticament de les poques noies negres, persones negres de l'institut. I sempre estava rodejada de persones... O sigui, jo he tingut sort que soc d'una generació, d'una època, la qual, si tu eres racista, te daban de palos, saps? I llavors em sentia molt protegida, però sempre hi havia mil comentaris de persones en concret o algun pensament que et xirriava, però no era un racisme explícit de... saps?
1: Suposo que esteu al cas d'aquella pregunta que feia, que crec que ja no la fa el Broncano a la Revuelta, que li preguntava a la gent, que ets més masclista o més racista? I jo crec que potser podria haver preguntat si ets més racista o més classista.
0: Sí.
1: Perquè jo no tinc tan clar si a la gent, els racistes o els classistes, els hi molesta més que siguis de fora o que siguis pobre.
2: Bona pregunta.
1: A Senegal també hi ha racisme?
2: Yo creo que si cogemos el ejemplo de Senegal, yo, por ejemplo, en mi caso, me doy cuenta que era negro cuando estoy aquí en Europa. Cuando estaba en Senegal, no sabía ni si era azul, blanco, verde, amarillo. Sé que estoy en un país donde el de fuera es bienvenido, que se llama el país de la taranga, por eso le llaman el país de la taranga.
1: Taranga es hospitalidad,
2: es
1: ¿no?
2: Es hospitalidad. Entonces, hemos crecido en esas dinámicas, ¿no? Vas en un pueblo, siempre hay la casa del chef de village, donde el que no tiene donde dormir va a dormir ahí. La hora de comer pasas por cualquier casa de tus amigos, de tu tal. Nosotros hacíamos la ronda de las casas cuando éramos más jóvenes. Vamos a tu casa, luego vamos a la otra casa, calculamos todo, sabemos quién termina antes, quién es el siguiente y quién es el otro siguiente. Y podemos comer 4 o 5 veces.
1: Igual que aquí,
2: veces,
1: ¿eh?
2: En casa de un amigo o de otro, ¿no? Entonces, todas esas cosas son valores que al final te lleva a no pensar solo hospitalidad, es lo que te viene a la cabeza. Racismo, yo diría, quizás clasista, ¿no? De quizás a la gente que son de... que son de países cercanos, que vienen ahí a trabajar, que están en cierto sector de empleos o cosas así, se puede vivir en algunas cosas que tú ahí lo clasificas, pero no sería racismo. Yo creo que racismo, cuando hablamos de racismo, hablamos de cuando estamos más en Europa.
1: ¿Y el tema de masclisme al Senegal, cómo está ahí ahora?
0: Es que yo tengo un conflicte amb algunes denominacions, per així dir-ho.
1: Endavant.
0: Perquè jo sóc feminista, clarament. Jo és el que et dic, jo sóc d'una generació la qual hi ha molts pensaments que...
2: Sí,
0: no te lo crees ni tu, sí.
1: S'estan disputant...
0: Ell diu que és més feminista que jo. Jo ho dubto molt. Jo et dic una cosa.
2: Es eso pelea que tenemos.
0: És que jo sóc una persona que... El meu pare, per exemple, a l'haver estat tants anys a Europa, per així dir-ho, sempre m'ha inculcat que has de lluitar perquè ets dona i ets negra. Clarament, tens dos, diguem, dos desavantatges.
1: Tens dos batalles.
0: Tinc dos batalles individuals. I hi ha moltes coses que culturalment, a mi personalment, no m'acaben d'encaixar, però és bàsicament perquè, és el que dic, tinc com una mica aquest xoc cultural del pensament d'aquí i del pensament d'allà, perquè com pensen no és igual. Llavors potser hi ha unes certes coses culturals que estan acceptades en la societat a Senegal que tothom accepta, normalment, però jo...
1: A tu et semblen masclistes?
0: Al tenir una mirada occidental, a mi no em poden semblar correctes, però jo al final no puc jutjar perquè no ho estic mirant des d'un punt.
1: Ho has explicat perfectament. Tu amb la teva mirada des d'aquí ho veus i dius... La resposta seria sí, sí. Per mi sí. Allà està molt acceptat.
0: Exacte.
1: Jo t'ho dic també perquè ho parlàvem en producció amb l'Amparo i l'Aitana, de dir, volem que també vingui una noia senegalesa, perquè els mitjans, quan ve gent, ja no dic de Senegal, de l'Àfrica, venen molts homes, però venen molt poques dones. Mm. I tinc la sensació que no les escoltem, i n'hi ha moltes també.
2: I joves
1: també.
0: Sí. O sigui, és el que et dic. Al final, hi ha moltes coses que jo no puc jutjar, ni puc... Les intento entendre perquè és que jo no estic mirant, com es diria, imparcialment. Sembla que estic tenint una mirada... Si jo, per exemple, vingués d'allà...
1: Estàs tenint una mirada feminista.
0: Si jo vingués d'allà, per exemple, i vingués aquí i veiés coses aquí que no em semblessin bé, seria el mateix.
1: Doncs és que has de fer la següent vegada que vagis a Senegal i ara els hi poses una mica de batgial.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Fiebre de Badji Al sonant al llapis de memòria conjunt dels senegalesos Malamin Solí i Yara Tiam, que és una cançó publicada el 2016, que bé la podria haver triat el Malamin, perquè estava ara aquí discutint si era més feminista o no amb la Yara, però no ha estat el cas, perquè Yara, Fiebre, Esteve.
1: Sí, uau, aquesta cançó, si la traduïem a l'Wolof, segurament no l'acceptarien. No l'acceptarien. Però aquesta cançó, a mi m'encanta Badji Al en totes sus formes. Tornem un altre cop en el mateix de la meva generació, l'època en la que jo m'he criat.
0: Però clar, és que avui volem saber la teva opinió.
1: Sí. Ah,
0: està bé que ens en donis. És 2016, no?
1: 2016, sí.
0: A Transport, aquella època?
1: 2016, jo 2016 tenia 11 anys. Tenia 11 anys, el 2016. Que és quan va sortir, just estava a punt d'entrar a l'ESO, una nova etapa, i just va sortir la Badji Al, que primer feia covers en català, saps? Que ja això era uau, ja creava molt d'atenció. I després, doncs, amb aquestes lletres, cançons, amb l'autotune, la música d'empoderament de la dona, saps? De la llibertat, doncs a mi em va tornar boja, deia uau, vull ser com ella de gran, saps? Perquè em sentia com, sempre l'escoltava amb les meves amigues, i llavors em sentia com part d'alguna cosa, i estava justament en l'època, doncs, en la qual el moviment feminista estava en el seu moment més, potser podríem dir-ho, més important, perquè ara ja sabem com està la cosa, però era com el seu moment pic, i que sortís una dona a cantar aquest tipus de lletres, jo em sentia uau, saps? I per mi és la reina d'Espanya, clarament. Sí, per mi és la reina d'Espanya. Aquesta cançó hauria de ser himne.
2: Rosalía.
0: Home, també, és que aquí tenim moltes reines, també, sí. és així.
1: Sí. Aquesta cançó per mi hauria de ser l'himne d'Espanya, de veritat. I, no sé, em recorda molt a l'època de preadolescència, quan comences a conèixer-te i a saber una mica també cap a quin costat vas.
0: I vas tenir una adolescència molt rebel o què?
1: No.
0: El sol no. I riu.
1: No crec.
2: L'has liat ja ara.
1: O sigui, jo et dic, jo quan era adolescent... No crec que tingués una adolescència molt, molt rebel. Jo era una persona molt tranquil·la. Sí que he sigut sempre una persona molt activista. He sigut una persona molt antiracisme, feminisme, de tot. O sigui, tornem al mateix. Era una època en la qual tots aquests moviments estaven, doncs, en el seu moment pic, i llavors, doncs ens sumàvem i sempre lluitem pels drets humans, pels drets de qualsevol cosa. I
0: de petita, quan et deien què vols ser de gran, i ara tu què deies?
1: Jo volia ser cantant.
0: Ah, mira!
1: Jo volia ser artista, quan em preguntaven. A mi sempre m'ha encantat l'art.
0: I tu, Soli, volies ser enginyera de camins.
3: Sí.
0: Fer carreteres.
3: Perquè tenia un referent i també en aquest moment era un dels treballs més cotitzats de Senegal. I eso, y me llamaba la atención, y aparte era muy bueno en matemática, y eran como cosas que puedes hacer si eres bueno de tal cosa o de tal cosa, ¿no? Entonces, ahora no soy ingeniero, pero estoy muy cerca de los ingenieros.
0: Dissenyes ponts, ¿no?, una mica.
3: Exacto.
0: Entre Barcelona i Senegal.
3: Doncs, a través de la comida.
0: Doncs ara del Senegal sabeu on marxem? Marxem a Granada amb Estopa i la raja de tu falda. Yeah.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Bon dia i benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 13 de juliol, el dia en què a SER Catalunya estrenem la temporada d'estiu. Ja sabeu que nosaltres seguirem informant-vos cada dia de l'estiu a partir de les 12 del migdia. Ho farem durant una hora, fins la una, quan us deixarem amb una de les novetats d'aquesta temporada estiuenca a SER Catalunya, amb La Treva, el programa que presenten l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. Abans, però, tota l'actualitat esportiva del dia, avui, en el dia en què tant Barça com Madrid arrenquen les seves pretemporades, amb la selecció espanyola a les portes de jugar demà la seva segona semifinal d'un Mundial en tota la història, i amb un Joan Laporta que ja és a Dallas per donar suport als de la Fuente i des d'on ha confirmat, entre d'altres coses, el fitxatge d'Adeyemi. Són les 12 i 7 minuts, tot això des d'ara i fins la una, al Què t'hi jugues de SER Catalunya.

0: 2026-2027 del Barça, amb el tercer any del tècnic Hansi Flick al front, ha començat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb les pertinents proves mèdiques i les retrobades de l'entrenador alemany amb els seus jugadors. Allà ha estat el Nil Solà. Nil, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Encara sense els 10 mundialistes, però ja comença a rodar aquest tercer projecte de Flick al Barça.
1: Sí, sense els 10 mundialistes i precisament amb 10 futbolistes del primer equip arrencat avui aquestes proves mèdiques. El primer en arribar, Hansi Flick, a les 7 i 9 del matí entrava per la porta de la ciutat esportiva. L'últim en fer-ho ha estat Fermín, a 4 minuts de l'hora límit, a les 8:56 del primer equip. Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Fermín, Casado, Gerard Martín, Bernal, a més de dos futbolistes que pràcticament es poden comptar al primer equip, tot i no tenir dorsal, Héctor Ford i Rooney Bargi, alguns dels habituals del filial, com Jofre, Álvaro Cortés, Tomi Marquès, el fill de Kluivert, Shane Kluivert, i també altres que s'han de resoldre el seu futur, com Aaron Jakubashvili, i dos jugadors, Xavi Espark, recent campió amb la sub-19 d'Espanya a l'Europeu, que ha retallat les vacances, i també Hamza Abdelkarim, aquest davanter d'Egipte, que tantes expectatives hi ha, que explicaven el mes de maig al que dijues que tenia opcions de fer la pretemporada, però que s'havia de veure com es gestionaria amb el tema mundial. Finalment va caure contra Argentina fa només 4 dies i avui l'hem vist arribar, això sí, a la part de darrere d'un cotxe per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick.
2: A quina hora has dit que ha arribat, Flick?
1: 7 i 9.
2: 7 i 9.
1: Jo no hi era.
2: Tu aquestes hores encara no, eh?
1: Jo no hi era, estava de camí, m'ho han hagut de dir. L'últim, Fermín, bueno, estava a punt d'agafar el transport per venir cap aquí. Avui, però tocava estar aviat a la ciutat esportiva. No m'esperava Hansi Flick tan aviat.
0: Teniu les imatges del dia del Nil a la ciutat esportiva amb aquest primer dia del Barça de la 2026-2027 a totes les xarxes del que t'hi jugues, deies, Nil.
1: Sí, deia això, que Fermín, també l'últim en arribar, un Fermín que ja trota, ja corre sobre la gespa, està fent treball específic. La idea és que arribi pel primer partit de Lliga la setmana que s'ha pogut guanyar,
0: que ara ja sabem, exacte, que ja no serà el cap de setmana del 15-16 sinó el següent,
1: el del 22-23. Això fa que guanyi una setmana Fermín. En principi hi hauria d'anar a la gira. Qui també s'ha passat per la ciutat esportiva fa només uns minuts és Ronald Araujo. Té vacances fins al dia 20, però ha volgut estar avui a la ciutat esportiva. Recordem que no ha jugat cap minut en el Mundial perquè va tenir una lesió al bessó. Ha passat per poder-se fer una mica una revisió. Està tot en perfectes condicions, expliquen des del seu entorn. Tornarà a fer una setmana de vacances i el 20 tornarà dilluns que ve amb l'equip. Per tant, un dels mundialistes que ha d'estar a l'estaig d'Anglaterra, com també hi hauria de ser Frenkie de Jong.
0: És el primer dia de retrobades, abraçades, avui revisions mèdiques, demà el primer entrenament, Nil, i han d'arribar les primeres decisions per part del cos tècnic de Flick.
1: Sí, ens escoltava, parlàvem just fa una setmana amb Marc Casado en el seu campus d'estiu. Ens deia que les idees després d'aquesta trobada que van tenir a final de temporada estaven clares. Ara que s'han tornat a veure les cares, doncs s'han d'acabar de prendre decisions, n'hi ha moltes per prendre, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen, que acaba de tancar la seva sessió a l'Ajax. Pel que m'expliquen, l'Ajax ja li va bé aquesta revisió mèdica que feia avui amb el Barça, perquè evidentment un dels dubtes que hi ha al voltant de Ter Stegen és el que ha passat amb la seva salut amb els seus problemes físics els últims mesos. No hi ha d'haver cap impediment, aquesta sessió s'hauria de poder tancar. El cas, parlant de la porteria d'Aaron Jakubashvili, que ha de marxar en principi també s'ha dit, i casos com per exemple el d'Héctor Foro o Xavi Espar, no hi ha lloc pels dos a la primera plantilla. Més enllà, evidentment, del que passarà amb Marc Casado, com deia, en principi ha de sortir, seria una sorpresa que no ho fes, i també altres com el de Rooney Bargi, que sense cap mena dubte amb l'arribada de Yemi, aquí ja que estem s'espera entre dimecres i dijous, hauria d'obrir-li també les portes de sortida.
0: Doncs ja ho veieu, setmana de molts moviments al Barça, i per si fos poc, aquesta matinada el president Joan Laporta ha arribat a Dallas. Allà veurà l'Espanya-França de demà, i des dels Estats Units ha confirmat que Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge d'aquest estiu i que, malgrat les arribades, per reforçar la davantera, Rafinha es quedarà al Barça. Aquest és un extracte de les paraules de Joan Laporta al micròfon del Santi Ovalle i de la resta de companys desplaçats al Mundial.
3: ¿Qué espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
4: Sí, sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. En la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego por el otro lado tenemos a Gordon, en Inglaterra, o sea que, bueno, tenemos una buena representación, pero bueno, aquí lo que vengo es eso, a apoyar a la selección española.
5: ¿Cómo está la Jana Gordon?
4: Molt bé, el veig molt ràpid, el veig que desborda, el veig que l'altre dia contra
5: Noruega.
4: Contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon va estar molt bé.
6: ¿Qué le pareció ayer el picotazo de la araña? De Julián Álvarez.
4: Bueno, el partido era a las 3 de la madrugada y la verdad es que, bueno, es un golazo.
6: ¿Confía en ficharle?
4: Bueno, esto ya se verá.
5: Presidente, Marchi Ferran, el PSG al gol, pot ser que Marchi Ferran?
4: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va veure que hi passa el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial, y sobre ahí también pasa.
5: ¿Presidente, Rafinha va a seguir en el Barça el año que viene?
4: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
5: ¿Y Adeyemi, presidente?
4: ¿Perdona?
7: Adeyemi.
4: Bueno, molt il·lusionats. Es un jugador que ya fa temps que ens agradava, fa temps que... és un jugador perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
5: El Mundial de Messi com l'està veient?
4: El Mundial? El de Messi?
5: De Messi, sí.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs se'ls nota més, no?, l'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé, l'Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que cada que li arriba una pilota l'enxufa.
5: El presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación. ¿Tiene una ficha el club?
4: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
3: ¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese
4: intercambio. Bueno, yo la última vez estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
0: Ja hem escoltat a la porta, clar i directe, a Dallas, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Diu la porta que Santi, el Barça no ballarà la música de ningú, un missatge clar cap a l'Atlético de Madrid. Què és el que hem d'esperar les properes setmanes, Santi, en clau Julián?
8: Doncs que el Barça ha parlat amb l'Atlético després dels tuits i l'incendi que va haver, i vol dur aquest tema per la via de la discreció, convençut que pot convèncer l'Atlético que li vengui a Julián Álvarez. Sé que l'operació la portarà a la porta amb Gil Marín, perquè la relació entre direccions esportives, Deco i Mateu, és nula, no és bona. Tampoc és bona la relació entre Mateu i el club blaugrana, després de la seva sortida i de tots els capítols que l'han anat acompanyant, i haurà d'implicar-se Laporta amb Gil Marín a les més altes instàncies. Ja ho ha fet, com reconeixia ell mateix ahir quan va arribar a Dallas, i creuen al Barça que la relació està redreçada amb aquest canvi d'interlocutors, tot i que saben que no serà fàcil convèncer l'Atlético. Fons de l'Atlético mantenen la seva posició, el Barça i el Madrid no el venen, el jugador, i el club blaugrana volen deixar passar el Mundial i negociar amb discreció després del Mundial per tancar l'operació.
0: Doncs veurem si aquesta via més discreta amb la porta al comandament de les negociacions amb Gil Marín és més positiva que no la via que portàvem fins ara. Ja escolteu, diu el Santi, que l'Atlético manté que no es ven ni al Barça ni al Madrid. Us va sorprendre, Nil? Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Aquest Laporta ahir arribant a Dallas i entrant a rematar totes les pilotes que li tiraven?
2: No, no, sorpresa no, perquè últimament Laporta està parlant molt sobre aquests temes. De fet, la seva presa de possessió ja va parlar obertament sobre Julián Álvarez, molt obertament sobre Julián Álvarez, l'oferta, les converses amb Gil Marín, etc. I no sorprèn aquest Laporta. De moment estem veient un Laporta que intenta explicar-nos les coses i això sempre és d'agrair.
1: Jo crec que és molt important el que explica el Santi, que és que la relació entre direccions esportives i entre Mateu Alemany i el Barça és molt i molt dolenta, i que la implicació directament de Laporta amb Miguel Ángel Gil Marín és el que pot donar que hi hagi alguna opció real de poder acabar fitxant a Julián Álvarez, perquè d'una altra manera no veig adequat ara mateix negociant amb Mateu Alemany. I des de Madrid continuen dient, ahir Talavera continuava dient a altes hores de la nit que ell veia impossible que o l'havien enganyat si el Barça acabava fitxant a Julián Atlético. Bueno, jo crec que farà bé Laporta de fer-ho amb discreció, i aquestes paraules jo crec que al final també explica el que hi ha, i està bé que així sigui.
0: I redundant el que deia Laporta, no? Rafinha es queda, Nil, ja ho havíem anat apuntant en aquests últims dies, però malgrat les arribades que tindrà, que s'estan produint, vaja, que a l'equip de Flick a la part de dalt, ell sí que compta amb Rafinha.
1: Sí, compta amb Rafinha pel que diu a Laporta. Crec que la postura del club amb aquest tema és molt i molt clara. Va perfecte que Rafinha es quedi. Ara bé, si ve una oferta de 80 milions d'euros, jo crec que el Barça no posaria cap impediment, perquè si Rafinha l'acceptés, el que està totalment clar, Flick el vol. Rafinha és un jugador amb molt bon rendiment. Crec que el seu millor moment, el seu prime, com es diu ara, ja l'hem vist. I a mi els dubtes que em genera l'arribada d'ahir a mi és que veig que algú ha de sortir, i no sé si amb Rooney Bargi em fas prou. Hi ha el tema de Ferran Torres, que aquest cap de setmana s'ha anat explicant l'interès del PSG. Crec que precisament el dia que parlàvem de Dayemi ho vam posar aquí sobre la taula. És la mateixa situació, acaba el 2027, és o renovació o venda, i també ho vam explicar fa unes setmanes. Les pretensions econòmiques de Ferran per renovar pel Barça eren altes, i el Barça entén que per un futbolista que no és titular indiscutible, aquestes pretensions és complicat d'arribar-hi. Jo crec que a dia d'avui ni està clar que vagi al Paris Saint-Germain ni està clar que renovi, però és veritat que té la paella pel Marc Ferran, igual que la tenia, deia a mi, amb el Dortmund.
0: I recordem les seves paraules a l'inici del Mundial, quan li preguntàvem pel seu futur al Barça, que es va mostrar molt fred, va dir que ell només volia parlar del Mundial sense cap gest de carinyo ni d'estima, no? cap al Barça. Veurem a Adeyemi, no? Estàs parlant de Adeyemi, la porta diu Adeyemi, eh?
1: Adeyemi. Bueno, li ha volgut canviar l'última vocal.
0: Com li dirà el Jaume Creixell a Karim Adeyemi? Què creieu?
2: Ah.
0: Apostes,
2: ah.
0: Eh?
2: Bueno.
0: Un petó al Jaume, que segur que ens està escoltant. Solde, el Barça, ja ho hem anat explicant, ho has anat explicant aquests dies, però aprofitarà aquest mercat al màxim perquè preveu que estarà accedit ja de cara a la propera, a la següent temporada, si ens saltem dues temporades, per les obres del Camp Nou, i que ara li toca fer els deures pràcticament de dos cursos en un mercat.
2: Sí, això és el que ens transmeten des del club. El Barça no té, diguem-ne, una tresoreria molt agradable a dia d'avui. Els retards al Camp Nou, la construcció del Camp Nou, fan que els ingressos no siguin els previstos per aquesta temporada. Per això el Barça vol accedir en aquests bons econòmics de 210 milions d'euros, que és un producte financer que el Barça hi té accés, 210 milions d'euros que arribarien entre ara el juliol i el mes de novembre, per no només afrontar el mercat de fitxatges, que ja n'hem parlat, sinó també per operacions de club del dia a dia, com per exemple el pagament de les nòmines, que també és important poder-lo abordar ràpidament. Aleshores, el Barça el que preveu o el que desitja fer és completar un mercat de fitxatges aquest any, entre cometes, diguem-ho entre cometes, perquè l'any que ve poder també hi ha entrades i sortides, però per dues temporades. És a dir, el que vol fer ara el Barça és tenir un equip per dues temporades, perquè sap que ara podrà fer-ho amb l'accés, diguem-ne, a l'1-1 del límit salarial, per tant, que pots inscriure més o menys amb normalitat, fer-ho ara aquest estiu, també amb aquests 210 milions que es demanaran d'aquests bons amb aquest accés al Barça, i a partir d'aquí veurem, perquè la temporada que ve, 27-28, s'ha d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta, hi haurà molts menys ingressos, el Barça sap que tornarà a estar excedit de límit salarial i, per tant, serà més complicat inscriure, amb la qual cosa els deures s'han de fer aquest curs.
0: Previsor, el Barça, que aprofitarà, com ens explica el Sol, de les facilitats que tindrà aquest mercat de cara al fair play. Tot això del Barça, però és que demà hi ha unes semifinals al Mundial amb Espanya.
7: El Mundial de Futbol, el Betis juga.
0: 16 anys després d'haver jugat la primera semifinal d'un Mundial, la que van acabar campions del món, van guanyar la primera estrella, demà és la segona amb aquest Espanya-França. I Santi, protagonista de Luxe al Larguero, i crec que avui hi ha una prèvia digna d'una semifinal entre Espanya i França.
8: Van marxar divendres de cap de setmana al Keti Juga sense saber si estaríem a semis, i tornem amb una entrevista al Larguero amb Luis de la Fuente, i avui parla Lamine Yamal i està per confirmar, però potser també parla Mbappé a França. És el millor Mundial possible, una semifinal entre Espanya i França i una altra entre Anglaterra i Argentina, i escoltarem demà la prèvia de Lamine, la prèvia del jugador de França, però avui De La Fuente, el Larguero, assegura que el millor partit de Lamine Yamal està per arribar.
9: El partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí la dejo, y sé que está tremendamente motivado, yo no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas, solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
10: Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, sin ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
9: Claro. Lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, el estar en ese proceso.
8: També ha parlat del moment de Pedri.
10: ¿Dónde te gusta más Pedri?
9: Es que Pedri no puede jugar con nosotros como jugar en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque demandamos otra cosa.
8: Com dic, avui rodes de premsa oficials, demà ja partit a les 9 de la nit per un lloc a la final, és la primera de les semifinals, i avui ens faltava un que estava fent Argentina i volant tard, però volant cap a Dallas, però demà em fa especial il·lusió, Helena, els tres representants del Keti Juga al Mundial dels Estats Units, Bruno Alemany, Lluís Faquer i un servidor. Entrarem juntets des de Dallas, segurament des de la Casa d'Espanya, per primera vegada en tota la Copa del Món.
0: Així m'agrada. Els tres junts volem una prova gràfica, de que us retrobeu per fi, per primera vegada al Mundial.
11: Confirmo que el que estava volant, Lluís Flaquer, ha arribat pràcticament amb les 3 hores de retras que et permet després demanar una indemnització. Confirmo que no hi ha arribat per poc a les 3 hores i que s'ha quan jo m'aixecava i s'anava a dormir i m'ha dit que tot controlat, però que no havia arribat a les 3 hores.
0: Pobre Flaquer. Escoltant a De La Fuente, creieu que Pedri demà tornarà a ser titular?
11: Jo crec que demà jugarà una altra vegada Fabián.
0: Sí?
11: Escoltava ahir Antoni Romero, que deia que ho tenia clar. Jo Pedri el faria jugar sempre, però tinc el dubte, perquè Fabián va marcar i De La Fuente a vegades fa coses estranyes.
0: Per De La Fuente queda clar que són Rodri i 10 més a la selecció, que tot gira al voltant de Rodri. Veurem si Pedri demà torna a la titularitat o repeteix com a suplent en aquesta semifinal contra França. Santi, ja saps que aquí esperem amb candeletes. Passava el cap de setmana i el que volíem escoltar era la teva història dels dilluns.
8: Avui, una del clan de Marcos Llorente. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Perquè el clan es fa gran, però els seus integrants s'amaguen. Era habitual veure Ferran, Pedri i companyia prendre el sol abans de l'entrenament. I deuen haver rebut alguna consigna perquè ara ja surten només perquè els vegi la premsa Marcos Llorente i Marc Pubill, Ferran, Pedri i companyia no surten abans de l'entrenament perquè els gravin les càmeres. El clam del sol i del grounding, que bàsicament és caminar descalços per la gespa, va tenir més adeptes. Gavi, Pedri i Ferran són fixes. Grimaldo, Zubimendi, Marcos i Pubill completen el pack. Ahir van estar assajant els penals per si la cosa va malament. I hem d'arribar a la tanda contra França mentre feien grounding i sunbathing al Cotton Bowl de Dallas.
0: Els han dit que no hi ha el psique aquí, eh? Perquè si li posa sunbathing i grounding al psique amb una crònica des de Dallas, com creieu que reaccionaria el psique?
11: Sorpresa.
0: Va, 12
2: no l'insultaria de miracle.
0: 12 i 27, anem a repassar l'actualitat del dia.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Acier Chávez. Acier, què tal?
12: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Bon dia. Ivan Barton serà l'àrbitre d'aquest França-Espanya de demà.
12: Serà el quart partit que xiularà el salvadorenc en aquest Mundial, després del Turquia-Paraguai, del Japó-Suècia de fase de grups i del Suïssa-Colòmbia de vuitens de final. A més, va ser el primer àrbitre a xiular a expulsar un jugador per tapar-se la boca mentre es dirigia un rival, el paraguaià Miguel Almirón.
0: La classe política francesa respon Mariano Rajoy després que digués que França té una plantilla sense francesos.
12: Els comentaris de l'expresident han encès França i bona part dels polítics francesos han sortit a defensar el seu equip. Entre ells, Laurent Núñez, ministre de l'Interior del País Veí.
13: C'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France.
12: És totalment inacceptable, deia Núñez, descendent d'andalusos. Almenys quatre ministres més del govern francès han rebutjat públicament els comentaris de Rajoy i també ho ha fet l'ambaixada de França a Espanya, que a través d'un missatge de les xarxes ha assegurat el que és obvi, que els 26 jugadors de la selecció francesa són francesos.
0: L'Espanyol fa oficial el traspàs de Lluc Castell al Burnley.
12: El migcampista en marxa al conjunt anglès després de fer 11 gols i 3 assistències amb el filial blanquiblau i de debutar amb el primer equip la darrera jornada de Lliga. Qui també marxarà de la Lliga és Joel Roca, que està ultimant el seu traspàs per deixar el Girona i fitxar per l'Olympiacos grec.
0: El Badalona Woman fa oficial la incorporació de Vicky Losada.
12: La migcampista arriba cedida per una temporada procedent del Bristol City Woman, club de l'ecosistema Mercury 13, del qual també en forma part del club badaloní. La de Terrassa torna així a la Lliga F després de 5 anys per reforçar l'equip de Marc Ballester.
0: En bàsquet, el Barça ja confirma els dos primers fitxatges, Asier.
12: Olivier Kamua i Justin Robinson són els dos primers fitxatges. El finlandès arriba del Palacanès Trobarese, mentre que el base nord-americà ho fa provinent de París Basketball, després d'una bona temporada debut a l'Eurolliga. Tots dos jugadors signen per dues temporades amb el conjunt culer, fins al 30 de juny de 2028.
0: En tenis, Sinner s'emporta el seu segon Wimbledon consecutiu.
12: L'italià es va imposar ahir en 4 sets a Zverev i suma el seu cinquè gran slam. En el quadre femení, Linda Noskova es va imposar en 3 sets a la seva compatriota Carolina Mukova per endur-se el seu primer gran slam.
0: Anem al quiosc.
7: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, buenos días, Elena. En este kiosco monográfico dedicado al Mundial hacemos ahora un pequeño paréntesis y nos vamos a Italia, un país que curiosamente no está en este gran torneo por 3 ediciones consecutivas. Mítico, se lee en la portada del diario deportivo italiano La Gacheta dello Sport. Sinner es siempre el rey. Histórico bis en Wimbledon. Jannik supera en 4 sets a un grande Zverev y conquista su quinto Grand Slam. Y como explica Ricardo Crivelli en la página 8, este triunfo en Londres cancela la herida de París, eliminando así todas las dudas que había despertado este irregular inicio de temporada, en el que ya ha dejado a 5.290 puntos de diferencia al lesionado Alcaraz, mientras Zverev se instala como el segundo mejor jugador del mundo de tenis. El primero, no hay dudas, es Sinner, quien, como explica en su editorial Gianni Valenti, ha resuelto sus problemas, incluso los psicológicos, por lo que inicia ahora su segunda vida deportiva.
0: I d'Itàlia, que ens porta el Marcos, a cert, ens vols portar cap als Estats Units.
12: Doncs sí, has vist el Lasso, Elena?
0: No l'he vist jo.
12: Bueno, és la història d'un entrenador de futbol americà que es converteix en entrenador d'un equip de futbol a Anglaterra, i un dels personatges més carismàtics de la sèrie és Dani Rojas, interpretat per Cristo Fernández.
15: Cristo Fernández. Football is life. On to replace Rubin.
12: Doncs Cristo Fernández ha debutat aquest cap de setmana com a jugador professional de futbol als 35 anys. El mexicà ha estat 2 mesos a prova amb el Paso Locomotiv de la United Soccer League dels Estats Units, el que vindria a ser una segona divisió, no de forma oficial, i ha debutat aquest cap de setmana en un partit contra el New Mexico United. Fernández ha entrat al minut 79 amb empat a 0 al marcador i el seu equip ha acabat perdent per 0-2. Abans de dedicar-se a la interpretació, ja havia jugat a les categories inferiors del Tecos mexicà, però una lesió als genolls va frenar la seva carrera i anys després ha complert finalment el seu somni, així que, com diria Dani Rojas, football is life.
0: I la realitat sempre supera la ficció. Gràcies, Asier.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
17: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
18: Què tal, Helena? Bon
0: ja
18: dia.
0: Ja t'has fet la reina de les xarxes, eh? Ara aquests dies sense la Núria.
18: De moment sí, però bueno, quan torni la Núria li torno al seu troc. Ella ho porta millor.
11: Ja se li cava la Núria Vilamala.
0: Exacte.
11: Ja
0: se
11: li
0: cava, ja se li cava.
18: Avui us porto un vídeo que s'ha fet viral de Pau Cubarsí després del partit, on surt el jugador firmant una samarreta i de cop té una mica de problemes amb l'idioma.
19: Com es diu Jota en anglès?
20: Jota, no?
19: Ok.
18: Com heu pogut escoltar, ell ven de l'Estanyol, demana com es diu Jota en anglès i llavors l'aficionat l'entén i diu Jota, Jota, ja ho estàs fent bé. S'està fent molt viral, però bueno, un cop més Pau Cubarsí sent molt humil i sent molt de poble.
0: Després del partit contra Bèlgica, de seguida reprenem l'actualitat esportiva perquè, Nil, hem de parlar d'aquesta pretemporada del Barça, no?
11: Hem de parlar d'aquesta pretemporada.
7: Amb força i sense por.
21: Entesos de papers?
7: Què t'hi jugues?
0: Perquè serà una pretemporada i un curs, una temporada directament, on que hi ha un nen allà, que és el Mundial, que condicionarà tot, Nil, el descans dels jugadors, la forma física en la que arribaran els jugadors de Flick i de molts altres equips. Nosaltres ens hem volgut centrar amb el Barça per veure com condicionarà tot això, no?, els plans de l'entrenador alemany.
11: Sí, perquè és evident que els problemes físics i la gestió de la fatiga és un... component, un factor que es nota molt, que a més s'ha vist aquest any al Barça com un any sense Mundial, les coses es complicaven. Equips com per exemple el PSG o el Chelsea, que havien jugat al Mundial de Clubs l'estiu passat, se'ls va complicar. Hem parlat amb Francesc Cos, actual membre del City Football Group, al departament de rendiment, que ha estat també preparador físic del Barça, doctor en ciències de l'activitat física i l'esport, i també fisioterapeuta. I el primer que li hem preguntat és per quina afectació tindrà el Mundial a plantilles com la del Barça, i ens ha explicat que hi ha dos factors que són molt importants per tenir en compte.
22: A la disponibilitat de jugadors i al rendiment dels jugadors. I és tenir temporades molt llargues, el Barça les té, i tenir calendaris competitius molt estressants, des del punt de vista que el Barça és un d'aquests equips que jugarà un cop cada 3 dies. Ja se sap que jugar cada 72 hores aproximadament, l'organisme no es pot recuperar. Llavors, un dels primers factors de risc reconeguts és la fatiga. Llavors, com pot afectar aquesta fatiga? Bueno, hi ha diferents estratègies per gestionar-les. A mi m'agrada explicar sempre que és variable l'afectació perquè, mira, fixeu-vos si és important buscar, procurar, treballar per tenir el màxim de disponibilitat de jugadors, que en Pep Guardiola, quan guanya la primera Champions en el Barça, com a entrenador, i quan guanya la segona Champions en el City, l'any 22-23, penseu que el 22-23 havíem tingut Mundial a Qatar, nosaltres no sabíem com ens afectaria, i el City va ser l'equip amb menys lesions de la Premier. I, per tant, dels que participaven a la Champions, em sembla que va ser el que menys o el segon que menys lesions. Llavors, nosaltres el que hem de procurar és això, perquè s'ha demostrat que quan els equips tenen màxima disponibilitat, tenen majors possibilitats de treure resultats. I de vegades això la gent li sorprèn. Bueno, però per treure resultats has de tenir la gent en forma. No. Primer l'has de tenir disponible. Perquè en esports individuals és veritat que si tu no estàs en forma no pots competir i no pots treure bons resultats, però en esports d'equip no està en el màxim pic de forma no vol dir que tu no puguis rendir, perquè pots estar perfectament per 35 minuts o per 60 minuts a un molt bon nivell. Per tant, el primer que haurà de fer el Barça és lluitar per aquesta disponibilitat.
11: Per tant, diferents coses importants en relació a la fatiga, al descans, a la capacitat de que a vegades no és tan important estar per jugar 90 minuts al millor.

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Una lluita, un estar atent durant la temporada per anar donant i anar traient minuts. I això tampoc es pot fer. Ah, doncs ho faran tots els jugadors igual. No. Depèn de la posició, depèn dels minuts d'alta intensitat que fas. No tots els jugadors tenen el mateix desgast. Per tant, és una qüestió d'anar-ho gestionant i això ho gestionaran els professionals que té el club. I al Barça hem d'estar tranquils perquè té molt bons professionals.
2: En la preparació física, últimament, Helena, el que està posant molt i molt de moda és la capacitat, el treball que fan els jugadors, sobretot a nivell individual, amb preparadors físics, a vegades externs als clubs, a vegades també treballant de la mà dels clubs, evidentment, però cada vegada guanya més força i ens diu Francesc Cos que aquesta modalitat, els plans individuals, són la clau de l'èxit.
1: Si jo he d'explicar què ha canviat més de quan vaig començar jo, en el cas del Barça, el 2004, que vaig estar fins al 2018, què ha canviat més des d'aleshores fins avui és la personalització en tot. No només en les càrregues d'entrenament, també en les de recuperació i en totes les estratègies nutricionals de suplementació. Per tant, aquest és un tema determinant i que avui en dia es fan vestits de mida per tot.
2: Hi ha una altra novetat aquesta temporada i és que el Barça, ha passat alguna altra ocasió, però normalment ens imaginem Barça, Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain anant a fer pretemporades per Àsia, anant a fer pretemporades per Estats Units, evidentment amb el Mundial aquest any es complicava. El Barça marxarà a Anglaterra, a Birmingham, on es concentra la selecció anglesa del dilluns 27 de juliol al dimarts 4 d'agost. Allà disputarà dos partits contra el Birmingham divendres i dilluns contra el Preston, els dos de la segona divisió. El fet de que no hi hagi gira la valora el preparador físic com alguna cosa positiva.
1: Sí que té incidència, i molta, perquè el tema de jet lag, hores d'avió, canvis d'horari, afecten això que dèiem, els ritmes circadians, els temes de fatiga, de recuperació, canvies el sistema a l'organisme i, per tant, afecta la fatiga. És una molt bona notícia. Segur que els de màrqueting i els que es preocupen de com entren els diners no és l'escenari ideal, però des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., sí, és una molt bona, diguéssim, notícia per donar, per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment alhora que garantim aquesta recuperació.
2: Francesc Cos, també li hem preguntat pels canvis que hi ha hagut a la preparació física. Recordem, Helena, que Julio Tous l'han resituat, l'han recol·locat dins del club, que l'alemany Kugel es fa càrrec d'aquesta àrea de preparació física, home de confiança de Hansi Flick. Francesc Cos ha volgut elevar, ha volgut remarcar la importància, la qualitat, el nivell que hi ha en els preparadors físics del nostre país.
1: No podem perdre de vista que la nostra cantera en condicionament físic, nosaltres tenim un model que es diu model estructurat, que és pioner al món, que ens el copien arreu. Jo treballo pel Grup City i quan fem selecció de personal es valora moltíssim la gent que ve del nostre país, perquè tenim una forma d'entendre aquesta manera d'entrenar, que en esports d'equip va canviar fa 30 anys i ho va canviar el professor Seirulo, entre d'altres, que s'entén que no es pot treballar igual que en esports individuals. Per què ho dic, això? Perquè hem de donar molt valor a la gent que tenim al club. I a la gent del club, igual que els jugadors van de baix a dalt, la gent del club també mereix, i així ha passat al llarg de la història, quan hem tingut grans èxits, de totes les categories, fisioterapeutes, preparadors físics, també promocionen. Jo no dic que no pugui venir gent de fora puntualment, però el gros l'hem de tenir sempre a casa, perquè igual que la Masia, coneixen l'ADN del club i l'ADN de la condició física també és molt especial.
2: Doncs a tenir en compte això que ens explica Francesc Cos, sobretot em quedo amb la gestió aquesta de la fatiga i de que el més important per poder triomfar és la disponibilitat dels jugadors, que això és un fet que fa que si tu, clar, tens 14 jugadors per escollir, on tens 21, pots anar gestionant i marca la diferència. Veurem en tot cas com li afecta al Barça aquest Mundial. Recordem que té 10 futbolistes a les semifinals i que el més normal és que no reapareixin fins al dimecres 4 d'agost, per tant tindran dues setmanetes, se'ls respectarà aquestes 3 setmanes de descans.
3: Gràcies, Nil. Molt interessant aquestes reflexions de Francesc Cos, que va estar més d'una dècada al capdavant de la preparació física del Barça, i amb ell volíem parlar en aquest inici del tercer projecte de Flick al Barça. Anem cap a Madrid, Nil, o què?
2: Anem cap a Madrid,
3: ja va. Comença el Sarau allà, eh?

0: Manel Santero, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: I Jordi, ja estàs per aquí. Heu estat tots dos a la presentació de l'Extrem Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 17a edició, explicant les grans novetats que hi ha per una de les cites que ja s'ha convertit en inamovible del panorama internacional, si parlem dels esports urbans, Arnau.
1: Doncs sí, 18a edició, de fet, de l'Extrem Barcelona, ja han fet la majoria d'edat amb la presentació d'avui, i de fet és, com bé dius, un esdeveniment ja consolidat a la ciutat, i no només a la ciutat, sinó que al món, ja que algunes de les disciplines que es disputaran són ponts directes pels Jocs Olímpics. Ens ho ha explicat Víctor Casanovas, que és el promotor.
2: Tenim 9 disciplines esportives, des de dues, com pot ser el bàsquet 3x3 i el BMX, que totes dues donen punts a la carrera olímpica dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, a les clàssiques també de scooter, BMX, el breakdance, que són ja part del denominador comú de l'esdeveniment.
1: També hi ha assistit Abel García, el secretari general d'Esports del Govern de la Generalitat, que ha fet gala dels valors de la ciutat i del país per afrontar aquest tipus de reptes, diu, i de competicions que són absolutament pioneres al món.
3: Per nosaltres representa un repte també poder acollir amb totes les necessitats que poden tenir aquest tipus d'esports, no? Penseu, doncs, en un tema que ve molt del carrer, com pot ser l'skate, doncs haver-nos d'adaptar, doncs, a poder donar aquests serveis. Però com sempre ha fet Catalunya, i en aquest cas amb aquest esdeveniment al costat de Barcelona, no? que hem sigut innovadors, que hem sigut moltes vegades els primers en posar la primera bandera.
1: També hi era David Escudell, regidor d'Esports, que ha remarcat com la ciutat de Barcelona ha anat creixent i adaptant-se a aquestes noves disciplines. En un tipus d'esports on, diu, els seus inicis eren els propis participants qui aportaven o directament s'inventaven les infraestructures, i que a poc a poc la pròpia ciutat ha anat creant per fer de la competició, doncs, el més professional, segura i vistosa també possible.
4: Has de generar primer les ganes i després la infraestructura. Quan es va començar amb l'Extrem no hi havia ni un parc d'esquate a la ciutat. Ara quasi cada districte en tenim. No hi havia cap programa educatiu, escolar, i ara resulta que tenim prop de 70 escoles que formen part, no, del programa de l'esquate.
1: Amb tot això, doncs, queda presentat oficialment l'Extrem Barcelona 2026, com diem, el seu 18è aniversari, en una competició que es disputarà del 4 al 6 de setembre i que enguany presenta disciplines noves, com ja és tradició, però que manté l'esperit de pràctica oberta, com ens explica el propi Casanovas.
2: Tots aquests esports que el públic podrà venir a gaudir dels millors atletes del món, hi haurà instal·lacions adaptades a ells, de pràctica oberta. Aquesta és una dels esperits de l'Extrem. Mai tenim una prova, una competició, sense que aquella disciplina es tradueixi en un espai perquè els nens i nenes, els joves, puguin pujar-se per primer cop a una colchoneta elàstica, a tirar-se a terra i ballar.
0: Gràcies, Arnau. Jordi, una cita de referència a aquest Extrem Barcelona, que a més s'ha presentat aquí a casa nostra, un acte que has conduït tu.
5: Sí, perquè Ràdio Barcelona, a través dels 40, n'és mitjà oficial. Estem molt contents de poder acollir esdeveniments esportius. Tu ho has dit en aquest cas. En aquest cas, l'esdeveniment esportiu d'esports urbans més important d'Europa. Per tant, poca broma, 18 edicions, i com ha explicat l'Arnau, també aquest vincle amb els Jocs Olímpics des de Tòquio, aquestes disciplines esportives ja incorporades als Jocs Olímpics, a instàncies de les federacions internacionals que apreten el Comitè Olímpic Internacional, i el COI amb això, Helena, hi veu una tendència cada cop més enfortida que et porta a un públic nou, a un públic més jove, i tot això fa incrementar l'interès pels Jocs Olímpics. Aquí el que es tracta, crec que de tots plegats, és mirar d'enfortir el teixit esportiu, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quan es fa esport no es fa una altra cosa, i això vol dir més atletes, més clubs i més teixit esportiu. L'any passat, Helena, aquestes proves, Arnau, si no recordo malament, que s'ha dit a la presentació, les van seguir 33.000 persones. És una xifra considerable.
0: I tant, sí. 33.000 persones d'assistència, un públic molt jove, que
5: molt
0: també
5: jove.
0: Arriba a altres sectors molt important, aquest Extrem Barcelona, que tindrà lloc el proper mes de setembre. Segur que us explicarem més coses en els propers mesos aquí al Que T'hi Jugues. I Arnau Juncà, abans d'acabar, un ràpid apunt. Avui l'Europa celebrarà la... Arnau Juncà, t'he dit. Martí Juncà.
1: Una fusió,
0: exacte. Avui l'Europa celebrarà la seva consulta als socis per decidir el futur immediat del club.
6: Sí, el Club de Gràcia va anunciar ahir que ja s'havia tancat aquesta consulta sobre si jugarien, doncs, a Can Dragó o al Narcís Sala. Aquests resultats es faran públics avui a les 8, per tant estarem pendents. Mitja hora abans, doncs, s'obrirà aquella la sala de premsa del Nou Sardenya, imagino, doncs, per garantir, com diuen, una màxima transparència en els resultats. I, doncs, demà podrem anunciar, doncs, i podrem veure Doncs on jugarà l'Europa la propera temporada?
0: Doncs veurem què és el que decideixen els socis de l'Europa. Demà us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara venen els companys de la Treva, prou programa de la temporada d'estiu a SER Catalunya, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. I a veure si reconeixeu alguna de les veus que hi haurà avui participant a la Treva.
5: Ah.
0: Crec que els hi hem fet una sessió, Jordi.
5: Ja sé de qui
0: parles. Sense opció de compra, eh? Només sí, és una sessió.
5: I hem pagat, eh?
0: Fins demà a les 12. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.
7: SER Catalunya, Barcelona.
8: Ollarzaba, Lamín, Baena, Borro, Merino. El camí cap a la victòria sempre s'aconsegueix en equip. La Roja va demostrar-ho divendres passat. I aquest dimarts a les 9 hi tornarà. França-Espanya. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per passar semifinals. Perquè com més serem, més ho celebrarem. Viu la prèvia del partit i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Que t'hi jugues. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: Sense Treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
11: La Treva pactada entre les dues parts...
12: Els mercats reflecteixen una Treva. L'IBEX ha tancat amb...
13: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la Treva.
14: Ni som enemigues.
15: Ni estem en guerra.
16: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
13: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
17: Amb la meva gent l'estiu es viu millor.
18: És estiu.

0: ens posem folclòrics, profundament folclòrics.
1: Sempre una mica folclòrics.
2: I esperava el clavell morenet de la Trova Cofú.
0: Poc a poc. El clavell es va popularitzar a Espanya per l'amor entre Carles I d'Espanya i Isabel de Portugal. Després de casar-se, l'emperador va regalar a la seva esposa un clavell portat d'Orient. A Isabel li va agradar tant que Carlos va manar plantar centenars de clavells als jardins del palau. Des de llavors, el clavell es va convertir en una de les flors més representatives. El seu nom científic significa flor dels déus i està molt lligat a la cultura i les tradicions espanyoles, com la Setmana Santa, la Feria d'Abril o Sant Isidro, on la manera de portar-los en la vestimenta tradicional comunica l'estat civil de la dona. Dos clavells blancs, soltera. Dos clavells vermells, casada. Un clavell vermell i un blanc, compromesa.
1: És que, de fet, les flors abans es veien servint també com una mena de senyals implícites. De fet, ahir estava llegint i resulta que Manet, per pintar a la seva mà, la pintava amb violetes perquè les violetes volien dir o la virtut, això era que no tenim res, només és la meva modelo, o era el símbol de la picardia. Llavors era com, sí, sí que estem liats.
0: Uh-huh. És que, clar, jo crec que hem anat en decadència totalment. Hem passat d'eixa subtilesa de les flors, després al estudias o trabajas, més tard a l'estat civil de Facebook, i ara que ens queden els foguets d'Instagram, és que realment ho penses i és una mica trist.
2: Les generacions que van canviant.
0: Sí, sí.
2: Perquè ara que parlem dels flors, no sé si hi ha un dia especial de flors, perquè, mira, ara m'acaba de venir al cap, jo me'n recordo una relació que vaig tenir, que, i me'n recordo el dia, em va dir el 21 de setembre, uh-huh, em regalaràs flors, em regalaràs alguna cosa de flors, i jo vaig dir, home, ho vaig acabar fent. Però ara que m'has dit això, no recordo per què ho vaig fer, però ho vaig acabar fent. Estava ben fet el 21
0: Estava
2: de setembre?
0: Estava molt ben fet, Uri. De fet, hauríeu de posar l'orella a tots, si teniu parella, perquè és molt important que el 21 de setembre li regaleu flors grogues.
2: Grogues.
0: Això específicament crec que no grogues.
1: I per què?
0: Tot comença per una sèrie llatinoamericana dels anys 2000, Floricienta, i especialment amb aquesta cançó.

0: La cançó parla d'un amor que espera, d'algú que promet tornar amb flors grogues quan arribi la primavera. I és que ací ve lo important, que a la sèrie això succeeix el 21 de setembre, que és el primer dia de la primavera a l'hemisferi sud. És com si les flors grogues fossin la senyal que ha arribat el moment de complir la promesa. Llavors, Uri, no és que ho vas fer bé, és que ho vas fer, espectacular.
1: També et dic una cosa, no eren grogues les roses, bueno, però vaja, vaig quedar fent correcte. Però escolta'm una cosa, noies, no sé, jo tenia una mica ja la sensació que això de regalar flors, a part del dia de Sant Jordi, i era una mica caduc, una mica arcaic.
0: Sí, realment jo crec que això ens ve perquè les noies hem arribat en algun moment a repudiar certes coses que ens havien imposat, no? Perquè estereotips que ens feien pensar que les noies només volien flors, només volíem anar de rosa, veure princeses, i sí crec que va haver algun moment que vam dir com ja està bé, no volem això perquè és que som molt més que això. Però també crec que en els últims anys ens hem anat reconciliant en la idea que podem ser les dues coses. És a dir, pot encantar-te que et regalen flors, també llibres, i tens moltíssimes més curiositats que no passen per repudiar això. I crec que ens estem reconciliant una mica amb aquesta idea.
1: A vosaltres, per exemple, Amparo i Tana, us agrada que us regalin flors o no?
0: A mi sí, a mi m'encanta.
2: A mi, per exemple, no m'agraden les flors en general. O sigui, no, de fet, molts cops, quan és el meu aniversari, les meves amigues em regalen flors i després tinc la casa com si hagués parit el dia d'abans. I és una cosa que m'agobia una mica perquè se'm moren després. Però bueno, que no crec que sigui una cosa de ser dèbil o de ser una princesa com algo negatiu.
0: No, per a res. De fet, també ens han arribat talls dels nostres oients.
1: Ho hem demanat a xarxes perquè hi ha aquest matí una mica de xup-xup, sí. I des de que t'hem dit el WhatsApp perquè la gent ens pugui enviar notes de veu. I ens han enviat què pensen de les flors i quines són les seves preferides d'algun dels nostres oients.
3: Jo no m'he autorregalat flors mai, però sí que és veritat que m'encanta regalar-les perquè em sembla que és un detall supermaco i més si coneixes bé a la persona a qui li estàs regalant. Jo concretament li regalo fa 6 anys a la meva millor amiga, que hi vivim separades, li regalo un ram de flors i sé que sempre ha de ser de color rosa i que ha d'aparèixer com a mínim 2 llis perquè és la seva flor preferida.
0: És que imagina't, saps? Que una amiga que tens a distància et regale un ram, no de flors qualsevol, sinó dels que ja sap que t'encanta. Però recuperem un altre àudio, que també ens han enviat.
4: Sí, un regal a distància, per sorpresa, sempre fa il·lusió que siga un ram de flors, perquè sorprèn molt que obrin la porta i que el donen un ram de flors. Pot ser tipus silvestre o roses, encara que m'encanten molt les roses.
0: Total.
1: A total.
0: Que coincideixen en que per a distància és una de les millors opcions.
1: I parlàvem també d'autoregalar-se flors.
0: Sí.
1: Que jo és una cosa que, sincerament, no he fet mai, regalar-me a mi mateix flors, però vosaltres, per exemple, no sé si també ho heu fet o és una tradició que també va bé, el cuidar-se un mateix, l'autoestima.
0: Jo sí que ho he fet. Crec que és una manera molt bonica d'autoreconèixer-te coses. És a dir, sempre busquem l'aprovació externa, però també està molt bé dir, ostres, que orgullosa estic de mi mateixa per haver aconseguit això. I mira, si tens gent que et regala flors, estupendo. I si no, pues vas a la floristeria i te les compres tu. Però jo crec que qui ens pot dir millor això de quin tipus de flors es compren i de quina manera és la Eva Lechuga, que és de la floristeria Crystal. Bona tarda, Eva.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu veus moltes noies o nois comprant-se flors per a ells mateixa?
5: Sí, jo tinc molts clients que cada setmana es compren un ram de flors. Algunes volen un ram de flors variades, altres me deixen que jo els hi faci les composicions, o hi ha altres persones o clients i clientes, perquè també hi ha molts homes que compren flors per casa, que sempre volen el mateix. Val? Jo tinc un senyor cada dissabte a les 8:30 del matí que vol el seu paquetet de clevillines.
0: Ai,
5: i després pues, tinc altres persones pues, que a la carta o com jo porto molta flor de temporada, ¿vale? Llavors que quan és temporada, per exemple, a l'hivern d'anèmones, frècies i això, pues, llavors a aquestes clientes que venen els ofereixo jo, mira, ara hi ha això, què s'assembla? Vale, perquè ara, per exemple, a l'estiu, amb aquesta calor pues, no hi ha tant de sortit de flors i llavors és més monòtono. Però, en canvi, ja durant el reste de l'any pues, hi ha varietats de flors perquè cada temporada hi ha un tipus de flors.
2: I Eva, a part de les temporades, tu veus modes? O sigui, veus com es posa de moda les roses o els clavells i que tothom te les demana una mica per això, perquè estan de moda?
5: Bueno, el que està més de moda són els tulipans, val? Que ja heu parlat d'ells abans. El que passa és que quan arriba la calor no poden comprar tulipans, perquè el tulipan que dura més és el nostre, el nacional d'aquí, del Maresme, que dura gener, febrer i març, vale? I és un tulipà supergruixut, supermaco, que dura molt, amb colors molt guapos, que els bulbos els venen d'Holanda, però els cultiven aquí en el Maresme. I després ja venen els tulipans que ja venen d'Holanda. Què passa? Pues aquell tulipà, clar, entre que s'ha fet allà i entre el traslado, entre que arriba al mercat de la flor, entre que arriba a la meva botiga, entre que arriba a casa teva, pues clar, ja no dura tant. I ara és impossible de comprar tulipans.
0: I si, impossible. I si jo vaig avui per a dir-te vull un ram per a la meva parella, quin em recomanaries que siga infal·lible?
5: Bueno, ara, en aquests moments, agrada molt els girassols, ¿vale? Perquè ara és època de girassols aquí i hi ha uns girassols estupendos, grans i macos i que duren molt. I després faig un altre ram que dura moltíssim, que és una flor que es diu Astromelias, ¿vale? Amb uns crisantems que són uns botonets, que hi ha en verd, en groc, en rosa, en blanc, i faig composició amb l'Astromelia, que l'Astromelia és una flor que també se cultiva aquí, però en aquests moments també està venint de Colòmbia, i dura moltíssim.
1: I Eva, ha crescut l'interès per comprar flors, això que dèiem, no? Per regalar, per això, els darrers anys, ha crescut o ha minvat les ganes de regalar?
5: Jo ara venc més flor que abans. Per què? Perquè, mira, tenim tots els sud-americans, bueno, la part aquesta de Sud-amèrica, que els encanten les flors, els encanta comprar flors per regalar o per fer les festes dels 15 anys de les nenes i tal. I després també tenim tota la part de l'est, val? Que tota aquella gent és molt de flors. Qui compra menys flors? Pues la veritat, els d'aquí. Ho sento molt, però ho tinc que dir-ho. Avui per avui, vull dir, aquí comença a agafar la cultura, perquè tota aquesta gent ara els estan ensenyant que quan fan la graduació hi ha que regalar un ram de flors. I jo he vengut com 100 i pico de rams ara per les graduacions, i a part he trobat uns gorrets de graduació i els invito a que fiquin al mig del ram el gorret aquest de la graduació. I ha tingut molt d'èxit.
0: Doncs moltes gràcies, Eva.
1: Et confirmen els tòpics, els catalans.
0: Bueno, i ens ha fet una masterclass de flors, que ara ja no tenim excusa per arribar i dir que no sabem què regalar. Crec que ha estat un tastet molt bo.
5: Hi ha que regalar flors. I és un regal que, te dic la veritat, és bastant econòmic. Vull dir que nosaltres, vull dir, un girassol ben arreglat cobro 6 euros, un pom de clavellines val 11 euros...
2: Jo et demanaria un consell per cuidar-les també, perquè a mi, per exemple, se'm dona un fatal.
5: No, a veure, sí. Estem parlant de flors, no de plantes. Les flors, és flor tallada, que jo ja sempre dic, durarà una setmana. I si te dura 10 dies, millor. I si te dura 15, millor.
0: I no cal que dure tant, que així tenim l'excusa ja per anar a comprar una altra.
5: O sigui, ja que canviar, ara ja que canviar l'aigua, ja que canviar l'aigua cada dia, posar-la fresqueta i neta, i el dia sí, dia no, tallar una mica la tija de baix.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Eva.
5: Vale, de res, a vosaltres. Gràcies per fer-me l'entrevista.

0: flors, anem a saludar la nostra primera seccionista d'avui. Anna, tu t'han regalat flors o has regalat flors els últims dies, mesos?
1: En els últims dies no, però en els últims mesos sí, home. Sempre a Sant Jordi, per exemple, és data obligatòria.
2: I va costar.
1: I va costar.
2: Doncs l'Anna Palet, la nostra col·laboradora, que va explicar-nos per què el Mundial de Futbol no és el lloc ideal per donar-se treva, crec, oi?
1: Sí, hem d'estrenar secció, hem d'estrenar la mitja part de la treva. O sigui, ja acabeu de començar i ja teniu mitja part.
2: Home, ja ens ho mereixem.
1: Ja us esteu demanant un descansito i ara us explicaré per què no acabo de veure clar aquesta secció.
3: Bueno...

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: SER Catalunya, Barcelona.
3: Oyarzaba, Lamín, Baena, Borro, Merino. El camí cap a la victòria sempre s'aconsegueix en equip. La Roja va demostrar-ho divendres passat. I aquest dimarts a les 9 hi tornarà. França-Espanya. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per passar semifinals. Perquè com més serem, més ho celebrarem. Viu la prèvia del partit i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
4: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
5: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
6: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
5: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: I tu?
8: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
8: Referents amb tu.
0: Dos som companyia. Tres som múltip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
9: Anna Palet, de nou, benvinguda a La Treva. Que no tenies prou feina, tu aquí?
10: No, es veu que no tenia prou feina, i clar, quan em proposeu que La Treva vol tenir una secció d'esports, em va explotar el cap. Em va explotar el cap perquè els esports tenen treva, algun cop.
9: No, i d'esports, chill, que ja
11: la mitja part, de fet.
10: La mitja part, però això ens ho hauríem de mirar, perquè ara fins i tot al Mundial hem afegit pauses d'hidratació que tenen de tot menys treva, perquè també aprofiten per colar allà els seus anuncis. En fi, els esports i La Treva, bàsicament, és que no s'entenen gaire, nois. A mi em sap greu, perquè de veritat m'agradaria que fos dos conceptes que poguessin anar junts, però és que quan no tenim lliga durant 9 mesos, després a l'estiu tenim un mundial i a l'estiu també hi ha mercat de fitxatges. Uri Mora, tu que coneixes perfectament el Sol de Vila,
12: no,
10: l'Adrià va tenir treva un 31 de desembre amb
12: Zero.
10: Les inscripcions del Barça, per
12: Zero.
10: Exemple.
12: Enviant correus i revisant a 10 minuts abans del raïm, va ser una cosa espectacular.
10: Per això, com no té treva, el millor que podem fer és passar-nos-ho bé, és buscar-li, no, la part divertida també als esports, que en tenen i molta. I nois, no seré gaire original, però és que és setmana de Mundial.

0: Perdons, Anna, tu estàs aquí per fer màgia i fer que hi hagi una mena de no treva a treva al Mundial. Llavors, sabem com és Trump? A veure què ens espera aquest diumenge. Bueno, aquest, o sea, la final és el diumenge a Nova York.
1: És el diumenge, sí, a Nova York, i és que, Amparo, els polítics, diguem-ne, que s'estan volent fer massa protagonistes del Mundial, massa pel meu gust, perquè ho haureu escoltat ara de l'hora que venim del Què t'hi jugues. Uh-huh. Tenim problemes amb Mariano Rajoy, qui ens ho anava a dir.
2: Sí,
1: és molt, és molt 2016. És molt 2016, dir això.
3: El trobem a faltar una mica, eh?
1: Sí, el teníem ja fet meme, però ara el meme se'ns ha anat una mica de les mans, perquè Mariano Rajoy està publicant cada dia després dels partits de Espanya un article al Debate on, bàsicament amb el seu to que ja coneixem tots, analitza, opina sobre els partits de la selecció espanyola, però se li ha anat una mica de les mans en el darrer article perquè bàsicament ha vingut a dir que la selecció francesa, el nostre rival a les semifinals del Mundial, és una selecció d'altíssim nivell però que juga sense francesos i, oh, és sorpresa, ningú s'ho podia esperar, això s'ha sentat fatal a França perquè l'han acusat de racista cap amunt.
0: Que no tots els francesos són blancs, oi?
1: Exacte, o sigui, veure un francès negre és un concepte una mica com la treva i com els esports, que per ells no casen.
2: No connecta.
1: No casen, llavors tenim enfadats a tots els polítics de França, si ja de per si les relacions normalment entre tots dos països no acostumen a ser gaire bones, Espanya i França no som millors amics, si no mireu a les votacions d'Eurovisió, doncs ara encara pitjor. És a dir, gràcies Mariano Rajoy per provocar-nos un problema diplomàtic pràcticament amb aquesta línia del teu article que bàsicament doncs, podria haver esborrat, no? Mm-hmm. I no calia. Però és que Rajoy no és l'únic polític, ja ho comentàvem, Donald Trump també ha volgut deixar la seva. Bàsicament està molt ben connectat, qui ens ho havia de dir, amb els organitzadors del Mundial, en concret és molt amic íntim del president de la FIFA, Gianni Infantino. I qui ens anava a dir també que Donald Trump intentaria fer trampes al Mundial, o sigui, com si fos un joc de cartes d'estiu amb els teus amics que intentes a veure llançar una carta
3: el
1: per allà.
3: El Monopoly, no?
1: Exacte, a veure, agafo un parell de bitlletets d'allà del Monopoly i ningú s'adonarà. Home, Trump, clar que ens anàvem a adonar.
3: Però és que a més ho va dir.
1: Bàsicament va voler anul·lar la targeta vermella que va rebre un dels millors jugadors de la selecció dels Estats Units, Balogun, però és que ell no se n'amaga.
4: It's very unfair, you can't do that, so... yes, I asked for a review by FIFA.
1: I spoke to a man who's highly respected. No, I asked for a review, no. I asked per fer trampes. Digueu, clar, Donald Trump, el pitjor de tot és que la FIFA hi va accedir, li van anul·lar la targeta vermella a aquest jugador dels Estats Units, una cosa que no havia passat mai, que el nostre Iturralde González de Carrusel doncs s'emportava les mans al cap perquè deia jo ara què us he d'explicar, saps? Si bàsicament estan fent i desfent com els dona la gana. I... com deies, Amparo, tenim final del Mundial aquest diumenge.
0: Sembla mentida. Jo no m'entero molt del Mundial, o sigui, encara no sabem si arribarem o no, oi?
1: O sigui, encara no, o sigui, i confiem, estem posant totes les nostres ganes en arribar-hi, però encara la selecció espanyola s'ha d'enfrontar a França a les semifinals, l'altre semi són Anglaterra-Argentina.
2: Jo te diré, Anna, que a mi aquest Mundial se m'està fent com un embaràs. O sea, jo te juro que no sabria dir-te quin dia va començar, però sent que portem mig any en el Mundial.
1: Portem mig any en el Mundial. Aquesta, ja si certifiquem, és la darrera setmana, però són més de 40 dies perquè s'han augmentat les seleccions i...
3: I el següent, anem en principi, anem a més.
1: Exacte, a més. Anirem a més. Infantino, aquest amic íntim de Trump, que és qui decideix, diu que voldria ampliar-les fins a 60 seleccions, que bàsicament seria tothom participa. És a dir, deixem-ho
0: clar. És una tortura, és que està tot arreu, o sigui, a la ràdio, a la tele...
1: Ja em sap greu, eh? Ja em sap greu com a representant d'esports tenir el Mundial fins a la sopa.
3: Jugarà Andorra, pràcticament.
1: Sí, bueno, es podrà classificar tothom. És a dir, si ja hem tingut Cap Verd i Curaçao, a la selecció andorrana no la frena res.
0: Ojo la catalana, eh?
3: Aquest diumenge hi serà Donald Trump, entenc, a la final, però sí. És que no hi serà sol, hi haurà moltes persones que hi estaran i que actuaran.
1: Sí, detalls d'aquesta final, diumenge dia 19 a Nova York, al MetLife Stadium, que perquè us feu una idea, és un mega recinte amb capacitat per 82.000 espectadors. El futbol ja no és futbol, ara volem que sigui espectacle. I al descans, atenció, actuaran 8 artistes. Ho heu escoltat bé? 8 artistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artistes.
2: Ni el Coachella, pràcticament.
1: Ni el Coachella. Justin Bieber, el que estem escoltant ara mateix, serà un dels caps de cartell, però també actuarà Shakira, que bàsicament té mobilitat de la...
0: És un Mundial sense Shakira, és la meva pregunta.
1: Exactament. A la llista també trobem Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel... Fins i tot hi haurà una coral. És a dir, serà un megaespectacle, però clar... per situar-vos a tots aquells que no seguiu tant els esports o els que sí,
2: situa.
1: Un descans, una mitja part, com bé es diu aquesta secció, el futbol dura uns 15 minuts, una cosa així.
0: No tinc cap, la Shakira, no, l'escolaria
2: no
0: de Montserrat aquesta, el
2: durament
0: tothom.
1: A mi em donen, no, és que no surt ni a una cançó per artista. És a dir, o fan grupal, o fan duets, o la Madonna es posa amb la coral a fer la tornada d'alguna de les seves cançons.
2: Potser han contractat el Manu Guix com a Operació Triunfo i estan creant un espectacle.
1: És que aquí jo tinc moltes preguntes. És a dir, jo, a mi no em surten els càlculs. Pitjor que compartir una etapa entre vuit. És a dir, aquí se va liar aquest diumenge a la final del Mundial, i ja us avanço una cosa que tampoc agradarà gens als que bàsicament el que volen seguir és l'esport, el futbol, el partit, tant de bo amb la selecció espanyola. Ja us aviso que el descans es calcula que durarà uns 30 minuts. Per tant, Déu-n'hi-do el que tindrem. A tot això, jo us proposo dues actuacions que haurien d'estar, perquè on caben 8 n'hi poden haver-hi 10. S'ha fet molt viral un dels àrbitres com sonava quan donava la seva decisió després de la revisió del VAR.
5: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Va sonar amb aquesta contundència que li van fer fins i tot un remix.
5: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
3: Això està al nivell de donde C està Curaçao, de la cançó, que també és molt viral.
1: Efectivament, jo estic molt a favor de que aquesta cançó s'inclogui en aquesta final del Mundial, però, nois, us porto preparada també una sorpresa, així que anem a escoltar uns missatges molt especials. Bàsicament, hem demanat als nostres enviats especials del Mundial, el Santi Ovalle, el Bruno Alemany, el Lluís Flaquer...
3: Tres persones que no s'han donat res de treva aquest mes, perquè no han parat de voltar en amunt i avall, i que també volien saber una mica com s'han donat treva o com han passat aquests dies de Mundial, no?
1: Efectivament. Aquests jo crec que ja estan cantant el Country Roads Take Me Home, perquè volen tornar a casa, són ja més de 40 dies lluny de casa, però estan molt pendents tots tres de com estan en aquesta estrena de la treva, i els hem preguntat, a veure, enviats especials a un Mundial, a la competició més grossa que es pot fer al món, com us heu donat treva i per ordre d'arribada als nostres telèfons mòbils? Això és el que ens deia el Bruno Alemany.
6: Doncs per mi ha estat molt important l'esport. Fer esport, intento fer-ho al matí, fer una horeta més o menys al gimnàs de l'hotel. Em neteja el cap, ho faig a més abans d'esmorzar, per tant ja començo a treballar amb el cap net, perquè he estat una hora fent esport i escoltant música. Han estat molt importants per mi els sopars en grup. Hi ha un grup molt maco i aquí es parla poc de futbol als sopars pròpiament, es parla molt de la vida i és divertit, i ho hem passat força bé en aquests sopars. I ho he fet aquesta última setmana. A l'habitació em poso vídeos de Chiquito de la Calzada. Mira, m'ha donat per qui en aquest Mundial i m'ha fet riure molt, el gran Chiquito.
1: Una sorpresa del Bruno Alemany. A veure què ens diu el Lluís Flaquer.
7: Hola, Anna, us saludo des de Kansas, i això en si ja ve a ser una petita treva per mi. Després de molts dies a Dallas, ciutat que no es caracteritzaria per la seva varietat de plans que et permetin desconnectar de la rutina del dia a dia, fer un viatget, encara que sigui per unes hores, ja s'agraeix. 42 dies fora de casa posen a prova la teva resistència. Ho gaudeixes, sí, però has de saber trobar els teus moments. Per exemple, perquè m'entengueu, he anat més al gimnàs aquest darrer mes que tot el que havia anat durant tot l'any. Una estona cada dia, una miqueta de peses, una miqueta de cinta... Així, flaqui, estaràs finet, pensarà. Doncs no. Una de les coses a les que costa trobar treva als Estats Units és el menjar. Som massa fans de les salses, els fregits, les mantegues o els arrebossats. Així que gimnàs sí, però hamburgueses també n'han caigut algunes. Són 42 dies fora de casa, amb rutines ben marcades que has d'aprendre a trencar. La treva passa per trobar els teus moments. Lectura, alguna sèrie, esport i parlar molt i molt i molt amb la família. Amb ella s'aprèn que, per sort, els mundials es fan llargs per no ser junts, però ens ajuda a passar-ho al saber que, per a la vida en família, un mundial ve a ser una treva que has de passar, per sort, en aquest aspecte, només un cop cada 4 anys.
1: I el missatge del Santi Ovalle.
8: Hola, Anna, hola, amics de la treva. Sembla contradictori, però en un Mundial no hi ha treva. La veritat és que ja portem gairebé 40 dies fora de casa treballant cada dia de la setmana i dedicant-li moltíssimes hores amb moltes coses a cobrir, molts programes per fer i moltes cròniques per gravar. Poc temps de treva i de descans tenim en un Mundial, però Mira, precisament ahir en vam tenir un, i és retrobar-me amb el meu germà, amb el meu amic, amb el Bruno Alemany, a Dallas, després de molts dies fora de casa, trobar algú de la redacció de Ràdio Barcelona i del Departament d'Esports i parlar mentre preníem una cervesa i podíem...
3: Bé, veig doncs, que tant el Flac

0: Avui és un dia especial per nosaltres, primer programa, i com a primer programa també es fa molta il·lusió el nostre primer convidat.
1: Diuen que el primer convidat o convidada fa una mica la funció de padrí o padrina. I què millor que siga una persona que respira ràdio per tots els poros del seu cos.
2: Més de mitja vida dedicada a aquesta casa i a aquest mitjà, i que a més en unes setmanes comença un canvi de vida, d'horari sobretot, i qui sap si intentarà donar-se una mica més de treva, ja que dona la sensació que no pot parar de fer coses.
0: Ha vingut a visitar-nos l'escriptor, presentador de televisió, periodista d'aquesta casa.
1: Ara ja ex-subdirector d'Hoy por Hoy i nou editor d'Hora 25 a la cadena SER.
2: I des d'ara mateix, encara que no tenim ni idea de si estarà d'acord o no, primer padrí de la treva, José Luis Sastre.
3: Acaba d'arribar d'una setmana de vacances l'Edu Polo i m'ha demanat a veure si en un minut li puc explicar tot el que s'ha perdut. Així que jo, pels amics, el que faci falta.
4: Es un reportaje de José Luis Sastre.
5: Hay que avanzar primero el pie derecho, luego el izquierdo. En este local los sábados empiezan con una bachata. Comencem aquest hora 14 parlant-nos d'aquesta operació policial de gran magnitud adreçada a la màfia.
3: Una mica caòtica sí que seria, sí.
5: Y los mejores ratos con un poco de aguardiente en ese local donde las penas son menos penas al son de un buen merengue.
3: T'ho has passat bé?
6: M'ha encantat.
5: Àlex Corretja, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies. Et seguirem per Televisió Espanyola, eh?
6: Moltes gràcies.
5: Sort. Una abraçada.
6: Adéu, gràcies.
5: Deixem aquí, la informació continua a Hora 14, a la cadena SER. Bona tarda.
0: José Luis Sastre, bona tarda, com estàs?
7: Mare de Déu, molt més vell que en aquests àudios. Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, aquí d'estrena, d'estrena. I m'ha agafat molts dels teus talls dels inicis, del 2005, 2006, 2007, 2008.
7: Ja, ja, sí. Mm.
0: I ara que comences vacances, la primera pregunta és obligada a tots els convidats, i és que tu com et dones treva?
7: Bueno, pues parant una mica, sé que això és molt tòpic, però amb el ritme que portem, parant una mica, que vol dir fins i tot desactivar, no molts dies, però sí alguns dies, les alertes que rebem al telèfon mòbil, i deixant de mirar el telèfon. Sé que és molt senzill, segurament esperava una resposta una mica més, no, d'allò de pues, busco un lugar perdido en el... No, no, no. M'allunyo una mica del telèfon, si puc, tot el que es pot, i així em començo a donar una mica de treva. I després, fent una vida normal, en el sentit de deixar de matinar tant. Perquè, clar, ara quan em llevo a les 6-7 del matí, ja per mi és com voy tarde al dia. I pues, fent vida del poble, que és el que més m'agrada, anar a comprar el pa, a veure què li falta a la casa avui. Bueno, fent vida una mica més normal, que no vol dir que la ràdio no ho sigui, però sí que ho deixa de ser una mica amb els horaris aquests que ara, com comentàveu, deixaré de fer.
0: Se't fa estrany estar el juliol de vacances, després de molts anys dirigint el Hoy por Hoy durant l'estiu? Ara què fas, el juliol, agost, sense feina?
7: Feina endarrerida, és a dir, tot allò que no he pogut fer durant el curs, doncs mira, llegir, mirar pel·lícules que volia mirar, allò, jo em vaig fent una llista, com tanta gent, suposo, no? Durant l'any, de quines coses m'agradaria fer, i ara tinc una mica més de temps per fer-les. I escoltar la ràdio d'una altra manera. La desconnexió no inclou apagar la ràdio, però sí que estàs escoltant la ràdio sense pensar, ui, esta disco va antes o després, o la publi, si no vas ara a la publi aniràs malament de temps d'escoltar-la, com a oient, que és del que es tracta, això. No?
1: Tu creus que arribes a desconnectar realment quan estàs de vacances mirant una sèrie, o ja estàs pensant, ui, a este el podria portar de convidat, es podríem fer un tema que tractar això, allò, perquè a mi personalment em costa una mica.
7: Hi ha un punt, jo crec que de la nostra professió, com de tantes altres professions, quan tu coneixes un artista o un cantant, una persona que, no sé, que estigui escrivint una cançó, i veus, aprens, si l'escoltes i si estàs una mica atent, que hi ha persones que miren la vida en cançons i hi ha persones que miren la vida en colors. I jo crec que nosaltres, el nostre ofici, escoltem i mirem la vida en ràdio. I és inevitable, però això no es tracta de... Saps què passa? Jo distingiria aquí la ràdio de l'actualitat. De l'actualitat sí es pot desconnectar una mica, tot i que és com una droga, de vegades. I no. Però de la ràdio costa molt sortir-se'n. És a dir, jo puc desconnectar de no mirar la ràdio des d'un punt de vista professional. Però mirar la vida amb ràdio no ho sé deixar de fer. És a dir, no, és la meva manera de mirar la vida. I tu mires la vida i us passarà, i escolteu algú i segur que penseu quina bona entrevista tindria aquest personatge. O quina bona secció sortiria d'aquí. Però bueno, d'això no pots desconnectar, perquè tens el cap construït després de molts anys d'aquesta manera, però a mi no m'importa, no és que no m'importa, és que no puc renunciar a aquesta manera de mirar la vida en ràdio, de la mateixa manera que quan escoltes alguna...

0: una història que t'agrada molt, dius, pues d'aquí sale un libro. I això és perquè tens el cap estructurat d'aquesta manera.
1: I encara que t'agradi la vida al poble, la vida normal, i mirant a molts de ràdio, si haguessis de triar la teva treva preferida seria anar a una preestrena de Sorrentino amb ell o al backstage d'un concert de Coldplay.
0: Uau! No poden ser les dos, no?
1: No.
0: Vale. O una preestrena amb Sorrentino o al backstage de Coldplay. Diria que la segona.
1: Sí.
0: Perquè Sorrentino ja... Sí, perquè no em cal que ell em comenti la pel·lícula, no? I a un backstage de Coldplay segur que hi ha bon catering.
2: 100%. Home, parlant de temps i d'aprofitar-lo, i ara que parlaves de música, jo crec que una persona que admires molt et diria el següent. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más. El Manolo García segurament és un dels artistes que més admires, no, tu?
0: Sí, va marcar un punt... Mira, quan jo vaig venir a... Soc de València i quan vaig venir a Barcelona a estudiar el primer any de carrera a l'Autònoma, a mi m'ajudava molt escoltar el Manolo perquè Manolo era... com aquell que les, quan estàs sol, surts de casa per primera vegada, tens 18 anys i vius sol, aquells dissabtes que encara no coneixes a la gent perquè tots els companys de classe sou de fora i encara no... Què faig, no? Que estic fora del poble, estic fora del lloc. I els dissabtes i sobretot diumenges al vespre, al Discman, que és un aparell que no us explicaré, però que no
2: tinc idea. Jo el conec.
0: Em posava el discos del Manolo i m'ajudava a sentir-me una mica com a casa. I després em va passar una cosa molt, molt xula. El primer dia que... Jo no sóc molt, molt mitòman i al llarg dels anys doncs, a la ràdio coneixes amb molta, molta gent, no? Només recordo dos dies, i els dos van ser a Ràdio Barcelona, encara no estava a Madrid, de veure gent que dius, ostres, m'impacta tant que ni el saludaré, no? Un va ser el Serrat un dia sortint de l'ascensor de Ràdio Barcelona. Wow. Vaig dir, uau, Serrat. I l'altre dia va ser, el següent dia va ser el Manolo, perquè va venir una entrevista amb la Gemma. Jo crec que la Gemma encara feia, la Gemma Nierga encara feia La Ventana. I va venir el Manolo a presentar un dels discos i jo em vaig posar al cristal, a la peixera, amb... Jo no sé amb quina cara el devia mirar. Però recordo que la Gemma, que era molt de fer aquestes coses, em va dir, sastre, ven. Vaig dir, on? Diu, dentro. I em va posar dins de l'estudi amb ell. I tot això que us he explicat, que el Manolo era per mi com una mica de casa i la connexió amb... El Manolo sempre... Jo crec que la virtut que té és que quan estàs content et fa sentir més content i quan estàs trist et fa sentir una mica més trist i això t'ajuda a treure tot el que portes dins i d'altra manera no sortiria. I li vaig poder explicar amb ell. Ara segurament, en aquell moment, ara ho recordo, tinc un record
2: José Luis,
0: dolç d'això.
2: No pateixis, sí? Perquè ho tenim. 3 de juny del 2008.
0: Ostres!
3: Me considero un inculto musical, pero me sé prácticamente todas las letras de Manolo García. Y cuando yo vine a estudiar a Barcelona, yo me ponía los discos de Manolo cuando quería llorar y no me salía, y cuando quería reír y no me salía. Y es verdad, yo me ponía los discos de Manolo y me ayudaba a sacar aquello que a veces no sale.
2: Clar, això li vas dir al Manolo davant. Explicaves que et vas trobar aquesta...
0: Davant. Totalment. Sí, perquè la Gemma va fer aquesta encerrona. I, doncs mira, el que t'anava a dir és que ara ho recordo d'una manera molt entranyable. En aquell moment suposo que en devia morir de la vergonya.
2: Sí. Clar, li explicaves amb ell que la seva música t'ajudava a plorar, a riure quan ho necessitaves. Encara a dia d'avui, gairebé 20 anys més tard, encara et passa? Necessites la música del Manolo o de qualsevol altre per canalitzar aquestes emocions?
0: L'escolto menys al Manolo perquè han entrat molt... Una cosa que sí que m'ha passat en aquests anys d'hoy por hoy és que he après moltíssim de moltes coses, evidentment, però també de la música. I he incorporat, perquè jo era molt de 3-4, això que deies, Coldplay, Manolo, i tenia un repertori, diguéssim, més limitat. I ara, per sort, he incorporat a moltíssima gent, molts estils i fins i tot moltes èpoques diferents, et diria. I, per tant, el Manolo m'acompanya, és per mi un record permanent, de fet, jo crec que el vaig entrevistar l'estiu passat, perquè sempre el demano perquè em fa il·lu, però ja he incorporat molta més gent.
4: Sastre, tu ja has dit que eres d'Alberic, que vas estudiar a la UAP i que després vas començar treballant també així a Ràdio Barcelona. I jo t'he de confessar que sempre ha sigut per a mi un poc un punt de referència, perquè jo sóc de Pego, del País Valencià, sí. Vaig estudiar a l'Autònoma i ara estic treballant a Ràdio Barcelona. I clar, després de tants anys vivint a Barna, ara a Madrid, has arribat a sentir alguna d'aquestes dues ciutats com a casa? O al final, com la terreta, no hi ha res?
0: Mira, per mi Barcelona és una ciutat molt, molt especial perquè jo vaig anar a estudiar a Barcelona perquè volia estudiar a l'Autònoma i volia treballar a Ràdio Barcelona. Jo no volia fer les pràctiques a Ràdio Madrid o venir a Madrid. Jo volia provar a Barcelona. Per mi Barcelona era en aquell moment també sinònim de una ràdio que es feia, hi havia una molt bona oferta i amb molta qualitat de ràdio. No vol dir que a Madrid no hi hagués, eh? Però resultava més atractiva la ciutat i l'oferta radiofònica i periodística que en aquell moment donava Barcelona. Jo, de fet, això ho he explicat molts cops. Quan l'Àngels ja ens vam conèixer i em va dir «Sastre, vine amb mi a Madrid», li vaig dir «No, jo és que estic molt bé a Barcelona i treballant a Ràdio Barcelona». Per mi Barcelona és la ciutat on vaig aprendre tot. És a dir, vaig passar del poble de 10.000 habitants a la gran ciutat. I em passa molt, tinc molts amics. Jo, amics, els primers grans amics de veritat que vaig fer són els de Barcelona. I encara em passa que quan vinc a Barna, per mi és com si hagués estat el dia d'abans, no? El que passa que jo sempre m'he sentit molt de poble i segons em vaig fent gran, com més gran em faig, més de poble em sento. És a dir, més orgullós estic de dir, soc d'una comarca, que es diu la comarca de la Ribera, he crescut allà, vinc cada cap de setmana, és a dir, jo si treballo a Barna o si treballo a Madrid, sempre estic el cap de setmana al poble i això m'ajuda també a mirar el món, a fer ràdio, a fer periodisme des d'un determinat punt de vista, que és sense deixar-me de banda les coses que són realment importants. Per tant, sento Barcelona com casa meva, sento Madrid com la ciutat que m'acull, que també és casa meva, però jo sóc de la Ribera, sobretot de la Ribera.
2: Ara deies que al llarg d'aquests anys has descobert molts artistes. Algun que altre vostè t'ha portat una mica un disgust, de forma carinyosa, amb una persona que jo crec que la temporada que ve trobaràs molt a faltar.
0: En la música tampoco nos ponemos de acuerdo. No. En lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
5: No, porque tú dices que te gusta, porque tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo. Cuando una cosa
0: no te gusta, perdona.
5: Dime una música que no te... un cantante español que no te guste.
0: Miguel Bosé. Yo no quiero quedar bien con todo el mundo. Lo que quiero es llevarte a la contraria. Tú dices que no te gusta Manuel Turizo porque es mainstream, porque lo escucha
5: muchísimo. No, eso es mentira.
0: Sí,
5: eso te lo estás inventando.
0: Entonces, por esta cosa de yo esta música no la escucho, estás en contra. Y digo que yo, a mí, mira, escucho Manuel Turizo, esto que es el merengue, y me pongo de muy buen humor.
5: Pero
0: digo yo que sea esto
5: Sostakovich. Pero el motivo que no me guste no es porque sea mainstream, es porque no me gusta este tipo de música. Entre otras cosas, porque no entiendo lo que dicen.
0: Ay. Tampoco es muy difícil la letra.
1: Sastre, ¿t'agrada de veritat Manuel Turizo o el que trobaràs a faltar és portar-li la contrària a l'Àngels?
0: No, però és que ho he explicat aquí. Jo aquesta cosa de es que esto es como lo escucha todo el mundo, bueno, pues sí, yo también soy todo el mundo y también, es decir, ha d'haver-hi música para todos los lugares y per cada moment de la vida. Jo un xiringuito ara, 13 de juliol, que és avui, a una piscina, ja m'agrada que ja suene Manuel Turizo. No necessito una música més intensa. El que trobaré a faltar són les discussions amb ella. Ja m'agrada Turizo, però no vol dir que sigui el meu músic favorit. El que passa que, clar, com me tenia que rebel·lar contra això, pues, semblava que a mi m'agradava aquesta música més comercial, que insisteixo, que no és que no li trobi pega, és a dir, que crec que fa falta.
1: Sí, que per ser mainstream no és dolent, o sea, no passa
0: correcte,
1: res.
0: Correcte, efectivament, però que era bàsicament una... Ara, com nos discutíamos, eh? Però sí, bueno, sí.
1: Aquest fi de curs ha estat una mica convuls. Com ho has portat? Com estàs tu?
0: Ara que estic de vacances, millor, gràcies.
1: Sí.
0: millor, sí, ha estat... Bueno, saps que això sí que la ràdio ho ha tingut i ho hem fet, que és que tot ha sonat, tot ho hem explicat, això és una premissa que tinc claríssima, que la nostra complicitat i la nostra confiança és amb els oients. Amb les oients no hi ha coses que ni es podien amagar ni hem volgut amagar. Ho hem anat explicant i ara, doncs, en el camí d'estar millor i aprofitant l'estiu per carregar forces i començar amb ganes la nova temporada.
1: I com et pot canviar la vida un canvi d'horari amb la teva feina als horaris que fas?
0: Bueno, ja, saps què passa? Que jo he fet l'horari d'hora 25. De fet, nosaltres amb l'Àngels veníem d'hora 25 i ara també el seu dos a hora 25 i vam passar a l'Hoy por Hoy. Per tant, ja he estat aquí. Hi ha una cosa que... Ara no vull que sembli que trobaré a faltar aquest horari de llevar-me a les 3 de la matinada, però sí que té un punt. Jo he après a aprofitar molt els dies. Això que dèieu abans de... Però és que té temps de fer una mica tantes coses, que és una cosa que la gent em pregunta molt, de... Has escrit llibres, has estat a la tele, escrius al País, tens podcast, la ràdio, com t'ho fas? Bueno, m'ho faig perquè he après a exprimir molt els minuts que té el dia. I jo que em conec, sé que quan treballàvem a la nit i tenia el temps lliure al matí, això ho feia menys. És el que ara tinc dubtes, que, com ho faré al setembre, perquè els dies i les hores em donin tant com em donaven fins ara. Ja us ho aniré explicant. Però tinc ganes també de que el despertador no sona a les 3 de la matinada, la veritat és aquesta, sí, sí.
1: I saps que tindràs l'horari d'hora 25, d'hora 25, has tingut el d'hoy por hoy i no és l'únic que has tingut a la SER.
6: Bona tarda. Com estan escoltant, la concentració que ha convocat el PP a favor de la Constitució ha reunit milers de persones, 200.000 segons els convocants, i ha acabat sense cap referència al procés de reforma de l'Estatut.
1: Estem escoltant, creiem que és de les teves primeres intervencions a l'hora 14, del 3 de desembre de 2005. Tu quan vas fer això t'esperaves el que vindria després?
0: No. No, no. Jo he treballat a la ràdio en general des del primer moment i ara també, continuo així, sense expectativa del que quina seria la nova etapa. He tingut la sort de treballar en aquesta casa molts anys, però fent coses molt diferents. I això no m'ho podia ni imaginar. Jo quan vaig arribar a la ràdio vaig arribar com un becari d'informatius que pensava que va tenir la sort de que quan va acabar la beca em van dir, tu no voldries fer l'informatiu del cap de setmana i de seguida el del migdia, i vaig anar dient, bueno, pues sí, però després va ser la graderia, vaig passar per esports, per política, aquí a Madrid he fet moltes coses també. Vull dir que he treballat sempre a la mateixa empresa, però amb la sort, amb la fortuna d'haver pogut fer i moltes coses que de totes, les que així d'entrada m'agradaven més i les que m'agradaven menys, de totes, no és que hagi après professionalment, que també, sinó que he conegut molta gent. Per exemple, jo sempre explico que una època en què m'ho vaig passar molt, molt bé fent ràdio i fent periodisme esportiu va ser fent la graderia, però que no, el més important que em vaig emportar de la graderia, que era una cosa que, responent a la teva pregunta, no, en absolut, quan vaig començar a fer l'hora 14 ni m'ho podia arribar a imaginar, és que els amics que vaig fer en aquella època són amics personals meus, que ja em vaig emportar per a sempre, jamás. Vull dir que no, tampoc treballo amb l'expectativa de, bueno, i ara comences hora 25 i que, bueno, ara disfrutem d'hora 25. Exacte. I després, quan arribi, ja veurem.
4: I de fet, comences hora 25. Què ens pots avançar de cara al setembre?
0: Que és un programa que encara estem pensant molt. Clar, pensa que acabo fins fa 3 dies estava fent l'Hoy por Hoy.
4: Sí, sí.
0: Necessito una mica de calma. El que et puc avançar i el que et puc explicar és quina és la meva relació amb Hora 25. Soc molt conscient de quin és el programa que tindré la responsabilitat a partir del dia 31 del mes que ve, 31 d'agost, de posar-me, de dirigir, de presentar, que és un programa emblemàtic en aquesta casa i en la història del periodisme radiofònic d'aquest país, molt lligat a una etapa que va ser molt complicada per aconseguir algunes de les coses que ara tenim i que no hem de badar per seguir defensant, que no hem de donar per òbvies, per evidents i per ja aconseguides. Per tant, tinc no només la il·lusió, sinó també la responsabilitat de ser-ne molt conscient de quin és l'horari, quin és el programa i quina és la tasca que hem de fer en aquella hora en què la gent ens ve a buscar per aconseguir, per obtenir un anàlisi i una informació molt rigorosa i molt amb un anàlisi que pugui aportar-li arguments, que és això, tant el to, un to més tranquil i que no sigui en absolut apocalíptic, ara que triomfa tant gràcies a l'algoritme i a la intel·ligència artificial, a aquells que van parlant o que fan discursos amb majúscules, tractar de fer discursos i trobar debats que amb minúscules i respectant el que diu l'altra persona puguin aportar i ser d'utilitat per la gent.
1: Sastre, t'has fet, Laitana, una pregunta com valenciana. Jo, com murciana, només vull saber si escoltarem el Miguel Maldonado en hora 25.
0: És una molt bona pregunta que hauríeu de pagar molts diners perquè jo ara us donés aquesta exclusiva.
1: Vale, li treuré a ell l'exclusiva, a veure si puc.
0: Vale, sort. Sort amb això.
4: I abans d'acabar, ja que eres expert tant informatiu com a magazín, com bueno, en totes les coses que hem estat comentant, i com a padrí del programa, que és un títol que t'hem posat nosaltres...
0: Moltes gràcies, però vosaltres veureu, eh? Ara si va malament la cosa, jo no vull responsabilitats. Anirà bé.
4: Llavors, quines serien les teues recomanacions per aquest estiu?
0: És que no soni tòpic, que no soni obvi. Mireu, primer, vosaltres us ho heu de passar bé. És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio. I després, una cosa que sí que us agrairia molt és que no oblidéssiu mai que esteu parlant per la gent, que hi ha gent que us està escoltant. que hi ha gent que està temptada ara mateix de canviar el dial o de baixar del cotxe. Feu que aquesta gent, tot i que hagi aparcat el cotxe, es vulgui quedar una estona més i que no canviïn de dial. No, no és fàcil, però bueno, per això teniu tot un estiu per davant.
2: Totalment.
0: Poseu Manu Turizo.
2: Manu Turizo, no, t'anem a posar un altre que crec que tu cantes molt o que has cantat molt en una època de la teva vida i que va molt en sintonia amb la treva, amb relaxar-nos. És aquesta, a veure si la recordes. Sí, no?
0: No, no, però negaré, és a dir, no explicaré les circumstàncies en què jo he cantat aquesta cançó.
2: Moltes vegades.
0: Ni la vestimenta tampoc, ni la vestimenta tampoc.
2: Arribaves a aquests aguts o no, del Mica?
0: No, no, no. Tampoc sé si jo era molt, estava molt lúcid en el moment que jo cantava aquesta cançó. Però això forma part d'una altra entrevista.
2: Totalment. Mira, per tancar la temporada, si no tornes, ens la cantes. Només vens i cantes, ja està. Res
0: vale,
2: ja
0: vale, vale, vale. Ja ho parlarem.
2: Ja ho parlarem.
0: José Luis, molta sort, que tingueu moltíssima sort en aquesta aventura i passeu-ho bé.
2: I bones vacances, sobretot, que vagi bé la tornada.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu.

0: que bé començar així, eh?
1: Un convidat especial per un dia especial.
2: I seguint els consells del nostre padrí Sastre, demà tornarem per seguir passant-nos-ho bé sense oblidar que us estem parlant a vosaltres i que seguiu enganxats a la sèrie Ser Catalunya, com sempre a partir de la una.
0: I podem dir ja la convidada de demà?
1: Va, ho diem.
2: Doncs va, demà ens visita la Mariang de la Pija i la Kinky, així que també podeu participar amb preguntes que ens podeu enviar al nostre WhatsApp, que és el 648 83 43 78.
0: I de debò que estem molt contentes de treballar aquest estiu, de donar una mica de treva i de fer-vos partíceps a vosaltres, oients, d'aquesta bogeria.
1: Us deixem a l'actualitat del dia, que aquesta sí que no dona treva, de seguida a l'hora 14.
2: Que passeu un molt bon dilluns, Dia Mundial del Rock i també Dia Internacional de l'Estrena de la Treva. Fins demà!

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular resta importancia y no ve racismo en las palabras de Mariano Rajoy, que en una columna aseguró que la selección francesa tiene una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses. Los populares se escudan en el sarcasmo para justificar las palabras del expresidente del gobierno, que están provocando una reacción en cadena del gobierno francés. Borja Semper, portavoz del PP, hace unos minutos.
3: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no los circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
2: La polémica sigue escalando. Francia, que ya calificó de racista e inaceptable el comentario, ha elevado todavía más el tono esta mañana y ha añadido que es también patético. Jean-Noël Barrot es el ministro de Exteriores francés.
4: Voilà des propos qui sont pathétiques.
5: Esos comentarios son patéticos. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente estúpida, racista o una combinación de ambas cosas. Este es un equipo excepcional que muestra la mejor cara de Francia.
4: De la France.
2: Hasta la extrema derecha francesa ha llamado racista hoy a Rajoy. Con Barrot, precisamente, habló ayer el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Según ha explicado él mismo en esa conversación, Álvarez le ha dicho que las palabras del expresidente no representan al gobierno y le ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que le desautorice.
6: Lo que dejó escrito el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, es absolutamente inaceptable. Exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación.
2: A las 2:30 ampliamos todas estas reacciones en un día más marcado por los incendios en nuestro país, aunque con buenas noticias, porque el fuego de Los Gallardos en Almería, en el que han muerto 13 personas, va a quedar hoy controlado, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
7: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado.
2: Junto a Moreno ha comparecido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado la zona y ha pedido un gran acuerdo de país para luchar contra el fuego. ¿Cuál es la situación sobre el terreno de este incendio que ha calcinado ya 7.000 hectáreas? Puesto de mando avanzado, Guillermo Mirón, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado en reiteraciones la colaboración las diferentes administraciones ante una catástrofe como esta, como ayuntamientos, diputación, junta y gobierno central. Ha agradecido el trabajo de todos los que están participando en las labores de lucha contra el incendio y en la atención a los afectados y ha pedido el apoyo para el acuerdo de Estado propuesto por el Ejecutivo Central de cara a luchar con más eficiencia en un futuro ante catástrofes derivadas del cambio climático y del aumento de las temperaturas. Pedro Sánchez, desde el puesto avanzado de Turre.
9: Articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
8: Se espera que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparezca desde el puesto de mando avanzado en torno a las 3:45 de esta tarde.
2: Durante toda la mañana, nuestro compañero Javier Ruiz Martínez ha estado recorriendo la zona cero de este fuego. Las colinas han quedado completamente calcinadas, recabando los sonidos de lo que es esta zona de Almería 72 horas después. Su gente, los que lo han sufrido directamente con Javi, en esta zona cero, estaremos en unos minutos. Todo en un inicio de semana en el que el gobierno, sin que de momento se cristalice, sigue poniendo el foco en el principal problema de los españoles, en la vivienda. Esta mañana el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado aquí en Hoy por Hoy con Pedro Blanco que quieren incluir una prórroga de los alquileres hasta finales del año 2028 en el decreto que se va a aprobar este mes. Jordi Farga, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Un decreto que siguen negociando PSOE y Sumar y que va a incluir, según se comprometió el gobierno, la regulación de los alquileres de temporada, bonificaciones fiscales a los propietarios y la prórroga de los alquileres. Una prórroga que los ministros de Sumar, como Pablo Bustinduy, quieren, como dices, que sea más amplia que la incluida en el decreto que tumbó el Congreso en abril.
11: Queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces y queremos extender también el plazo de cobertura para que bueno, pues para llegar a más familias inquilinas.
10: La idea que ponen sobre la mesa es ampliar el número de contratos beneficiarios de la prórroga a todos aquellos que venzan hasta finales de 2028.
2: Aunque la conversación en las calles, en los trabajos, en las terrazas, está en lo puramente deportivo, en el Mundial.
12: Mundial 2026, Cadena SER.
2: Porque mañana España juega por segunda vez en su historia unas semifinales de un Mundial contra Francia y en su día nacional. Ya empezamos a estar nerviosos. ¿Cómo están las cosas por Dallas? Antón Meana, muy buenas tardes.
13: Hola, Liébana, buenas tardes. Aquí las 7 y 5 de la mañana y la verdad que sí que hay nervios. En 4 horas, último entrenamiento de la selección española y afortunadamente están todos bien físicamente. Bien como se puede estar en este tramo de temporada, pero ayer entrenaron sin problema y va a repetir Luis de la Fuente el mismo equipo que derrotó a Bélgica en Los Ángeles. A esta hora, aquí en Dallas, llueve y esta noche, en tiempo de larguero, en directo, conferencia de prensa del seleccionador y de Lamine Yamal, nuestra estrella, que se pone delante del micrófono para decirle al mundo que España quiere ganar la segunda estrella el próximo domingo en New Jersey.
12: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
2: Y solo nos queda el tiempo en un día de contrastes, pero con mucho calor, sobre todo en el Mediterráneo. Meteoróloga Nuria Seró.
14: Hoy el calor intenso lo tenemos en el este del país, temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados, por ejemplo, en Zaragoza. Hola, muy buenas tardes, pero es una jornada de contrastes, porque en el oeste peninsular, por ejemplo, en Pontevedra, la máxima se quedará en tan solo 25. Tenemos también polvo en suspensión, calima, especialmente en el este peninsular, e irá en aumento a lo largo de los próximos días. Esta tarde tendremos chubascos y tormentas que podrán ser fuertes tanto en los Pirineos, en la Ibérica, en las Béticas, como también en Galicia y en el interior de Asturias.
2: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en la realización, comienza el verano también aquí en Hora 14. Son las 2 y 6 minutos.
15: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
16: La investigació per saber l'origen del darrer incendi declarat a Aiguamúrcia apunta que ha estat provocat.
17: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
16: És el tercer foc que comença en aquesta zona de l'Alt Camp en menys d'una setmana. Hi ha 220 veïns d'urbanitzacions que han hagut de ser evacuats per precaució i 2.500 que han de seguir confinats. Avui, que comença una nova onada de calor que tindrà el seu pic entre dimecres i dijous. Una calor que, segons ha determinat l'Institut de Salut Global de Barcelona, pot afectar el desenvolupament del cervell dels nadons. Atenció, perquè estar exposat a altes temperatures durant l'embaràs i els primers mesos de vida, després pot provocar més agressivitat durant l'adolescència. La Generalitat allarga encara més la reobertura del parc de Collserola, tancat totalment des de fa més de 4 mesos per la peste porcina africana.
18: Tots els censos que s'havien fet de senglars en aquesta zona s'han quedat curts i estava tot molt més descontrolat del que pensava. Ho farem el més ràpid possible, però miracles no en farem. Ja vam dir que això seria llarg.
16: En les darreres hores, veïns de barris com Ciutat Meridiana hi han anat a caminar saltant-se la prohibició en protesta.
19: Para los vecinos es un tema de salud mental.
20: Estamos aquí, pues, un poco como enjaulados, ¿sabes? Entonces hay que romper ese bloqueo. No informan de qué es lo que está ocurriendo dentro, cómo está...
16: El CNI va espiar els telèfons de Carles Riera i David Fernández quan eren diputats de la CUP a través del programa Pegasus. Va ser amb l'autorització del Suprem i els mesos posteriors a les protestes en contra de la sentència al procés. Ho detalla la documentació desclassificada pel Consell de Ministres. Tot això en aquest dilluns en què us ampliarem aquesta exclusiva de SER Catalunya. Ha estat detingut un exdiputat de Junts i exalcalde socialista Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. La policia local de Santa Susana, al Maresme, va arrestar a Pere Albó ahir, a la tarda, després de tocar-se a la tombona d'un hotel davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles menors d'edat. A la tècnica hi ha en Tomàs Sánchez, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
15: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
16: Què tal? Bona tarda. Estem pendents a aquesta hora de dos incendis. El primer és un foc que s'ha declarat fa poc més d'una hora, a Lladurs. El Solsonès està afectant la zona del Collet dels Lladres, un foc de vegetació que, segons els bombers, ha agafat força intensitat i els bombers estan atacant el flanc esquerre, amb 19 dotacions, també descàrregues de 4 mitjans aeris. Aquest foc que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, l'altre és el d'Aiguamúrcia, el tercer que s'hi declara en aquesta zona des de fa menys d'una setmana, que obliga a confinar a més de 2.500 persones i també ha obligat a evacuar 220 persones de casa seva per precaució. Anem fins a Sant Jaume dels Domenys, al centre de control d'aquest foc. Eva Hidalgo, què tal? Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
16: Els bombers acaben d'explicar que aquest foc està pràcticament perimetrat, però els confinaments i les evacuacions s'han de mantenir perquè les condicions meteorològiques ho poden canviar tot.
0: Un 95% concretament està perimetrat. Aquest matí, però, hi ha hagut dues revifalles que mantenen alerta els més de 200 bombers desplegats, sobretot al flanc esquerre, sota d'una cinglera. És per això que treballen amb mitjans d'alta mobilitat per dins d'aquests 8 quilòmetres. El vent i les altes temperatures fan que sigui una franja horària crítica, diu Ricardo Exposito, inspector dels bombers.
21: Ara que comença el període de més risc en aquest incendi, per tant, hem d'estar molt, molt vigilants de a partir d'ara fins al vespre per intentar que no tinguem cap reproducció que es pugui complicar la gestió d'aquest incendi.
0: Han cremat 142 hectàrees i els bombers són optimistes. Si tot continua com ara, esperen estabilitzar-lo aquest vespre. 220 persones dels ranxos de Bonany i urbanitzacions de Querol han estat evacuades a primera hora del matí i continuen confinats 2.500 habitants de 5 municipis diversos.
16: Eva, tu has pogut parlar amb l'alcaldessa d'aquest municipi de Querol on s'han hagut de fer aquests desallotjaments. Han passat hores molt crítiques, però recordem que aquests veïns se'ls ha evacuat no perquè les flames ja estiguessin a prop, sinó per precaució pel que pugui passar.
0: Protecció Civil ha enviat aquesta alerta poc abans de les 7 del matí davant de la possibilitat que ara al migdia el foc avancés cap a aquesta zona on les parcel·les són molt grans i amb vegetació i per tant doncs hagués corregut molt ràpid. Per tant doncs ha estat això, prevenció purament. I expliquen també que no ho van fer ahir a la nit perquè no hi havia garanties de que el procediment estigués doncs fet amb calma i de manera controlada. L'alcaldessa és Roser Burzón.
22: Ha sigut una nit molt angoixant, molt desesperant. La gent, els mòbils no paraven.
0: Alguns d'ells han anat al casal de Vilarrodona, que s'ha habilitat, i la resta, com que hi ha moltes segones residències, doncs han marxat a casa seva o bé amb familiars. La previsió és que puguin tornar aquesta nit.
16: Veïns, alcaldes afectats, Eva, de fet ja fa dies que estan força enfadats, amb por. És el tercer foc que es declara en aquesta zona en menys d'una setmana i la investigació dels Mossos apunta a que almenys aquest últim hauria estat provocat. Aquests són els indicis.
0: Exacte, i fa molts dies que a la zona doncs, es viu amb una barreja entre angoixa i indignació, arrossegant unes sospites que avui s'han confirmat. Mossos i agents rurals han trobat proves i podria ser que els tres focs els hagués originat la mateixa persona. De moment, però, doncs, és una hipòtesi perquè la investigació continua. Antoni Mestres és subinspector dels agents rurals.
23: Ha sigut un lloc on hem tingut una recurrència d'incendis en els últims dies i estem investigant en respecte als antecedents que hem tingut en aquesta zona per tal de poder arribar a la fi amb unes conclusions clares.
0: El punt d'inici coincideix a tots tres focs, molt a prop d'Aiguamúrcia.
16: Eva Hidalgo, des d'aquest centre de control d'aquest foc, qualsevol novetat ens avises. Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies, fins ara.
16: Tot això amb una onada de calor que ja ha començat. El pic màxim serà dimecres, amb temperatures que poden arribar als 41-42 graus a Ponent, a l'Empordà. Estem parlant de fins a 11 graus per sobre de la temperatura mitjana. Anem-ho a detallar tot plegat. Núria Serós, bona tarda.
24: Bona tarda.
16: Comencem per avui. A on ha de fer més calor?
24: Estem en la tercera onada de calor, ja veu, i és una jornada de calor i xafogó. Les temperatures màximes voltaran els 32 graus a la costa i aniran entre els 35 i 38 a l'interior. Aquesta tarda podrem tindre algun ruixat al Pirineu Occidental, molt local. Demà els ruixats de tarda seran més extensos al Pirineu. A més, el cel està encalitzat. La pols sahariana anirà en augment al llarg de les pròximes jornades, deixant una mala qualitat de l'aire. I les temperatures tan altes d'avui faran que aquesta pròxima nit sigui difícil dormir. Ja tenim avisos per calor nocturna en bona part de la província de Tarragona, com també al Pla de Lleida. Molta atenció, que avui el risc d'incendis és extrem, sobretot a l'interior.
16: Tot fins dimecres, dijous, no?
24: Aquesta nova onada de calor ens acompanyarà almenys fins dijous i la jornada més càlida en general serà dimecres. I és que dimecres les temperatures diurnes pujaran al litoral i al prelitoral de l'ordre d'uns 7 graus respecte al dia anterior. Les temperatures seran molt altes al llarg d'aquests dies, tant de dia com de nit. Les nits seran tropicals, inclús tòrrides, especialment a la costa, i les màximes, la majoria, estaran per sobre dels 35 graus i tant a Ponent com també a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, les temperatures màximes podrien superar els 40 graus. A més, la calor no ve sola, ve de la mà de la pols sahariana, que deixarà una mala qualitat de l'aire.
16: Atenció als efectes que poden tenir aquestes altes temperatures. Un estudi de l'Institut Global de Barcelona ha determinat com afecta el desenvolupament del cervell dels nadons el fet d'estar exposats a la calor durant l'embaràs i durant els primers mesos de vida. Susana Ruiz, això pot provocar més agressivitat en l'adolescència.
1: El treball vincula l'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos després del naixement amb un creixement lent del tàlem, l'àrea del cervell que processa i transmet la informació sensorial i motora. L'equip investigador va observar que aquest retard s'associa a algunes alteracions conductuals durant l'adolescència. Ho explica Mònica Guixens, investigadora de l'IS Global Centre impulsat per la Fundació La Caixa.
3: El que sí que s'ha vist és que una reducció del creixement d'aquesta estructura del tàlem podria estar associat en problemes de conducta i d'agressivitat.
1: En canvi, els investigadors no van trobar cap associació amb el rendiment cognitiu. L'estudi s'ha fet amb una cohort de més de 3.200 nens dels Països Baixos, als quals s'ha fet seguiment durant 15 anys.
16: I ara anem, en aquest cas, a Gandesa, a la Terra Alta. És el so del minut de silenci que s'ha fet després de la mort d'una nena de 9 anys quan es banyava en unes termes. Hi va haver un despreniment de terres i hi ha també una jove de 24 anys ferida greu. Ens informa des de Gandesa la Leida Bas.
4: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
5: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
4: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Fontcalda.
16: I atenció, perquè les restriccions per poder anar al Parc Natural de Collserola continuaran fins més enllà de l'estiu. De fet, la Generalitat encara no sap dir fins quan pretén tancar totalment aquest parc per la peste porcina africana. Fa 4 mesos del tancament total i el conseller d'Agricultura va dir que seria al setembre. Ara, però, assegura que la situació és pitjor de la que s'esperaven. Ferran Dalmau.
6: Anar a córrer a la carretera de les Aigües o fer excursions a Collserola era fins fa uns 4 mesos part de la quotidianitat per als veïns de molts municipis, però des de llavors les restriccions per la pesta porcina africana ho impedeixen. No hi ha data perquè això canviï. El conseller Ordeig ja ha carregat les culpes a la poca gestió forestal que s'havia fet històricament en aquesta zona.
18: Nosaltres en aquests moments no podem dir en quin moment es podrà obrir Collserola. Tots els censos que s'havien fet de senglars en aquesta zona s'han quedat curts i estava tot molt més descontrolat del que pensàvem. Per tant, tenim algunes zones que ja estan molt netes, la meitat més o menys de les zones de tancades ja estan netes de senglars, altres, doncs, evidentment, ens està costant molt. Per tant, ho farem el més ràpid possible, però miracles no en farem. Ja vam dir que això seria llarg.
6: En declaracions a TV3, Òscar Ordeig sí que diu que valoraran obrir alguns espais, els que ja estiguin nets, diu, de senglars. De moment s'han posat 25 multes a veïns per saltar-se les restriccions.
16: Ahir a la tarda un grup de veïns es va concentrar al Parc de l'Aqüeducte Ciutat Meridiana i van anar a passejar per aquest parc de l'Associació de Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana en protesta per l'allargament d'aquestes restriccions. Això deien a BTV.
25: Nos centrimos como presos en un barrio. Para los vecinos es un tema de salud mental.
20: Estamos aquí pues un poco como enjaulados, ¿sabes? Entonces hay que romper ese bloqueo de 4 meses. No informan de qué es lo que está ocurriendo dentro, cómo está. Son unas normas que tenían que ser un poquito más flexibles y tener en cuenta a la gente que estamos viviendo aquí.
16: Ara són les 2:18. Anem amb la crònica de Tribunals i Política. El CNI va espiar a 2 dels exlíders de la CUP, Carles Riera i David Fernández. La intel·ligència espanyola va infectar els seus telèfons amb el programa Espia Pegasus durant gairebé 2 anys, un i l'altre durant 6 mesos. Així consta en la documentació desclassificada pel Consell de Ministres, en què també es detalla Carles Couso que aquest espionatge va ser autoritzat pel propi Tribunal Suprem.
26: Sí, amb l'argument que els cupaires feien activitats contràries a la seguretat nacional. El mòbil de Riera, exportaveu dels anticapitalistes al Parlament, va ser infectat amb Pegasus durant el febrer del 2019, quan començava el judici contra el procés. Va rebre 2 SMS que simulaven notícies relacionades amb el judici. En el cas de David Fernández, el Suprem en va avalar l'espionatge del desembre del 2019 al juny del 2020. El CNI ha negat, però, que també infectés el mòbil d'un altre copaire, Albert Botran. La revelació, inèdita fins al moment, sorgeix de la querella deia, dels tres exdiputats per espionatge amb Pegasus que investiga el jutjat número 32 de Barcelona. El magistrat havia demanat fa setmanes al Consell de Ministres que desclassifiqués tota la informació del CNI relativa a Riera Fernández i Botran.
16: I atenció, perquè ho acabem de saber fa poca estona, el Tribunal Suprem assegura que no es pot excloure el castellà dels rètols a les escoles i als instituts. Soledad Domínguez.
7: L'alt tribunal dona la raó a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe, que va recórrer un document sobre l'organització dels centres de fa 4 cursos, on es deia que aquests cartells per assenyalar on està la biblioteca o el menjador havien de ser en català. Educació diu que aquesta sentència no tindrà cap efecte, perquè els documents referits al curs vinent no inclouen cap referència a la retolació, perquè n'hi ha prou de complir la normativa general, i segon, perquè el mateix text de la sentència diu que és contrari a dret excloure la retolació en castellà, però que no existeix un deure de canviar la retolació per posar-la ara en castellà.
16: Tot això avui que el president Salvador Illa ha certificat ja públicament que els pressupostos que va aprovar la setmana passada amb Esquerra i Comuns seran els últims de la legislatura i que aguantaran els pròxims 2 anys.
8: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollarlos y es verdad que me dan un margen amplio y que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y si conviene también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, me dan recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
16: Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid, justament allà a la capital espanyola, amb l'expectativa de quan Pedro Sánchez convocarà eleccions i si aguantarà fins al final de la legislatura l'any que ve. La direcció d'Esquerra Republicana dona per tancada de moment la crisi amb Rufián i dona per fet que es repetirà com a candidat per les generals. Tot després de la proposta de fer una candidatura conjunta amb altres esquerres de tot l'Estat i que mai ha acceptat Oriol Junqueras. És una informació que signa la Laura Pons.
9: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha pla B, afegeix una altra font, que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà, això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés, després d'un enorme desgast pel partit i també pel grup parlamentari, per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, la del Front d'Esquerres. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Junqueras i Rufián s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president.
16: 2 minuts i de seguida ampliem l'exclusiva de SER Catalunya. S'ha detingut l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. Va passar ahir a la tarda a la piscina d'un hotel. Ara us ho ampliem.
15: SER Catalunya, Barcelona.
10: ¡Hey, campeón! En el próximo partido que veas con tus colegas, lleva Bonobon, el delicioso snack de chocolate, relleno con crema de cacahuete y crujiente barquillo. Disponible en sabor chocolate con leche, chocolate blanco y con relleno de dulce de leche. Por cada gol, un Bonobon. Pídelo en tu tienda de barrio. Bonobon, dulzura en cada jugada.
11: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
12: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
13: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
15: Hora 14, amb Joan Bofill.
16: Ara són les 2:23. És una exclusiva de SER Catalunya. S'ha detingut un exdiputat de Junts i exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. Va passar ahir a la tarda en un hotel de Santa Susana al Maresme quan Pere Albó es va començar a tocar la tombona davant d'una 50ena de persones, moltes d'elles menors d'edat. Amplia en Ferran Dalmau.
27: Segons ha sabut SER Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme després d'entrar sense autorització ahir diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines on hi havia una 50ena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una tombona i masturbar-se visiblement. Segons han descrit els testimonis, hi ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, Albó presumptament també va agafar pel braç a una jove que ho ha denunciat als Mossos. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde, que és advocat de formació, va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal. Aquesta nit un magistrat ho ha desestimat. En les properes hores està previst que Albó torni a passar a disposició judicial per si cal adoptar mesures per l'exhibicionisme.
16: Ho teniu tot el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. La Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i tota la cúpula de Salut pel suposat retard en la vacunació dels agents de la policia espanyola, la Guàrdia Civil a Catalunya, durant la pandèmia. Abans d'escoltar la seva versió, els demanaven 12 anys d'inhabilitació, Carles Couso.
0: Sí, abans d'acabar el judici pel retard en la vacunació de policies espanyols, la Fiscalia ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic que afectaven l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la cúpula del Departament de Salut. Les acusacions populars, però, els han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació. Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
16: I 5 ferits en un accident d'autobús a Cerdanyola del Vallès, el vehicle topat contra un arbre i diversos vehicles aparcats, Julià Domènech.
2: 5 persones han resultat ferides lleus aquest matí en un accident d'un autobús urbà a Cerdanyola del Vallès. El sinistre ha passat poc després de les 8 del matí al carrer Nonell, al barri de les Fontetes, quan per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha xocat contra un arbre, una caixa elèctrica i 5 cotxes que hi havia aparcats. Els 5 ocupants han pogut sortir pel seu propi peu, 3 han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i 2 més al CUAP Sant Fèlix. En l'operatiu hi han treballat 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM.
16: I aquest 8 de setembre, recordeu que és quan comença el curs, un curs que començarà amb l'amenaça de vaga d'alguns col·lectius de professors, també amb el boicot d'una majoria d'escoles i instituts que han dit que el pròxim curs no faran ni excursions ni colònies. Per això, la patronal del Lleure demana a la Generalitat que es reguli aquestes sortides, que es clarifiquin les condicions i els diners que han de rebre els docents o les persones que acompanyen a aquests menors. Èlia Pijuan.
14: La patronal de les petites i mitjanes empreses del Lleure, a Sallec, creu que primer s'han de separar les sortides pedagògiques dels viatges de final de curs que tenen una finalitat més lúdica. Fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació i asseguren que és l'única via per frenar el conflicte. Pep Montes és el gerent de Sallec i Carles Xifres és el director general de Fundesplai.
17: El que reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
19: Les colònies és un espai d'aprenentatge i que hi siguin els mestres i els professors per nosaltres és imprescindible. És que el que volem reivindicar és això, que les colònies siguin incloses en el currículum.
14: El sector del Lleure vol que la normativa especifiqui el mínim d'acompanyants per activitat i la compensació econòmica i en hores de descans que tindrien. Pep Montes explica que, tot i que algunes associacions de famílies han preguntat si podien contractar elles directament les colònies per evitar el boicot dels docents, les empreses no ho consideren una bona solució perquè exclouria els infants més vulnerables. En això coincideix la gerent de la Federació de Famílies de la Pública, Lidón Gasull.
21: El que estem fent és passar la responsabilitat a tercers, privatitzar aquest temps educatiu, lectiu. El primer que hem de fer és situar la responsabilitat on està. Per un costat el Departament d'Educació i per altre les direccions.
14: El Departament de Treball confirma que durant les últimes setmanes s'han fet reunions amb les empreses que demanen ajuts directes com durant la pandèmia.
16: Anem pels esports. El Barça ja ha tornat a entrenar. Nil Solà, bona tarda.
22: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Tret inicial de la temporada 26-27 pel Barça de Hansi Flick. Avui, amb les revisions mèdiques que s'han fet a la ciutat esportiva a partir de les 9 del matí, 10 futbolistes de la primera plantilla, Ter Stegen, pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax, Tec, Valde, Christensen, Fermín, Casador, Gerard Martín, Bernal i també Héctor Fori Rooney, acompanyats de 15 futbolistes del filial i del juvenil, són els que han iniciat la pretemporada. També ha passat a Ronald Araujo per controlar que està a la perfecció de la seva lesió. Tornarà la setmana que ve també amb Frenkie de Jong. Inicia el Barça una setmana també important en la qual ha de tancar l'arribada de Karim Adeyemi i també de Joao Cancelo.
16: Avui que s'ha presentat a Barcelona la 18a edició de l'esdeveniment d'esports urbans Extreme Barcelona. The fantastic city of Barcelona. It's got a really like special... Una competició que ha de reunir del 4 al 6 de setembre al Fòrum Professional de l'Skate, el breakdance també. Hi ha noves disciplines, el bàsquet 3x3, el futbol urbà, el roller, el patins en línia, el surfskate o l'streetboard. Si preveu que s'hi superi el rècord d'assistència de l'any passat, que va ser d'unes 32.000 persones.
27: I atenció, ho hem conegut avui, els Premis Ídolo, que des de fa 5 anys reconeixen la feina dels influencers creadors de contingut més rellevants a tot Espanya, es traslladen a Barcelona.
1: I la ganadora del Premio Ídolo Especial del Jurado és... Laura Escanes!
27: És una gala que s'ha celebrat sempre a Madrid, però la propera edició, la cinquena, serà el 2 de desembre a la capital catalana. Recordem que aquests premis, que fa 5 anys que es fan a Madrid, estan impulsats per la badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. Amb això arribem a 2:15, continua la informació aquí a la SER i recordeu ja amb la programació d'estiu de la cadena SER, amb doble oferta SER Catalunya, amb Laura Estrada, l'Aquí Catalunya de 8 a 10, o també el que t'hi jugues amb l'Helena de Diego i en Joan Tejedor, a les 12, la 1, la 3, amb Paro Pérez, Aitana Romà i Uri Mora, i també aquesta tarda a les 7, Balcó d'Estiu, amb la Laura Polo Delfó. Ho teniu tot a l'aplicació de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida.
3: En la SER, con Javier Liébana.
4: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Es el panorama en la zona del incendio de Los Gallardos, en Almería. Así suena el suelo, los palos y las ramas de los pocos árboles que quedan. Son las pisadas de nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que lleva toda la mañana paseando por este paisaje desértico que ha dejado el fuego. Son ya 13 los muertos y 7.000 las hectáreas arrasadas. De esta tierra emergen hoy, 3 días después y con el incendio ya estabilizado, las historias de quienes lo han sufrido directamente. Es, por ejemplo, el caso de Cali y su madre Jacqueline, de 80 años. Ellas viven en Serena, en Bédar, uno de los municipios más afectados. Cali estaba trabajando cuando se inició el incendio y, como su madre no contestaba, cogió el coche y se marchó al pueblo a buscarla. Pero las llamas le obligaron a dar la vuelta. Cuando daba ya por perdida a su madre, ha contado, Jacqueline surgió entre el humo. Así lo hemos escuchado esta mañana en Hoy por Hoy.
5: ¿Te montaste en un coche, Jacqueline?
6: Sí, en este mío, mira, está enterito todavía.
5: ¿Y cómo saliste?
6: Pues tirando para adelante, por instinto de supervivencia, porque llegué y era un muro de humo y de fuego. El fuego llegaba por los dos lados, caían pedruscas, piedras gordas en la carretera, y como llevo muchos años viviendo allí y conozco bien el sitio, yo tiré para adelante.
4: Tiró para adelante, como decimos, son ya 13 los fallecidos. Esta mañana el presidente del gobierno ha recorrido primero los lugares más afectados por este incendio y después de que el año pasado viviésemos el peor verano, con más de 400.000 hectáreas arrasadas, Sánchez ha pedido un acuerdo de país para hacer frente al fuego.
18: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones, y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
4: Palabras de Pedro Sánchez desde el puesto de mando avanzado de Turre, donde ha comparecido con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno, que ha asegurado que el incendio se va a dar por controlado este mismo día, pero que hay que estar preparados para un verano muy duro, ha dicho. En este puesto de mando avanzado está nuestro compañero Guillermo Mirón. Guillermo, buenas tardes.
23: Buenas tardes, el presidente autonómico.
4: La acabamos de conocer, son los 6 fallecidos ya identificados, entre ellos un español, ¿no, Guillermo?
23: Efectivamente, esa es la última hora que hemos conocido hace escasos minutos, la identificación de 3 fallecidos como consecuencia de este devastador incendio. Se corresponden con un ciudadano español y 5 extranjeros, un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y otra mujer de Estados Unidos. Los fallecidos identificados hasta el momento, por lo tanto, son 3 hombres y 3 mujeres, y además las fuentes de la investigación han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio. Del mismo modo, está previsto que esta tarde se puedan comunicar otras 3 identificaciones.
4: Nos contabas que Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta, ha asegurado que el incendio se va a dar por controlado este mismo lunes, ¿no?
23: Sí, el presidente autonómico, que ha intervenido antes de que lo hiciera Pedro Sánchez, ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de prepararse ante incendios de nueva generación como consecuencia del cambio climático, además de adelantar que efectivamente, según las previsiones, a lo largo del día de hoy el fuego quedará controlado. Palabras del presidente de la Junta de Andalucía.
24: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa 0. Yo creo que eso es una buena noticia, y a lo largo del día Estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
23: Se espera que en cuestión de minutos se produzca la comparecencia también desde el Parque de Bomberos del municipio de Turre del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: Guillermo, gracias.
23: A vosotros.
4: Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Esta mañana nos contabas a primera hora esa imagen panorámica del incendio desde el balcón de Vedar y durante la mañana lo que has hecho ha sido, como decimos, recorrer esas colinas que están completamente calcinadas, esa zona cero de este fuego. ¿Qué te has encontrado?
7: La tierra crepita al pisarla y es negra, solo rascando un poco con el pie vuelve a su color original. Y hay un contraste muy llamativo que ha visto desde el balcón de Vedar Diego, uno de los vecinos.
8: Todo negro y las casas blanquean más que antes, pero desastre esto terrible.
7: He recorrido la carretera de montaña y llena de curvas que sale de la aldea de Serena hasta Los Gallardos, una carretera muy complicada que Jacqueline, esa mujer de 80 años que hemos conocido esta mañana, recorrió sola con su coche para encontrarse con Cali, su hija.
9: Nos miramos los dos así diciendo, esto no lo estamos viendo, es verdad, está ella dentro del coche y sí, era ella y estaba también mi perrita con ella, o sea que fue un milagro.
10: ¿Qué sentiste?
9: Joder, alivio. Alivio e incredulidad porque no sabía si estaba soñando. De hecho, me he tirado día y medio sin saber muy bien si estaba soñando o no.
7: Y aparte de la vegetación, los árboles, el monte bajo muy dañados, algunos de ellos muertos ya, he visto postes y cables caídos, alcantarillas cegadas por la ceniza, muchos servicios esenciales en Vedar, en Serena, en Los Pinos, no funcionan.
8: No hay.
10: Está todo cerrado, ¿no?
8: No, está todo cerrado, porque es que dicen que no hay internet, luz, ¿sabes? Y por eso no...
10: Ah, que no hay internet tampoco.
8: Sí, sí, y por eso no puede abrir ya, ¿sabes? Las cajas y eso.
7: Para hacer esta conexión hemos tenido que salir de la zona cero del incendio. Hasta ahora el calor cae a plomo sobre el suelo negro.
4: Javi, centrándonos en las historias, ¿qué más te han contado los vecinos?
7: Pues muchos no pueden aguantar las lágrimas al hablar.
8: Pues yo, primero, cuando vi el fuego, pues me puse, estaba nervioso, llorando, pero ya estoy un poco mejor.
7: Y después se ha quebrado. Y algunos me han enseñado su casa entre lo quemado. Es verdad que muchas viviendas se han salvado por el buen hacer de los servicios de extinción. Otras por mera suerte, otras porque estaban a lo mejor más húmedas o cerca de alguna fuente de agua. Se convierten las viviendas en inesperados oasis verdes que se han salvado.
11: Muy, muy, muy suerte. En todos los esta zona, todas las casas, bien. Solo uno. Una casa atrás de mi casa es... Todo rompe, pero otras bien. Uh-huh. Y el campo también un poco, pero yo pienso recupe muy rápido.
7: Y algunos que tienen la casa cerrada por el rastro del fuego se alegran porque no tuvieron que vivirlo, no estaban allí.
20: Cuando comimos a mediodía, mi madre dice, nos vamos para Los Pinos. Digo, no, pues yo tengo cosas que hacer. Y ya por la mañana compramos el pan y ya nos venimos el viernes por la mañana.
7: La herida desde el cielo es enorme, a ras de suelo, Liébana, es muy dolorosa.
4: Javier Ruiz Martínez, gracias, un abrazo.
7: Un saludo, hasta luego.
4: Todas estas imágenes y la última hora del incendio las tienen en nuestra web, en cadenaser.com. Mientras, seguimos pendientes sobre todo de otros dos incendios que siguen activos, en Teruel y en Tarragona. De este último, la Generalitat asegura que ha sido intencionado. Toñi Fernández.
25: ¿Qué tal? En Aragón se intenta perimetrar el incendio de Peñarroya, que sigue quemando hectáreas de alto.

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
3: I tu de què vas disfressat?
4: Aquest pista boníssim.
5: Navius? Cirera?
6: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
3: No t'ho pon estrany, al final?
2: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
7: No us he drogat. Us he enverinat.
8: Últimes funcions de La Promesa, la comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
9: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
10: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
11: Allá on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
12: Tots els nostres continguts.
11: Som a tot arreu. Som al teu costat.
12: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
11: Tot això passa aquí.
13: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
14: El 27 de juliol a les 9 del vespre, viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
15: Oyarzaba, Lamín, Baena, Borro, Merino.
14: El camí cap a la victòria sempre s'aconsegueix en equip. La Roja va demostrar-ho divendres passat. I aquest dimarts a les 9 hi tornarà. França-Espanya. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per passar semifinals. Perquè com més serem, més ho celebrarem. Viu la prèvia del partit i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
16: Hablamos de 205 caballos de potencia.
17: Suena bien.
16: 4,3 litros de consumo a los 100.
17: Suena a Qashqai Power.
16: Y al 0% TAE.
17: Suena a que estreno Nissan.
16: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
18: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
19: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
18: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
19: Y todo con nuestras tecnoprecios.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: La Ventana, con Marta Delvado.

0: Arrenca el balcó d'estiu, un balcó que serà més curt, però no us continuarem explicant aquelles històries que l'actualitat deixa normalment fora, però també aquells temes del dia amb la calma que ens dona la tarda, i avui el tema no és altre que el foc. Lladurs al Solsonès i Aiguamúrcia al Camp són els dos grans incendis amb què els bombers estan treballant ara mateix. Guillem Delso.
1: El de Lladurs ha començat a cremar aquest migdia en una zona de difícil accés i ha agafat ràpidament intensitat, però els bombers l'han estabilitzat fa poc més d'una hora. Mentrestant, el d'Aiguamúrcia, que va començar ahir a la tarda, es preveu que es pugui estabilitzar aquest vespre, amb gairebé 150 hectàrees cremades. Per aquest foc, que ja se sap que va ser provocat, hi ha 2.500 persones confinades i 220 evacuades, que haurien de poder tornar aquesta nit a casa seva. Són el tercer i el quart incendi arreu del territori d'aquest estiu, això a Catalunya, perquè aquest de setmana ja ha deixat 13 persones mortes arran de l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que just s'ha controlat aquesta mateixa tarda.
0: Tot plegat davant una setmana que preocupa i molt els bombers per les altes temperatures. Els incendis seran recurrents aquest estiu, en parlarem molt, i per això volíem encetar aquest balcó d'estiu saludant a l'Eduard Plana, investigador expert en gestió de risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Bona tarda, Eduard.
2: Hola, bona tarda.
0: És Catalunya un territori propens als incendis?
2: Bé, Catalunya és un país mediterrani i el foc inevitablement forma part del nostre paisatge per la pròpia característica de la climatologia mediterrània, on tenim aquestes períodes doncs, estivals on es pot acumular la sequera i augmentar molt la superfície. Això fa quasi inevitable que els incendis siguin doncs, part del nostre paisatge i puguem tenir aquesta propensió a la propagació dels grans incendis, sí.
0: Però ho era abans també, anys enrere, o ara som encara un territori encara més perillós pel que fa als incendis?
2: No, a veure, l'incendi, a més de la calor i baixes humitats, òbviament necessita combustible forestal. El que en diem els tècnics la frontera forestal, és a dir, la quantitat de superfície forestal de boscos, al llarg de la història doncs, ha anat avançant o retrocedint segons la necessitat que hem tingut de cultivar la terra i llavors deixar menys espai al bosc. És obvi que en les últimes dècades doncs, aquesta necessitat de cultivar especialment zones de muntanya, feixes molt remuntades amunt, un munt de difícil accés, doncs s'ha anat perdent, aquesta necessitat no la tenim i el bosc, la natura, que és molt intel·ligent, ha recuperat el seu espai. I llavors, en dècades recents, doncs tenim més superfície forestal que no pas fa unes dècades. Això és així.
0: Bueno, de fet, les últimes dades que tenim del Pla General de Política Forestal deia que en els últims 70 anys havien passat d'un 35% del territori al 64%. Això és un dels principals problemes que tenim aquí ara mateix per aquests incendis?
2: Bé, tenim aquesta evolució, tenim aquesta tendència. Hauríem d'anar amb cura de no caure en entendre que tenir bosc és un problema. Uh-huh. Tenir bosc és una gran sort. Som una societat que tenim un paisatge d'una gran qualitat. Es tracta més de precisament parlant de qualitat, es tractaria més de pensar en la qualitat d'aquest bosc. I efectivament, en alguns casos doncs, una superfície important, no tota, però una superfície significativa d'aquests boscos doncs, estan amb una gestió molt limitada, deficitària o fins i tot exempta de gestió. Això en si mateix, si no tinguéssim els incendis, possiblement tampoc seria un problema excessiu. La natura, com he dit abans, és molt intel·ligent i sabria com trobar la seva part d'equilibri. Penseu que molts d'aquests boscos, com hem dit, són joves, provenen d'aquest abandonament de l'activitat agrícola, però és cert que tenint incendis, en aquest procés d'evolució i de renaturalització de molts paisatges, doncs, quan esdevé l'incendi, si aquests boscos estan amb molta càrrega de combustible, que diem, és a dir, perquè ens entenguem, si anem a buscar bolets, és allò de el bosc que podem caminar tranquil·lament o el bosc que ens hem de barallar amb el sotabosc, etc. Doncs això implica que hi ha més combustible, en diem vertical, és a dir, més facilitat que les flames arribin a les capçades i llavors els focs poden cremar en moltíssima intensitat.
0: Clar, això pel que fa al territori, no? El que és el combustible, però tenim la sensació que ara els incendis són cada vegada més freqüents o més violents que abans? És a dir, és com que es combinen aquests dos factors?
2: Sí, efectivament. Ja no només tenim un repte de gestionar aquest increment de superfície forestal, que hem dit abans que en un context de clima mediterrani doncs implica doncs, un repte per la part de la prevenció d'incendis, però a més, recentment, s'està manifestant amb molta virulència l'impacte del canvi climàtic o ja quasi podríem parlar de clima canviat, oi?
0: Clar, de fet, llavors, hi ha un concepte que em ressona molt, que és el de sisena generació, no? Aquests incendis de sisena generació que cada vegada sí. són més freqüents aquí. Que si, per qui no ho sap, com els definiríem, aquests incendis?
2: Bé, aquesta definició la va definir, l'ha utilitzat el cos de bombers i és una definició també que ha servit per tenir una mica un llenguatge comú també a nivell internacional d'incendis que col·lapsen la gestió de l'emergència, que escapen de la capacitat d'extinció i on els incendis ja poden generar la seva pròpia condicions climatològiques i les condicions ambientals que fins i tot dominen les condicions atmosfèriques generals, no? Mm. Però el que sobretot reflecteix aquest concepte en el nivell de sisena és aquesta qüestió de l'evolució. I, efectivament, mira, avui mateix estava revisant la informació i el bosc de Fontainebleau, a 60 quilòmetres al sud de París, literalment deien que estaven veient un pirocúmulus, és a dir, aquests núvols, sí. els quals els mediterranis estem tan caracteritzats. Al sud de França, al sud de París, estaven patint un incendi amb denominació d'origen mediterrània. Clar. I exactament el que informaven és que allò no ho havien vist mai. És a dir, estem en unes condicions on, sobre aquesta qüestió física d'un increment de combustible forestal, tenim unes condicions ambientals sense precedents, perquè aquestes onades de calor són sense precedents, i això, evidentment, té un efecte directe sobre aquest comportament extrem dels incendis.
1: I el canvi, l'arribada d'aquests incendis de sisena generació, ha sigut ràpid? És a dir, hi ha hagut temps de prevenir d'alguna manera? O s'han ajuntat aquests factors i ha fet que arribi de forma accelerada?
2: Aquesta pregunta és molt interessant i en realitat serveix molt bé per explicar l'ingent esforç que s'està fent en totes direccions. Diguem, aquesta tendència tant d'acumulació de combustible com dels possibles efectes del canvi climàtic en l'increment del risc està, diguem, ben reflectida ja des de fa anys i Catalunya, a més, és un país que s'ha hagut de revisar internament en les seves polítiques de gestió de risc d'incendi arrel dels incendis que van patir els anys 80-90. I cada una d'aquestes revisions ha servit per fer el sistema millor i més robust. Llavors, és obvi que aquest empitjorament, deixeu-m'ho dir així, de les condicions, el que fa és que, per un cantó, potser es pot traslladar, que fa un estrès, no? Estressa el dispositiu, alhora el millora, però sobretot el que demana és accelerar tots aquests canvis que són necessaris tant a curt termini com a mig i llarg termini. I això és el que s'està fent. Aquests incendis extrems que estem veient, que a més no cal que els patim a Catalunya, ara estem en un món global, ara ja sabem que episodis d'incendis extrems de Portugal poden passar aquí. Això ja fa temps que està analitzat i estudiat. Per tant, tot aquest dispositiu de Catalunya, que heu de pensar que moltes vegades en el món dels incendis el que sobretot costa explicar és tot allò que no crema. I segurament les condicions ambientals que tenim enguany, aquestes mateixes, si tinguéssim aquestes condicions fa 20 anys, doncs possiblement hauríem d'estar parlant de molta més superfície. I per què no tenim menys superfície? Doncs perquè ja estem aplicant sobre el terreny totes aquestes solucions. Estem aplicant un dispositiu d'extinció que aplica unes estratègies avantguardistes i que tota Europa és un referent, però també estem aplicant un sistema de prevenció que implica actuacions en franges, però també implica actuacions dins dels massissos forestals. Ara s'està implicant també, s'està desenvolupant els eixos de contenció, que estan servint ja ara mateix. Molts incendis ara s'estan podent contenir gràcies a les actuacions de prevenció. Allò tan típic de que els incendis s'apaguen a l'hivern. Això ja està passant. Ara és obvi, hem de continuar cap aquí i aquest continuar en implementar tot aquest dispositiu, des de la prevenció, la preparació, la resposta, precisament també inclou una vàlua que és fonamental, que és encara més reforçar-nos en la preparació. És reforçar-nos també com a ciutadans en saber com actuar en cas d'incendi. I aquesta és una peça que també hem de reforçar molt clarament amb aquests escenaris que estem patint actualment.
0: Clar, perquè quan parlem de prevenció ens referim a preparar el territori per aquests incendis i preparar les persones, com deies ara, el factor humà. I quina és la imatge que ens ha de deixar aleshores? Com ha de quedar Catalunya per aquells incendis que tindrem i que hem tingut tota la vida tinguin el menor impacte possible?
2: La prevenció, efectivament, implica, entre altres coses, tenir un territori més ben preparat per si esdevé un incendi que aquest no propagui amb unes condicions que escapen de la capacitat d'extinció. La capacitat que tenim com a país de fer això extensible a tot el territori de Catalunya doncs és una cosa que s'ha d'analitzar bé i s'ha de fer també compatible amb altres aspectes i valors com la biodiversitat, etc. Però, en gran mesura, la gran majoria de models de gestió que ens afavoreixen tenir unes estructures de bosc, uns boscos que són capaços de protegir-nos i no d'amenaçar-nos com a societat, activitat econòmica, etc. La majoria dels models de gestió són perfectament compatibles amb la biodiversitat i, a més, no necessàriament tenen que ser un cost. En la majoria de casos, i és amb el que treballem molt des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, volem posar en paral·lel aquests itineraris de gestió amb la promoció de la bioeconomia. La prevenció d'incendis majoritàriament es percep com un cost, però pot ser un model de... un sistema de treure renta. De fet, en gran mesura, ara mateix, per exemple, s'està aplicant una prima de, que en diem, un suport a la ramaderia extensiva i s'està fent una gestió de boscos per facilitar aquesta ramaderia al sotabosc, que són unes estructures, en molts llocs s'està implementant no des d'una perspectiva de prevenció d'incendis, però el bosc que en resulta afavoreix la prevenció d'incendis. El mateix amb el mosaic forestal, el mateix amb l'expansió de les vinyes. Nosaltres ho treballem des d'una forma molt integrada. Ara bé, hi ha un aspecte que és fonamental en tota aquesta equació, que no és només treballar aquesta component física d'un paisatge mosaic, obert, discontinu, i un sotabosc també que no permeti amb tanta facilitat el que en diem els focs de capçada, amb la component social. I aquí és segurament on haurem d'apretar una mica l'accelerador. No és només... És molt necessari tenir les franges perimetrals, però també, com a ciutadans, hem de començar a fer una mica un pas endavant. Hem de començar a tenir més interès pel tema. I per què ho dic? Perquè possiblement som una societat que durant molts anys hem tingut molt èxit apagant els incendis i la realitat és que era difícil que a una persona li acabés impactant un incendi. És allò de que la probabilitat era petita. Allò que ens diem, no? Quan pugem en un avió no fem massa cas a les instruccions del personal perquè sabem que un avió és molt difícil que caigui.
0: Clar.
2: Bé, doncs aquest estiu potser també ens serveix una mica per això. Malgrat tot el dispositiu, malgrat tota la vigilància, malgrat tots els sistemes d'ES Alert, etc., fixeu-vos que estem tenint alguns incendis que propaguen molt ràpid i que, com he dit abans, aquest diàleg entre el bosc o els camps de conreu i les cases és molt proper i molts incendis estan impactant en les cases. Clar, hem de seguir les autoritats.
0: Fixa't que avui un dels veïns d'Aiguamúrcia comentaven el sentiment que tenien davant d'aquest incendi.
3: Dins del bosc, dintre del bosc...
4: Vivim en un paradís que és un polvorí.
0: Clar, deien, un paradís que és un polvorí. No? Ells eren conscients. No sé fins a quin punt podem conscienciar les persones què haurien de fer a nivell social per rebre el menor impacte d'aquests incendis.
2: La resposta no és única ni és simple, i aquest és un dels grans reptes d'aquest tema. Ara bé, avui mateix participava en una reunió de la Comissió Europea i em preguntaven com finançar aquests paisatges resilients, i un dels grans problemes és aquesta propietat forestal fragmentada, etc. No? I jo els explicava, bé, el model català en realitat les tres potes la té. Té una regulació que ho afavoreix, té uns documents tècnics com els plans de franja, o els plans de prevenció d'incendis, o els plans tècnics de gestió agroforestal, que també ho permeten, i té unes eines de finançament. Possiblement hem d'augmentar el finançament, possiblement, i ho està fent el govern en concret, ha presentat l'estratègia forestal, on clarament fa un increment notori del pressupost perquè aquestes eines de planificació estiguin implementades, aquesta prevenció estigui executada i mantinguda, molt important. Això no treu que cadascú ha de veure en què pot contribuir ell. Aquesta persona doncs, viu en un entorn que no és possiblement de la seva propietat. Ara bé, si hi ha una part de la seva propietat que forma part d'aquest polvorí, ha de trobar les mecanismes, si és possible, per actuar. Si tot i així continuen vivint enmig d'un polvorí, inevitablement, mentre no es promogui una gestió forestal en aquest entorn, s'ha d'estar molt amatent en cas d'incendi, a seguir les instruccions de les autoritats i, en el pitjor dels casos, doncs haver d'evacuar perquè no es pot garantir la seguretat, però es vol transitar cap aquí. Això és un símil com amb el món de les allaus, oi? A la neu. Sí. És un paisatge a l'hivern que el disfrutem molt, que el podem gaudir molt, però durant uns dies, perquè hi ha un risc molt elevat, aquest paisatge esdevé molt perillós. Amb els boscos, inevitablement, ens passa una mica així. Molta gent vol gaudir d'aquest entorn forestal, però hem d'anar prenent consciència que aquest entorn forestal determinats dies. Per tant, aquest suport de la ciutadania, des d'una manera general, de que efectivament el pla de política forestal tiri endavant, que les actuacions es tirin endavant, que aquesta bioeconomia tiri endavant, que consumim producte local, tot això són contribucions indirectes. Uh-huh. Però per a aquelles persones que viuen en aquest entorn o que fan activitats en entorns forestals, estar informats, tirar endavant les actuacions de prevenció d'incendis que per llei corresponen amb ells com a prioritaris i, si cal, amb el suport públic. I tenir una major consciència i saber com actuar en quant a cas d'incendi, doncs és una part que també hem d'interpel·lar.
0: Edu, jo et veig molt optimista. Contesta'm amb un sí o no. Estem a temps encara de revertir aquesta situació i que no se'ns cremi tot Catalunya.
2: Bé, cal ser optimistes, però no un optimisme naïf o un optimisme de no tocar de peus a terra. Torno a comentar que anem molt, molt, molt ocupats tots plegats, s'està treballant a tots els fronts, els dispositius de protecció civil també s'estan reforçant a tots els nivells, és que tots els nivells s'estan reforçant. I la ciutadania ens hem de reforçar, sens dubte, això no treu i queda molt estiu per davant. I ara ve una altra onada de calor terrible. Uh-huh. Que puguin passar coses que no les esperàvem, que ningú les tenia una miqueta, si m'ho permeteu dir, en el seu imaginari, però això tampoc treu que puguem reforçar-nos en aquest optimista, perquè actualment ja estem deixant de tenir molts incendis gràcies a tot això que estem fent. I aquesta és una dada que ens costa explicar i ens costa ensenyar. No es tracta només de la frase sobre el potencial dels incendis. Es tracta d'efectivament demostrar que gràcies a aquelles actuacions, gràcies a aquella vinya, gràcies a aquella franja, hem deixat de tenir, i això ens manté amb cert optimisme.
0: Perfecte, doncs ja ho sabem, consciència social i a seguir treballant doncs, tots més enllà dels bombers que prou de feina tenen ja. I Eduard tant. Plana, investigador expert en gestió del risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Guillem Delso, més enllà dels incendis, què recollim del dia?
1: Que ha quedat en llibertat amb càrrecs l'exdiputat de Junts i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, després de passar a disposició judicial per masturbar-se en públic davant de menors d'edat. És un cas que ha avançat Ser Catalunya i que va passar diumenge a la tarda en un hotel del Maresme i davant d'una cinquantena de persones. Ferran Dalmau.
5: Segons ha sabut Ser Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme després d'entrar sense autorització diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana, al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines on hi havia una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una gandula i masturbar-se visiblement, segons han descrit els testimonis i ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, Albó presumptament també va agafar pel braç a una jove, que ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde socialista i exdiputat de Junts va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal, un supòsit que ha quedat descartat.
1: Gràcies, Ferran. I continua la brega política arran de l'article de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què titllava la selecció francesa de futbol de no tenir jugadors francesos. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors del govern espanyol, ha demanat a Alberto Núñez Feijóo que el desautoritzi.
6: Yo respeto muchísimo a las figuras de los expresidentes del gobierno, pero les exijo también responsabilidad en cómo se conducen y en lo que dicen, y por eso es tan importante que el señor Feijóo le desautorice.
1: Però el Partit Popular no es fa enrere i ha volgut treure ferro al text de Rajoy. Són paraules del portaveu popular Borja Sémper.
7: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
1: I en plana internacional, Donald Trump ha anunciat que torna a imposar el bloqueig naval als vaixells iranians que intentin creuar l'estret d'Hormuz.
8: And we're gonna keep the strait and will probably run it, will become the guardian of the strait.
1: Diu que el seu país es convertirà en el guardià d'aquest pas marítim crucial per al comerç mundial. Iran no ha trigat a respondre i el seu exèrcit assegura que no permetran, sota cap circumstància, que els Estats Units interfereixin en la gestió de l'estret. Tot això mentre continuen els atacs creuats que dificulten encara més la possibilitat d'estabilitzar la situació a la regió. I tornant a Catalunya, una notícia cultural. Aitana Nia i el Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona.
9: Hola a todos, somos Aitana
10: y el Mago Pop.
9: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
10: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
1: El Teatre de l'Avinguda Sarrià té poc més de 300 butaques i ha passat per diferents usos les últimes dècades, però sobretot va ser conegut per ser l'antiga seu de la Filmoteca. Tant Aitana com el Mago Pop asseguren que han pres aquesta decisió perquè volen fer una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat i impulsaran un projecte per contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. I per tancar, ha mort Sam Neill, actor neozelandès, protagonista de la saga Jurassic Park. L'actor ha mort sobtadament després d'haver-se recuperat recentment d'un càncer sanguini.
0: Vaja, gran pèrdua, eh?
1: Gran pèrdua.
0: Gràcies, Delso. I anem als esports. Andrea de la Torre, Martí Junca, bona tarda.
11: Bon dia, Laura.
0: Quines novetats tenim aquesta tarda?
11: Doncs mira, el Barça ha començat avui la pretemporada amb només 10 jugadors del primer equip, la resta encara de vacances o al Mundial, la resta 15 jugadors més, tots del filial o del juvenil. Ronald Araujo ha passat revisió per la seva lesió al bassó, però no s'incorporarà fins al dia 20. Aquest any no hi agirà cap país exòtic i avui al que t'hi jugues hem parlat amb en Francesc Cos, expreparador físic del Barça, que diu que això beneficiarà els jugadors.
12: Des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., és una molt bona notícia per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
13: L'Espanyol encara ja la segona setmana de pretemporada. Els de Manolo González marxen dimecres cap a Torremirona a fer l'estatge de pretemporada on s'enfrontaran a l'Olot i al Pau, equip de la Lliga Francesa. Aquest matí ha parlat Pol Lozano després de l'entrenament de Dani Jarque.
14: Bueno, ja portem una setmaneta bastant exigent. Aquesta setmana ja comença, bueno, aquesta setmana ha començat ja les dobles sessions, allà també fem molta càrrega. Bueno, per això serveix, no, també per acumular sessions, acumular també molta tàctica que el míster pues vulgui inculcar-nos a nova aquest any, seguir reforçant la que ja teníem i anar aprenent conceptes pel primer partit de Lliga.
13: Pel que fa al Sabadell, avui s'incorporen tots els jugadors a la pretemporada abans de marxar cap a l'estatge que faran a Salou. A més, el club arlequinat ha fet oficial avui l'arribada de Pere Pons, exjugador del Girona, que signa fins al 2027.
11: Tanquem així doncs amb els gironins, que també van començar la setmana passada sense David López ni Estuani, que a 13 de juliol encara no han renovat amb el club. I avui el Girona també s'ha llevat amb la notícia que Joel Roca podria deixar el club per marxar a l'Olympiacos grec.
13: El futbol femení, Mapi León, és nova jugadora del London City. L'ara ja exjugadora blaugrana firma fins al 2029 i s'assuma al projecte de Michelle Kang juntament amb Alexia Putellas. Unes que marxen i d'altres que tornen perquè Vicky Losada jugarà la propera temporada al Badalona Women, cedida des del Bristol City per una temporada.
15: Bueno, creo que es un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, con la inversión de Mercury 13, somos unas afortunadas. Creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa de vuelta. Llevo 5 años en Inglaterra, he pasado por Italia también, con un pasado en Estados Unidos. Y bueno, creo que ahora es el mejor momento para poder ayudar un proyecto así.
11: I tanquem amb l'Europa, que en uns minuts comunicarà els resultats de la consulta als socis sobre si mantenir la categoria de primera federació i, en cas afirmatiu, a quin estadi jugaria, si fer-ho Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I falta Mundial, que juguem a Espanya contra França a les 9 i això farà que no hi hagi balcó d'estiu. Comencem avui i demà ja no tenim programa, però dimecres tornarem i suposo que ja ens portareu també totes les novetats, no?
11: Exacte.
0: Andrea, Martí, moltíssimes gràcies.
11: Adéu.
0: I anem al realment important, que el que més interessa a la gent, que és el temps. Núria Seró, bona tarda.
16: Molt bona tarda.
0: A veure, com seguirà la calor? Continuarà, no continuarà? Ja no podem més aquí.
16: Ja, és el que més interessa, però no ho sé, la veritat, perquè aquesta tercera onada de calor tot apunta que ens acompanyarà almenys fins dijous i el pitjor dia serà dimecres, que les temperatures seran molt altes. Si et sembla bé, fem un petit repàs de les màximes d'avui.
0: Som-hi.
16: Perquè a Lleida s'han fregat els 39 graus, 36 a Girona, 30 a Barcelona, 33 a Tarragona i, de fet, a la costa hem de sumar la humitat, això vol dir xafogó intensa, així que la sensació tèrmica és de temperatures molt més altes. També hem de dir que el cel el tenim una mica encalitzat, fruit de la pols sahariana que va en augment. També ens acompanyarà al llarg dels pròxims dies i farà que la qualitat de l'aire sigui molt dolenta. A més, si tenim algun ruixat, de fet ara s'està aproximant un cap al massís del Port, aquest ruixat serà en forma de fang. Demà serà una altra jornada molt càlida. De fet, per aquesta nit ja tenim avisos per calor nocturna en bona part del Pla de Lleida, també en moltes comarques de Tarragona, inclús de Girona. I és que tenim per davant una altra nit tropical de difícil dormir, amb mínimes per sobre dels 20 graus o inclús a la costa per sobre dels 25, nit tòrrida. I demà les màximes seran una mica més altes que les d'avui i el que dèiem, el pitjor dia dimecres, perquè les temperatures s'intensificaran sobretot al litoral i prelitoral, i de fet allà al prelitoral inclús se podrien fregar els 40 graus, que són temperatures molt, molt altes, i per suposat es podrien batir rècords.
0: Clar, a més amb xafogor, imagino.
16: Sí, i si voleu anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar, doncs per trobar algo positiu una mica, a la Costa Daurada és de 29 graus, 27 a la Costa Central i 26 a la Costa Brava. Una jornada demà marcada també per la tranquil·litat, el cel tèrbol, sobretot serà l'alba i el capvespre, quan veurem el cel una mica taronja fruit del pols saharià, i a la tarda es podria escapar algun ruixat molt local al Pirineu. Serà dimecres la jornada més càlida i també podríem tindre algun esclafit càlid.
0: Doncs a refugiar-se de la calor i a banyar-se en aquestes aigües tan calentes que ens està deixant el Mediterrani. Moltíssimes gràcies, Núria.
16: Adeu.
0: Adeu. El Lluís Colomés al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 26 minuts d'aquest dilluns 13 de juliol de 2026. I ara tocarà una secció que tindrem els dilluns que farà viatjar als que, com nosaltres, encara no esteu de vacances.

0: Els dilluns, en aquest balcó d'estiu, anirem a conèixer racons del món, realitats molt diferents a la nostra, i ho farem amb el Sergi Unanue. Sergi, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: El Sergi és periodista, vas venir a parlar sobre la teva aventura creuant tot l'Himàlaia caminant al balcó, però és que has tingut moltes més aventures que no ens podem, jo crec, que ni imaginar.
1: Sí, sí, no em puc queixar, la veritat. Han estat ja són uns quants anys viatjant i sempre amb l'aventura pel mig, llavors... He visitat molts llocs i tinc històries que poden ser interessants d'explicar.
0: És que sense anar més lluny, d'on tornes ara?
1: Ara vinc de Malàisia, de l'illa de Borneo.
0: I no has anat a la capital, m'imagino. Has fet coses, bueno, per sí. exemple, no sé.
1: Doncs mira, hem estat convivint amb una tribu que es diu Murut, que són molt interessants. Viuen a la jungla des de fa moltes generacions i llavors ha estat molt interessant poder estar amb ells, caminant per la jungla, amb el machete a la mà, no? Obrint-nos pas entre les lianes i que ells mateixos et vagin explicar. Doncs miren, aquí hi ha una liana que serveix per, si mai et quedes sol a la jungla, doncs per poder veure. Però atenció, perquè ara del costat, si en veus, et moriràs.
0: Que deuen ser iguals.
1: Són pràcticament iguals, sí. Jo no sé com ho diferencien. O sigui que, bueno, tot un viatge molt interessant, la veritat.
0: Que bé. Això ja ho deixarem per un altre dia. Avui sí. és primer dia d'aquest balcó d'estiu i com que va d'inicis, ens vols parlar del lloc on va començar doncs, aquesta vida teva viatgera, d'aventures. On anem avui?
1: Avui anem a Mongòlia.
0: Com va ser aquell viatge?
1: Doncs mira, va ser, com dius, un viatge molt important per mi. Jo estava... Bé, va ser el 2018, és quan vaig començar a viatjar i vaig començar a viatjar sense bitllet de tornada. Llavors estava com descobrint una mica què feia amb la meva vida, si podia viure viatjant, si podia viure comunicant els meus viatges, i a més ho feia amb alguns reptes afegits. Per exemple, no volia agafar avions, perquè sóc un romàntic i volia travessar-ho tot per terra, veure les evolucions de la gent, dels paisatges. I bueno, així vaig creuar tota Europa, vaig creuar també Rússia i vaig arribar a Mongòlia. I allà és on vaig tenir el que jo dic la meva primera gran aventura, que va ser, juntament amb un amic que de fet no coneixia de res fins a aquell moment en concret, vam decidir comprar-nos uns cavalls.
0: A Mongòlia.
1: A Mongòlia, i estar viatjant amb ells durant unes setmanes per l'estepa, amb l'objectiu de conèixer els nòmades de Mongòlia.
0: Vale.
1: Saps que a Mongòlia hi ha molta part de la població que encara és nòmada. De fet, es diu que més o menys una de cada tres persones encara a dia d'avui és nòmada. I llavors aquesta és la vida, ens cridava molt l'atenció. Teníem ganes de veure com era la vida dels nòmades i vam pensar que la millor manera de fer-ho era com ho han fet ells tota la vida, amb uns cavalls.
0: I com va ser la compra del cavall? Perquè imagino que la comunicació complicadíssima.
1: Sí, va ser complicat. A veure, el que vaig fer, perquè d'això me'n vaig encarregar jo, vaig arribar una mica abans que en Dani a Mongòlia.
0: I el Dani llavors... és el teu amic amb qui vas fer.
1: Exacte, vale. És en Dani Benedicto, el meu company d'aquesta primera gran aventura. Jo vaig arribar una mica abans a Ulan Bator, a la capital, i em vaig dedicar a conèixer gent. Aquesta va ser la meva missió, conèixer gent per veure si així podia trobar alguna mena de connexió amb alguna família que tingués cavalls i ens en pogués vendre. I així és com vaig aconseguir fer una connexió que ens va portar a l'oest de tot del país, vale. Que és on viuen una minoria ètnica, que són els kazakhs, que són d'una ètnia diferent, amb una cultura diferent a la de la resta de Mongòlia, són musulmans, per exemple... I, a més, tenen la particularitat de que n'hi ha alguns que ensinistren a àguiles reials per a que cacin per ells.
0: Què dius?
1: Sí, sí, és una d'aquestes coses impactants que es poden veure pel món. Doncs hi havia com aquest tema també de que estàvem anant a un lloc on es podien trobar aquestes persones.
0: Els kazakhs.
1: Els kazakhs,
0: perquè s'organitzen, entenc, per tribus i ètnies. Els grups nòmades o...
1: Més o menys, a veure, hi ha un grup nòmada dominant, que és el que diríem els mongols,
0: vale.
1: Que són la immensa majoria del país. És un país, anava a dir molt petit, bé, molt petit en quant a població, són 3 milions de persones, sí. Però en quant a terreny...
0: És enorme.
1: És molt gran, és com 3 vegades l'estat espanyol.
0: Per I quantes persones pot haver-hi en una tribu nòmada?
1: No s'organitzen ben bé per tribus.
0: Ah, vale.
1: És cada família una mica té el seu lloc on es va instal·lant, més o menys van repetint els llocs cada any. Tenen 2, 3... a vegades 4 campaments on es van moguent segons les condicions climàtiques, no?
0: Vale.
1: Amb les estacions de l'any. Llavors, les famílies, com et dic, s'organitzen més o menys individualment, però sí que al final doncs, coneixen els veïns una miqueta, i nosaltres ens anàvem amb aquesta minoria ètnica, que és que en aquesta part de l'oest del país la gent majoritàriament és d'una altra ètnia. I amb una cultura també diferent. La veritat és que es nota bastant la diferència. I bé, vam trobar que una família nòmada que ens estava disposada a vendre 3 cavalls.
0: Quant es van costar, per curiositat?
1: Doncs mira, eren uns 280 euros per cavall.
0: Ah, bueno.
1: Molt bé.
0: Molt bé, de preu.
1: Molt bé de preu, sí. M'imagino, vaja. I bé, així ho vam fer. Vam comprar els 3 cavalls, els vam posar nom, també.
0: Com es deien?
1: Peter.
0: Peter.
1: Dalai i Danger. Cada un té la seva història.
0: N'hi ha tres, però éreu dos.
1: Érem dos, un per cadascun, i després un que portava doncs, les coses d'acampada, menjar, etc. I bé, va ser tota una aventura. Va ser dur.
0: Ja imagino, perquè a part dels casacs devíeu conèixer moltes altres, no sé, la temperatura com era, si veu passar molta calor, molt fred...
1: Sí, a veure, Mongòlia és un dels països més freds del món. Molt, molt, molt, molt, molt freds. Per ficar-te en context, per exemple, aquest any hi he tornat a anar i vaig arribar a estar a menys 44 graus.
0: Fresquito.
1: Sí, fresquet, fresquet. Llavors és un país especialment fred, de fet la capital és la capital més freda del món, Ulan Bator. I bé, nosaltres això ho estàvem fent al setembre.
0: Vale.
1: Setembre-octubre. I ja, tot i això, ens va caure la primera nevada. Ens va caure una gran tempesta de neu, que va ser un dels moments forts del viatge, perquè, clar, no veiem absolutament res, no hi havia visibilitat, i per sort de cop, de lluny, vam entrellocar un fum, no? Una espècie de casa, i ens hi vam acostar i hi havia una família que molt amablement ens va donar aixopluc, no? Enmig d'aquesta tempesta.
0: Menos mal.
1: Sí, i la veritat és que va ser una tònica dominant el poder estar amb les famílies. La nostra intenció era conèixer gent, ho vam aconseguir, perquè bé, la gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. És a dir, és un nivell d'hospitalitat que jo crec que som incapaços de comprendre nosaltres. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una ger, les gers són les jurtes que fan servir els nòmades.
0: I, com les cases on viuen, no?
1: Sí, però són cases portàtils.
0: Sí.
1: Val? Són aquestes, el que es diem les jurtes, no? Que ara de fet s'està posant de moda també aquí a Occident per algunes persones que volen tenir un lloc així una mica més aïllat, es construeixen una jurta. En el cas dels mongols tenen les gers, que són lleugerament diferents de les jurtes que hi ha a Àsia Central, una mica més baixetes. I bé, com et deia, doncs tu pots estar per l'estepa, et trobes una ger, les jurtes mongols, i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta, entrar, i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva. Et prepares un foc, et prepares el te...
0: Què estàs dient?
1: Sí, sí, sí. I, de fet, la gent de la casa, no?, que en aquell moment potser no hi són perquè estan visitant algun familiar o han anat a la ciutat a comprar alguna cosa, si quan tornen veuen que algú ha estat allà i ha utilitzat les seves coses, el que senten és un profund orgull. Perquè diuen, mira que bé que algú ha pogut aprofitar, no?, de la meva casa per tenir un moment de descans, de prendre alguna coseta calenta, perquè, clar, heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. Llavors, tu, antigament, muntant a cavall, podries estar dies sense veure absolutament ningú i trobar-te una iurta era sinònim de, per fi puc descansar, agafar forces. Llavors, jo crec que per això ja forma part de...
0: És com la confiança... amb els humans, amb l'altre, sí, al 100%.
1: Al 100%, al 100%. I com et dic, ni es truco a la porta, que aquesta és una altra cosa que també ens impactava. Estàvem a la casa d'algú que ens havia convidat molt amablement a prendre un te i sovint sempre acabava també doncs, convidant-nos a dormir. I veiem com algun veí doncs, entrava allà sense trucar a la porta o, per exemple, també les parelles tenien discussions obertament... no dic acalorades, no? Però discussions amb uns desconeguts al davant, que això amb la nostra cultura és una,
0: és incòmode.
1: És una mica més estrany. Però clar, per ells, jo crec que el que és el concepte d'intimitat no acaba d'existir, o si més no, no és com nosaltres el coneixem. Llavors, doncs, pot entrar a alguna casa sense trucar a la porta, pots tenir discussions davant, perquè s'entén que la meva casa és la teva casa.
0: Clar,
1: una mica.
0: Que fort. I a part de conèixer aquesta hospitalitat, els kazakhs que ens has dit que ensinistren àligues, vas conèixer alguna altra ètnia nòmada per Mongòlia que tingui alguna característica especial? O...
1: Sí, doncs mira, ara que ho dius, he tingut la sort de visitar Mongòlia diverses vegades, aquesta que us explicava és la primera, però hi he seguit anant, i hi ha una tribu, en aquest cas podem parlar de tribus, perquè és un grupet molt petit, unes 200-300 persones, que són els Tsatan o Dukha, que són, se'ls coneix com els homes ren.
0: Homes ren, que entenc que treballen o viuen o utilitzen els rens.
1: Exacte, sí. Són pastors exclusivament d'aquest animal, dels rens. I són una tribu molt interessant perquè viuen a una zona molt concreta de Mongòlia, que és l'única zona de taigà, que és aquest bosc siberià, i a diferència de la resta de nòmades de Mongòlia, que com us explicava, viuen en gers, en les jurtes mongoles, ells viuen en tipis, que els tipis són el típic tenda cònica que ens imaginem dels indis americans, doncs ells viuen en aquest tipus de casa i també es van movent diverses vegades a l'any amb els seus ramats de rens.
0: Són com un animal sagrat o...?
1: Sí, doncs mira, Allà són xamanistes, això vol dir que creuen en l'espiritualitat xamànica. Cada poblat té un o dos xamans del poblat, i entre moltes de les coses que fan els xamans, una d'elles és determinar de cada ramat de rens, de cada família, un ren sagrat, que després el marquen amb un mocador blau que indiquen que aquell ren és sagrat. Llavors aquell ren no es pot utilitzar per menjar. Quasi no utilitzen els rens per menjar, només a l'hivern fan alguna matança dels rens més grans per tenir una mica de menjar per sobreviure a l'hivern, que com us dic hi ha condicions extremadament dures que arriben a vegades fins a 60 graus negatius. Però el ren que és sagrat, aquell
0: no es toca,
1: no es pot tocar.
0: Em sembla fascinant Mongòlia, els kazakhs, els homes ren i l'hospitalitat nòmada. Sergi Unanue, moltes gràcies per portar-nos aquesta realitat de Mongòlia. Ens retrobem, si et sembla bé, d'aquí una setmana amb més racons del món.
1: Oh, i tant, ens veiem en una setmana.
0: Gràcies.

0: Ara us deixem amb els podcasts del balcó, Artistex amb la Raquel Tulleuda i una entrevista sobre els miracles de la teràpia gènica.
1: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: 8 i 11, aquesta és la cançó que Mola Consciència ha triat en Joan Bofill per la secció de la Raquel Tulleuda, que ve amb el seu quadre. Hola, Raquel Tulleuda, com estàs?
1: Hola, què tal?
2: Reconeixeu la veu, reconeixeu l'artista meravellós.
0: És en Harry?
2: Harry Styles. Aquesta cançó que es diu Adore You. Jo crec que, l'artista representa una mica el tema del que venim a parlar, perquè és una manera diferent d'artista, noves masculinitats, es presenta diferent a l'escenari, fa coses que els artistes homes tradicionalment no fan a l'escenari, i també les lletres, la música és molt, molt sensible, i de fet justament he escollit aquesta cançó, Adore You, que parla d'una manera concreta d'estimar, com adora una dona i li diu: no has de dir que m'estimes, no has de dir que ets meva, només deixa'm adorar-te. I trenca una mica amb això, amb aquest...
0: Molt possessiu, no?
2: No sé, no, al contrari, diu: no has de dir que ets meva, només
0: no
2: deixa'm
0: de
2: adorar-te. Per tant, dient aquesta idea sempre de possessió dels homes...
0: Sí, sí, sí. Doncs deixa'm adorar-te.
2: Tot el contrari.
0: Està encertada?
1: Està encertadíssima. En Joan sempre està molt encertat.
2: I Harry Styles podria ser un dels protagonistes que
0: del
2: apareixen
0: quadre.
2: Al quadre d'avui.
1: Ensenya-li, l'Anna.
0: Aviam quin quadre. Porta la Raquel Tulleuda per parlar de
1: Joan?
0: Sexe.
2: A mi m'ha agradat molt aquest
0: quadre. El coneixies,
2: quadre.
0: Aquest quadre?
2: Me'l penjaria a casa. No el coneixia, la veritat. I ara l'ensenyem. Al canal de YouTube de Ser Catalunya poden veure'l els oients ara mateix.
0: És realment...
1: És xulíssim.
0: Sí, i a més explícit. És realment explícit, és figuratiu.
2: Però la composició és molt bonica.
0: Ple d'homes.
1: Es diu El bany turc, Anna.
0: Es diu El bany turc.
1: Es diu El bany turc.
0: Hi ha 6 homes. La majoria mira cap endavant, tot i que no miren a l'espectador.
2: Sí, despullats.
0: N'hi ha un que estan despullats en aquest bany turc. Un està tocant la guitarra, que porta uns rínxols. Són guapíssims, tots.

0: de 1973.
1: Sí.
2: És molt de
0: per part d'una pintora de fa molt poquet, una pintora que es diu Sylvia Sleigh.
1: Sí. Que, Sylvia Sleigh.
0: Sleigh, S-L-E-I-G-H.
1: Vale.
0: Que tot i que és original de Gales, va desenvolupar la seva carrera als Estats Units.
1: Home, això què dius, un Rubens? O...
0: I això és un Ingres.
1: Un Ingres.
0: I
2: ara estem ensenyant el quadre en el que s'ha inspirat el que porta la Raquel avui,
1: l'original. Un Ingres, que és el que fa aquelles dones sortint de la banyera sempre,
0: i amb
1: la pell tan blanca.
0: Amb aquells colls com tan llargs.
1: Sí.
0: Aquest quadre també es diu El bany turc, l'original.
1: I estàs dient que la Sylvia Sleigh
0: fa una reinterpretació d'aquest bany turc d'Ingres, que com tu bé deies, són dones i per tant ens crida molt menys l'atenció perquè estem habituats a aquestes imatges de nus femenins en actitud passiva.
1: Clar, jo deia que era Rubens perquè tenen,
0: sí,
1: són aquestes
0: cossos voluptuosos.
1: Cossos voluptuosos. És preciós, hi ha moltes dones, és un quadre magnífic. Que és veritat, si podeu, recupereu a xarxes perquè la comparativa és fantàstica.
0: El de Ingres, veus que són cossos amb una pell molt més perfecta, no? És un quadre que té com a objectiu la contemplació del nu femení i la bellesa, per dir-ho d'alguna manera. Mentre que el quadre de Sylvia Sleigh és una reivindicació política, no? És un posicionament crític vers la història de l'art, vers les corporalitats, i justament per això...
1: Per què,
0: Joan,
1: explica-m'ho.
0: Perquè el nou realisme és aquest moviment als Estats Units dels anys 60-70 que una miqueta intenta transmetre i a la vegada ser crític amb com és la societat americana. I Sylvia Sleigh, dintre d'aquest nou realisme, és una veu clarament feminista i crítica amb la manca d'igualtats, amb la manera com s'ha representat històricament el cos de la dona a l'art i amb la manca de presència de nus masculins i de diversitats, no? Veiem, per exemple, l'home que està més en primer pla, aquest que té menys cabell, que té un abdomen una miqueta més distès, és el seu marit.
1: I ella el marit pinta, de la Sílvia l'ha pintat...
0: I el pinta tal qual és. Ella tenia tendència a pintar amics i coneguts i els pintava amb el seu pèl púbic, amb el seu pèl corporal, amb els seus cabells, tal i com eren. No?
2: Fins i tot les marques del moreno, no?
0: Exactament.
1: Sí.
0: Aquests morenos d'haver portat uns calçotets o d'haver estat treballant, jo què sé, a la intempèrie, no? És a dir, d'una manera molt, molt, molt realista, no? Encara que té aquest punt... com una miqueta influenciat també pel pop art en la paleta de colors i aquest realisme que és com irreal a la vegada, no?
1: És a dir, que ella diu sempre apareixen les dones despullades, què passa amb els homes
0: i canvia de subjecte.
1: I canvia de subjecte.
0: Canvia de subjecte ja no tant en el sentit de qui contempla, perquè això no està fet exclusivament per la contemplació femenina, sinó
1: no,
0: que està fet per la contemplació de qui sigui, però el subjecte actiu del quadre són, per una vegada, els homes. En el seu moment va rebre molta crítica, per fer tants nus masculins, en va fer moltíssims.
1: Perquè té molts quadres d'aquest estil.
0: Té molts quadres d'aquest estil, de trios, d'homes despullats. El seu home el va apuntar despullat, em sembla que més de 30 vegades.
1: I l'home no es queixava?
0: L'home no es queixava. De fet, ell era un crític d'art i no, ell s'exposa sense cap mena de complexa i d'una manera que em sembla molt... molt, molt generosa, no?, que la seva dona el retratés en els quadres.
1: Intueixo que vols parlar, doncs, de masculinitat.
0: Sí, vull parlar de masculinitat.
1: Per on anem, doncs? Per on comences?
0: Jo crec que estem en un moment on parlem moltíssim i legítimament de feminisme i hi ha una part d'aquesta nova visió de la realitat que és la fragilitat de la masculinitat, no? De com l'hem construït, que a vegades ens passa desapercebuda. I em sembla interessant perquè els homes també s'enduen una part dolenta de tot aquest constructe del patriarcat. I hi ha molts elements negatius en la manera com construïm les seves personalitats quan són petits, la manera com els sociabilitzem, i això té un impacte al final en la manera com ens desenvolupem en les nostres relacions sexuals, que em semblava prou digne com per dedicar-hi una secció.
1: Però quins errors? Quins errors es cometen?
0: Mira, per exemple, crec que la major part d'homes que ens estiguin sentint se sentiran identificats si diem que tenen més dificultat que la dona estàndard per reconèixer i per expressar emocions. Als homes se'ls hi capa molt l'emocionalitat.
1: Per tradició.
0: Per tradició. Perquè el rol de gènere... que